0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: I ara de seguida en David Morales ens fa un dels seus reportatges sobre un programa de televisió mític. Va, no us diré quin és, però us diré que és un tipus de salsa. Ah, podria ser més d'un, a veure si l'endivineu. I després escoltem d'aquests grans moments dels 15 anys de Nits de Ràdio una de les seccions de història de l'Òscar González. Així ho seguim acompanyant fins a les 6 fent Nits de Ràdio, despertant ja aquest divendres 18 de setembre de 2026. Seguim!
0: De vegades hi ha programes de televisió que neixen sense gaires pretensions i acaben canviant la manera de fer televisió a tot un país. I és que avui parlem d'un talk show del cor que Telecinco va emetre els dissabtes nit entre el 2002 i el 2006 i que es va convertir gairebé sense voler-ho en el laboratori on es va inventar bona part de l'actual Telebrossa Pàtria. Parlem de Salsa Rosa.

Per entendre per què va néixer, cal mirar cap a una televisió autonòmica valenciana. Canal 9 tenia el seu programa estrella, Tòmbola, que havia descobert una mina d'or. Asseure periodistes del cor a escorxar famosos en directe. A Telecinco se'n van adonar de seguida del filó i van decidir copiar la fórmula amb una diferència. Tenien tres vegades més pressupost. El resultat va ser tan brutal que, segons va explicar després la periodista Mariola Cubells, quan Canal 9 ja tenia gairebé tancat un famós, Telecinco trucava al mateix personatge i li oferia el doble de diners amb una sola condició, que no anés a la cadena valenciana. Tòmbola no va morir perquè ningú el tanqués per indigne, sinó perquè es va quedar sense audiència ni famosos, devorat per un rival amb molta més caixa.

21 de setembre del 2002, doncs, va arrencar Salsa Rosa, produït per Boomerang Televisió. Al capdavant, un periodista que fins llavors no havia tocat mai la premsa rosa, Santi Acosta, que venia de fer

0: en el presentador, el va mirar fixament i li va etzibar una pregunta que no apareixia en cap guió. Patata o bistec? Santiago Costa es va quedar completament desarmat i només va aconseguir respondre amb un somriure nerviós que se li anava a entrebancar la llengua. Un debut de televisió de tota la vida dels que mai es preparen... Un debut de televisió de tota la vida dels que mai es preparen a cap reunió de producció.
1: I després de tu salida de la càrcel, quan us habéis vist?
2: Pues mira, hace una semana estuve en el Blanco y Negro porque me invitaron porque había un espectáculo. Y precisamente estaba él. Yo estaba con una compañera que está ahí, Yolanda, y entonces él empezó a llamarme, Cristina, Cristina. Y yo volví la cara y no le hice ni puto caso. Y entonces escogió, y como no le hice ni puto caso, se dio la vuelta y se fue. Y estuvo toda la noche controlándome. Controlándome.
1: ¿Controlándote él, a ti?
2: Sí, controlándome. Me iba para un lado y venía detrás. Venía para un lado y venía detrás.
0: Els primers col·laboradors fixos eren periodistes amb llarga trajectòria al cor. Maica Vergara, Ángela Portero, Pepe Calabuig, Sandra Aladro i Luis Fierro. I més endavant s'hi van afegir noms igualment familiars com Idoia Bilbao, Juan Luis Alonso, Marisa Martín Blázquez, Kiko Matamoros o Lidia Lozano. La sempre polèmica Ángela Portero va deixar anar una frase que sonava a manifest periodístic. Havia arribat el moment de deixar de banda l'opinió i donar pas a la informació. Qui hagi vist mitja hora de televisió del cor sap que aquella aspiració no es va complir exactament. El programa va funcionar des del primer dia d'una manera que ni la mateixa cadena s'esperava. Amb només 4 emissions, hi havia desbancat l'imbatible Noche de Fiesta de Televisió Espanyola i havia fet fora de la graella del concurs Trato Hecho d'Antena 3. Va arribar a una mitjana de més de 2.300.000 espectadors i un 24% de quota de pantalla en aquelles primeres setmanes. I durant les 4 temporades es va mantenir sovint per sobre del 25% de share. Per un programa nascut sense gaires pretensions, era un èxit aclaparador. I aquí ve un dels moments més curiosos de tota la trajectòria, perquè Salsa Rosa no es va limitar a explotar les exclusives de tota la vida del cor, sinó que va acabar sent testimoni en directe d'un dels casos de corrupció urbanística més grans de l'Espanya recent. El 2 d'agost del 2003, Jesús Gil i un encara pràcticament desconegut Julián Muñoz van protagonitzar dins del plató un enfrontament tens que va acabar amb una citació de fiscalia per tots dos. Dues setmanes després, una polèmica moció de censura va treure Muñoz de l'alcaldia de Marbella. Va ser una de les primeres espurnes del que més tard es coneixeria com el cas Malaya, un programa de cor fet per parlar d'infidelitats i baralles entre famosos, filmant sense voler-ho l'embrió d'un escàndol polític i judicial de primer ordre.
3: Olero, Kiko, pero tú te estás forrando con esta historia. Te estás ganando muchos cuartos a base de platós de televisión.
4: Yo, querido amigo, no sé lo que entiendes tú por forrarse.
3: Pues ganar muchos cuartos, que se vayan sumando ceros en la cuenta corriente.
4: Pues te equivocas lamentablemente, porque si me estuviera forrando con esta historia, yo creo que esta chica da para poco. Es decir, da tan para poco que en el programa ese que coincidimos le dieron medio programa
3: a su
4: casa.
3: Vale, vamos al programa, que es donde yo quería llegar. Vamos al programa.
0: El 2003 també va portar una de les pàgines més tristes de la història del programa. El 2 de desembre va morir Maica Vergara, una de les periodistes més veteranes del cor espanyol i que ara fixa del programa des del primer dia. Vergara, que havia treballat dècades a la revista Hola i havia escrit biografies de personatges com Carmen Ordóñez, va morir d'un infart de miocardi als 54 anys després de no fer cas d'un fort dolor al braç que portava arrossegant. Els seus companys van plorar la seva mort en directe i el seu lloc al plató mai més no es va poder ocupar de la mateixa manera. No tots els moments van ser tan dramàtics, per sort. La mateixa Maria Jiménez, de La pregunta del bistec, va tornar a protagonitzar un episodi memorable aquell mateix any. En ple directe, després que li preguntessin pel seu fill, es va aixecar i va abandonar el plató deixant tots els col·laboradors amb la paraula a la boca. Un clàssic del gènere. L'abandonament indignat davant les càmeres que el programa va saber explotar com pocs altres de l'època. També hi va haver lloc per a l'extravagància. Dinio, membre del clan García i convidat habitual dels últims temps, es va retrobar en directe amb els seus germans Yurima, Rafa i Ney després d'un període de distanciament familiar, en una escena d'abraçades que tenia tota la pinta de culebrot, però amb protagonistes reals. I encara hi va haver espai per a la política més surrealista. Yola Berrocal, ballarina i figura habitual de la premsa del cor, va aprofitar una de les seves aparicions per anunciar que havia fundat el seu propi partit, el GIL, amb l'objectiu de presentar-se a l'alcaldia de Marbella amb un míting que va deixar bocabadat tot el plató.
1: Ángela, Kiko, vosotros que lo conocéis, ¿cómo, ¿Cómo es Francisco? ¿Es un hombre duro? ¿Va a enfrentarlo de qué manera?

0: manera va a enfrentarlo? ¿Duro o va a sentirse perdido?
1: No, yo creo que el vídeo ha dicho una cosa, yo diría otra, que es la segunda gran cornada que se lleva Francisco Rivera. Que no nos olvidemos que su padre se murió de una cornada y que ahora se le muere su madre. Y aunque la relación de yo creo que Francisco era el que más se parecía a su madre en todo, ¿no? En el físico, pero sobre todo en la personalidad. Francisco le va a costar, pero le va a costar también asimilarlo, derrumbarse y todo, ¿no? Yo creo que de momento estará entero, pero se va a derrumbar seguro, porque Francisco adoraba a su madre y lógicamente Carmen adoraba a los tres, pero con Francisco quizás por su profesión pues tenía esa necesidad.
0: Ha habido siempre rumores de que la relación entre Francisco y su madre, sobre todo últimamente, no era precisamente una relación fácil.
2: Pel que fa a l'estructura, val la pena recordar que des del març del 2005, complint amb el Codi d'Autoregulació sobre Continguts Televisius i Infantesa, es va afegir un espai previ de mitja hora, Salsa Rosa Express, classificat per a majors de 16 anys, on els tertulians repassaven l'actualitat setmanal abans del programa principal. Una manera d'allargar el pastís d'audiència d'una nit que per Telecinco s'havia tornat sagrada. Al final va arribar de manera abrupta, sense que ningú s'ho esperés del tot. El juliol del 2006, quan expirava el contracte amb Boomerang, la cadena va decidir no renovar-lo. I aquí ve la part més curiosa. No ho va fer perquè el programa anés malament, sinó tot el contrari. Fons de la mateixa Telecinco van reconèixer que la decisió obeïa un canvi en l'estratègia de producció amb la voluntat de controlar més de prop els formats d'èxit i no a un problema de rendibilitat. Salsa Rosa continuava liderant la seva franja amb més del 25% de quota quan se li va comunicar l'adeu. Des de Boomerang van explicar que la cadena no els havia donat un motiu concret, però sí que els havia reconegut la feina feta i els havia animat a presentar nous projectes conjunts. La producció va passar llavors a Mandarina, propietat de l'exdirectiu Santi Botello, i el programa va canviar de nom, ja que la marca Salsa Rosa pertanyia legalment a Boomerang. Va néixer així Sábado Dolce Vita, amb el mateix Santi Acosta al capdavant i amb Ángela Portero i Pepe Calabuig com a col·laboradors, que es van mantenir mentre que altres companys, com Idoia Bilbao, van fer el salt a Antena 3.
3: Pues ya lo han visto, Pepe Calabuig ha sido el expulsado de Gran Hermano. Le damos las gracias a Roberto Ontiveros y a Gran Hermano. Se ha autoexpulsado, ya saben cómo es Pepe Calabuig, que es un caballero, siempre y en todo momento. En cualquier caso, sepan ustedes que el lunes, día a día, aquí hay tomate y en A Tu Lado también tendrán ustedes, además de en crónicas, un resumen de lo que ocurra este fin de semana entre todos estos colaboradores con vídeos exclusivos. Les aseguro a ustedes que lo que puede ocurrir entre estos periodistas...
2: L'últim Salsa Rosa amb aquest nom es va emetre el 29 de juliol del 2006 després de més de 200 entregues i el comiat es va fer per la Porta Gran, coincidint amb dies en què el cas Malaya tornava a portada, amb l'ingrés a presó de Julián Muñoz encara fresc, el programa va convidar persones relacionades amb l'escàndol que ells mateixos havien ajudat a destapar 4 anys abans. Cati de Alfonso, exparella dels destapadors del cas, i un expresoner de Laurín de la Torre van parlar de la vida a la presó dels implicats. I com no podia faltar, Yola Berrocal va tornar per explicar la seva aventura política. Santi Acosta va voler tancar el programa destacant aquestes més de 200 emissions i 4 anys d'èxit ininterromput, mentre els seus col·laboradors s'acomiadaven, alguns per sempre, d'aquella salsa que tant de sabor havia donat a les nits de dissabte de Telecinco. Mirant-ho en perspectiva, és fàcil entendre per què Salsa Rosa es considera el programa fundacional de tot un gènere televisiu que encara perdura, de Sábado Dolce Vita i, indirectament, de tota la nissaga de programes del cor que Telecinco aniria desplegant els anys següents, incloent-hi el fenomen Sálvame. La mateixa Mariola Cubells ho va explicar amb una metàfora ben gràfica. Aquest tipus de televisió funciona com una droga de disseny barata, però irresistible, on sempre vols més.

0: el que et deia jo la setmana passada, però que vaig tenir jo un lapsus,
1: Val.
0: Anticipar-me una setmana. La setmana que ve ens anirem amb una novel·la
1: sí?
0: d'uns personatges d'aquí espanyols que se'n van a fer l'aventura de la Unió Soviètica als anys 30.
1: Toma ja, que no és, com, no és com ara, no és per fer-se quatre fotos a les xarxes socials.
0: No, no és l'Interrail.
1: Exactament. Doncs amb moltes ganes ho esperarem. Una abraçada ben forta i fins la propera, Òscar.
0: Fins la propera.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Quan us fem recomanacions de llibres, ho fem sempre des del punt de vista de que us puguin servir en més d'una direcció, a més d'una persona, més de és un coneixement, és cultura, és saber el que passa. Hi ha moltes realitats que hem de conèixer i moltes formes de poder aprendre a com es va vivint, perquè al final hi ha moltes situacions a la vida, i no enfermetats, i així ho presento perquè sé que a l'autora li agrada que no es faci servir la paraula enfermetat, perquè no ho és quan parlem de la menopausa, i això ho fem amb l'autora de Nutre tu Menopàusia, que és la Marta Mercè. Marta, gràcies per passar pel programa.
1: No, gràcies a tu per convidar-me.
0: És que és així, perquè hi ha molta, no sé si interessadament, desinteressadament, per error, per com es vulgui dir, s'ha definit la menopausa com si fos un procés a evitar, quan és part de la vida de tota dona, i el que cal és conèixer el que passa, què pots, què has de fer diferent, no? I en aquest cas, com ens hem d'alimentar, com us heu d'alimentar per poder seguir tenint energia, seguir podent fer moltes coses simplement amb més coneixement, no?
1: Exacte, crec que ho has definit molt bé. Hem de canviar el concepte de la menopausa i, bueno, seria superinteressant, no?, que poguéssim fer un estudi a fons del per què hi ha aquest concepte tan i tan negatiu de la menopausa, perquè les dones, quan ens hi enfrontem, només ens venen com coses negatives, no? Mm-hmm. I la realitat és que sí, té els seus desafios, no? Sí, els seus reptes, sí. Però a la vegada també pot ser una etapa molt plena, no? A mi em va tocar veure-la molt d'hora, amb 26 anys. Mm-hmm. Sí, i clar, quan m'ho van dir vaig pensar, ostres, mare meva, quants anys de la meva vida he de viure una etapa que m'han dit que és bastant nefasta, no? I bé, amb el temps i entenent el perquè d'aquest canvi i com ens podem adaptar a aquest canvi, he vist que realment pot ser una etapa superplena de la vida. De fet, per mi una de les coses més interessants és que les dones en aquest moment és com que ens comencem a importar més a nosaltres mateixes. Inclús es pot explicar fisiològicament i hormonalment, no? I crec que si li donem la mà a tot aquest impuls, a que ens cuidem més a nosaltres mateixes, pot ser super interessant perquè realment sigui una etapa on apostem per nosaltres, on ens posem per prioritat, on apostem per la nostra pròpia salut, i crec que és molt interessant que les dones ho sapiguem per poder-ho entendre i fer coses al respecte.
0: Clar, perquè al final, doncs bé, la naturalesa, la natura té les seves coses i tots els éssers vius doncs tenen aquesta, diguem-ne, aquesta pulsió per la reproducció, que és una cosa que ens ve de fàbrica, ens ve com amb un xip que el tenim a dins i quasi ni ho penses i va així. Però clar, nosaltres, aquesta espècie que ha anat desenvolupant la intel·ligència, ara ja fins i tot ni la intel·ligència necessitem, perquè l'acabarem deixant en les màquines que ho facin per nosaltres tot, doncs mira, ja ni això. Però clar, que li hem posat una mica de sentit a la vida i que tingui més sentit, molt més enllà del que és merament la reproducció. Quantes persones decideixen no tenir descendència, per tant, no ha de ser doncs aquest l'únic fi a la vida, doncs és lògic que el cos, i més en la dona, doncs predisposi una sèrie de nutrients, d'energia, de necessitats, quan sí pot tenir aquesta reproducció i quan ja deixa de tenir aquesta necessitat, aquesta, diguem-ne, aquesta crida, no, de la natura.
1: Exacte, és així, tal qual. O sigui, el cervell de la dona té tres grans metamorfosis que ens preparen per les tres grans fases de la nostra vida. Una és a l'adolescència, que es modifica totalment el nostre cervell perquè entrem a la fase reproductiva. Un és quan les que són mares

0: s'embarassen, perquè realment pues, haver de cuidar una cria, per dir-ho així, pues,
1: és un canvi.
0: Exacte. I el tercer canvi massiu al nostre cervell és la menopausa. Per tant, ja ens està dient que aquí hi ha alguna funció fisiològica important que hem vingut a fer. De fet, en les poques espècies animals que hi ha menopausa, per exemple, algunes elefantes, algunes balenes, es diu que hi ha la teoria de l'abuela, no? De l'àvia, que és que aquelles grups d'animals on hi ha més femelles amb menopausa, hi ha més supervivència perquè aquestes femelles que tenen molt de coneixement i més temps perquè no han de cuidar cries, passen el seu coneixement a les femelles més joves i, per tant, la supervivència s'allarga. I crec que això és molt bonic i és algo, no, que ens podem portar nosaltres i dir, vale, pues ara és un moment de ser les sàvies, ja no som les mares, ja no som les cuidadores, passem a ser les sàvies, les conselleres, i és algo interessant que fa que potser comencem a agafar-li més carinyo a aquesta etapa i la veiem d'una altra manera.
1: Absolutament. I aquí és on les necessitats que té el cos, imagino que són diferents, i per tant a l'hora de fer aquesta ingesta, aquesta nutrició, doncs clar, canvia, no? Marta, des del punt de vista de què necessiteu i que ja no es necessita, al contrari, per tenir pues, més calma, més pausa, més a llarg termini, no? I això és el que intentes explicar, oi, en el llibre?
0: Sí. Mira, sempre explico que, perquè les dones tampoc ens sentim frustrades en aquest moment en què sentim que el nostre cos canvia, que la nostra salut pues, també té uns reptes, que els estrògens, que són les hormones més dominants durant l'etapa fèrtil, són un extra que ens dona la natura, perquè evidentment un part, un postpart, un embaràs, són, bueno, demandants per nosaltres i llavors el cos el que necessita en aquest moment és tenir tot funcioni com una seda, tenir un extra de nutrients, d'energia, de bon humor, de bon dormir,
1: sí.
0: Perquè ara tenim pocs fills, però imagina't, no? La nostra genètica és ancestral en aquell moment en què es tenien tants fills, doncs que la dona estigués superbé gràcies a aquests estrògens. Llavors, quan els estrògens se'n van, paulatinament, des dels 40-41 anys fins als 50-51, que són l'edat de la perimenopàusia fins la menopàusia de mitja, el que ens van dient és, vale, fins ara t'hem donat aquest extra que necessitaves, però ara et toca tu cuidar-te. Ja no tens l'extra dels estrògens i, per tant, la inversió en la salut pròpia és molt més important. Per què? Perquè hi ha canvis en el nostre metabolisme, tenim més resistència a la insulina, això moltes dones segur que ens estan escoltant i diran, ah, és veritat que tinc alguna més de caracet a l'abdomen, no? El típic flotador.
1: Sí.
0: Això és per un canvi que té a veure amb les hormones, o sentim més desconcentració, o més falta de memòria, em falten les paraules, o potser no tens aquell humor tan super bollante, no?, que tenim en la fase fèrtil, sobretot en la primera fase, abans de l'ovulació, després tampoc és tan el millor. Hi ha canvis. I hi ha certs riscos que incrementen, que fins ara les dones estaven més protegides que els homes, per exemple, en tot el que és cardiovascular, protegir el nostre cor, o a nivell neurodegeneratiu, tot el que és la protecció del cervell. O tot això té, o l'osteoporosi, per suposat, no? Que fins a quan tenim els estrògens a top és com que els nostres ossos necessiten menys, però a partir d'aquest moment, no com a por, sinó com un impuls positiu a cuidar-nos més per prevenir aquests riscos i per nosaltres estar millor, tenir més energia, més bon humor, dormir millor, tenir un metabolisme més acurat. I allí la clau, un dels tres pilars, que per mi els tres pilars són la nutrició, l'exercici físic i la gestió de l'estrès, la nutrició per mi és el pilar més important, que t'he de dir, no? Que sóc nutricionista.
1: Totalment. Totalment. I aquí és on per exemple, algun de les propostes, o diguem-ne del que defenses en el llibre, passa també pel dejú intermitent. Imagino precisament per anar fent com petits també canvis, no?, en la manera com ens alimentem, com us alimenteu.
0: Sí, el dejú intermitent és superinteressant i jo sempre faig com el dejú, bueno, tot el que proposo sempre és matitzat per les dones en perimenopausa i menopausa, perquè el canvi és tan gran quan canvien les hormones que moltes coses que funcionen a les dones en una edat fèrtil a nosaltres no ens funcionen i necessitem altres coses. I el dejú intermitent, per exemple, és fantàstic amb matisos. És a dir, per nosaltres ens funciona superbé estar 12 hores al dia, que no és ni dejú intermitent, sense menjar, pel nostre metabolisme, per afavorir el son, simplement és sopar d'hora i esperar-nos una mica esmorzar.

0: si dormim 8 hores es
1: sí,
0: fa
1: sí,
0: sol.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I podem allargar fins a 14 hores, no més, perquè el dejuni contempla fins a 16, perquè nosaltres, si fem dejunis molt marcats, molt llargs, ens pot pujar el cortisol, que és l'hormona de l'estrès. Mm-hmm. I ja ens puja, naturalment, en aquest moment. Mm. Llavors, hem de buscar aquella balança entre els beneficis del dejuni, però que no ens pugi massa el cortisol, perquè si no aquells beneficis no serviran de res.
1: Si, fos llavors, molta, 14... si és molta estona la que s'activa el cortisol, llavors és quan li estàs fent, entre cometes, toxicitat o mal al teu organisme, al teu ésser.
0: Sobretot perquè el cortisol impedeix que el metabolisme funcioni bé, ens pot arribar a inflamar. Llavors, clar, va en contra del que volem amb el dejuni. Llavors, fins a 14 hores, sobretot si anem a fer entrenaments forts, el dia que anem a fer entrenaments forts, no cal fer dejuni intermitent, perquè entrenament fort, cortisol, dejuni, cortisol, i aquí ja no ens servirà. Llavors, si fer dejuni, no de fer-ho d'una forma mecànica, a les 12 hores, 14 els dies que ens funcioni bé, fàcil, si tenim molta gana, pel matí gana real, menjar, no amagar la gana amb cafè, que això passa molt, i no utilitzar-ho per compensar. Aquests són els matisos del dejuni intermitent amb menopausa, que repeteixo, és una eina superinteressant, amb aquests matisos.
1: Uh-huh. Parles també en el llibre de, per exemple, de conceptes que més o menys van sortint, diguem-ne, cada cop se'n parla més, però que és interessant que la gent doncs conegui, no?, en aquesta etapa, com si important, per exemple, els antioxidants, no?, que ara trobo que se'n parla bastant.
0: Totalment. Un dels nutrients que crec que més necessitem en aquest moment són antioxidants, que bàsicament es troben en aquells aliments crus, vegetals, de colors vius. Jo sempre dic que moltes vegades la gent, però què és més important, la proteïna, els carbohidrats? I sempre dic, les verdures i les hortalisses, les fibres, és el més important, no? Almenys el 50% dels nostres plats, tant en el dinar com en el sopar, haurien de ser verdures i hortalisses variades, part en cru, i que tinguin colors molt vius. Hem de comptar arquiris als nostres plats. Per què? Val. Perquè aquell verd fort, aquell vermell potent, el lila, no? Els aràndanos, sí, sí, la col, sí, sí. Tot, els cítrics, tots aquests colors vius ja ens estan dient que porten antioxidants. I els antioxidants són molt importants per protegir-nos de l'envelliment accelerat, perquè envellirem totes, i està molt bé que envellim, sí, sí, no, però no volem... Exacte, és un envelliment accelerat. Frena la cadena oxidativa i frena la inflamació, que és un altre dels temes importants de tenir en compte en aquest moment de la vida.
1: Això és com quan fem esport, clar, tu pots fer un dia, pel que sigui, doncs un esforç intens i que sigui curt, però el que és més saludable sempre és un intens llarg i amb menys intensitat, és a dir, és més l'àrea de treball que fas.
0: Doncs et faré una puntualització.
1: Vinga,
0: sobre això
1: endavant.
0: A les dones amb perimenopausa i menopausa. Pel tema del cortisol, que estàvem parlant justament,
1: sí,
0: i per tots els canvis que es produeixen a dintre del múscul, que són moltíssims, i el múscul el volem cultivar molt, és el nostre gran aliat en aquesta etapa de la vida. El que més s'està estudiant sobre com adaptar l'exercici físic i que sigui el màxim efectiu possible, s'ha vist que en dones amb perimenopausa i menopausa és exercici de força,
1: val,
0: amb pes potent,
1: sí,
0: pes pesat,
1: sí,
0: no massa repeticions, però intenses. I el tema cardiovascular s'assimila una mica. És millor fer intervals molt intensos, però pocs. Per exemple, el típic HIIT, que ara se'n parla tant, no?, de 40 segons molt intens, 20 descansant, que no allò de sortir a córrer pulsacions baixes molta estona.
1: Val.
0: Justament és el que havíem pensat fins ara, i ara tot això ho estem matitzant, i cada cop sabem més sobre la menopausa, i el que ens funciona més són aquests dos tipus d'exercici a nosaltres.
1: Doncs ben interessant de saber. També m'interessa molt que en el llibre doncs, donis les claus de certs conceptes que ara potser doncs, molt en general doncs, es poden dir, però que necessiten molt el matís concret de la quantitat de per què és bo o per què és dolent, i doncs, des del punt de vista, per exemple, de les vitamines, no? Per exemple, perquè, clar, a vegades sembla que això sigui com allò, mira, posi-me'n d'aquest mig quilo d'aquestes i, no? Clar, escolta, ves afegint vitamines, bueno, escolti, potser al final tanta vitamina, aquí m'agafarà un pet, vull dir que s'ha de seleccionar ben bé què i en quina quantitat, no?
0: Exacte, els suplements són, si fem una piràmide, no, a la base trobem això, l'alimentació, l'exercici, la gestió de l'estrès, i la punta que és el que pot culminar i que s'assenta sobre l'altre, són els suplements.

0: Però si no fem la resta, és que no serveix de res. Ara, sí que és cert que és una època de la vida on tenim una demanda nutritiva més elevada. O sigui, necessitem més nutrients que en un moment anterior perquè el nostre cos, amb falta d'hormones, podem, diguéssim, suplir una mica si té molts nutrients, no? Llavors, per exemple, el magnesi, per com es cultiva avui en dia els aliments, que el sol cada dia és més pobre, doncs ens costa a vegades arribar-hi. Doncs bé, un bon complement de magnesi doncs, ens pot ajudar. La vitamina D és que hi ha uns dèficits espectaculars avui en dia. O sigui, jo que miro analítiques dia sí, dia també, doncs bueno, si tenim un dèficit real, doncs una bona suplementació en vitamina D és clau per prevenir l'osteoporosi, l'osteopènia. L'omega 3, si no ens podem comprometre mínim 3 dies a la setmana, que és el que hauríem de fer, a menjar peix blau petit, que aquí a més el tenim superfàcil, la sardina mateix, per dir alguna cosa, i superbé de preu, a més a més.
1: Sí, sí.
0: Doncs bé, evidentment necessitem omega 3, perquè el nostre cervell no funciona sense omega 3, la nostra pell tampoc. Però, com dic, la base no ha de ser els suplements. Igual que el dejun intermitent, no es pot utilitzar per compensar que jo el dia abans he sopat malament, entre cometes, ja ens entenem. Són extras, diguéssim, no? Ens ajuden de més a més. La base es troba en el dia a dia, en l'àpat del dia a dia, en l'exercici que fa doncs, molts dies a la setmana, en intentar no anar tot el dia estressadíssima, que això també doncs, pel cortisol que estàvem comentant, és algo fonamental.
1: I una de les claus, ja per acabar de nutrir tu menopàusia, és que totes aquestes, diguem-ne, receptes, totes aquestes opcions d'alimentació, doncs pel fet de que siguin sanes i siguin bones, no per això no han de ser doncs, ben gustoses o que et vingui, o que et puguin venir de gust. Es tracta de fer-ho portable, no? Això perquè sigui real, oi, Marta?
0: Jo el trobo boníssim i la majoria de dones amb les que parlo també. Ara, sí que he de fer una petita advertència que, clar, si nosaltres estem acostumades a menjar aliments que els diríem palatables, que són aquests aliments que ens donen molta dopamina, no? La dopamina és aquest plaer de quan et menges un pastís de xocolata, una bossa de patates, pel que li agrada el dolç o el salat, no? Saps aquell dopatge que ens dona, no, el menjar? Clar, si jo menjo molt per dopamina, quan jo començo a anar a aliments que no em donen tanta dopamina, com pot ser una bona amanida variada, que a mi m'encanta, no? Sí. Un bon boniato al forn amb el seu bon oli d'oliva, sal i pebre, els bons ous a la planxa. Clar, al principi dius, ostres, és que em falta alguna cosa, però és que el que t'està faltant no és que et faltin nutrients, t'està faltant la dopamina i necessita un procés de desintoxicació cerebral, anem-li així, per tornar a tenir aquests sabors més naturals que els puguem apreciar i disfrutar.
1: Importantíssim, és fonamental i el que diem, conèixer els homes, també hem de conèixer bé això, perquè es tracta de que tots ens entenguem, ens comprenguem i puguem ajudar-nos doncs, això amb receptes, amb històries i amb coneixement, que això és importantíssim. Nutre tu menopausia, adapta tu alimentació a esta nova etapa i olvídate de les dietes. El trobeu a Alienta i està escrit per Marta Mercè. Marta, gràcies per passar pel programa i fins la propera.
0: Moltíssimes gràcies, fins aviat.
2: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: A Nits de Ràdio som de tradicions i totes les setmanes ens agrada doncs, poder escoltar la gent que forma part de la nostra família radiofònica, perquè escoltar les seves veus, les seves seccions, doncs ens posicionen el dia que estem, ens posicionen la setmana i sempre ens van donant aquests coneixements, aquestes divulgacions que són eines que ens poden ajudar en el nostre dia a dia o nit a nit, i entre ells, evidentment, en Jordi González Guillem. Jordi, com estàs?
1: Pues mira, és un plaer poder estar al teu costat amb tots els oients, que cada vegada més, i això és algo que no es podrà repetir mai més.
0: Això sí que és una... Això no, sí que no és una IA. Això és de veritat. Això és gent parlant-li a gent, ajudant a gent i connectant amb gent. I avui ens vols parlar d'un tema que crec que és molt interessant i que cal mirar-lo des del punt de vista de la vessant positiva, però també des de la negativa que pot portar, com tot el que necessitem sempre analitzar, i és el que ens parles de viure amb fantasies.
1: Sí, mira, a veure, les fantasies són imaginàries, escenaris de somnis, però clar, les fantasies positives són la labor, o sigui, són la base de la vida, sí. Perquè s'assoleixen moltes coses si tu proposes a la vida, correcte o no?
0: Total. El
1: que tu deies, n'hi ha tipus de fantasies que són positives, menys positives, i a vegades són fantasies una mica negatives que es tenen que recollir a positiu, correcte.
0: Aquí és on cal, per exemple, l'experiència pot ser un punt important a l'hora de medir bé aquestes fantasies, no? Perquè hi ha fantasies que són creatives, motivadores, no? Hi ha fantasies que són inassolibles, i aquestes segur que et portaran a males... amb els resultats, perquè expectatives, ansietats, etc. És a dir, les fantasies són molt bones per animar-se, però les hem de saber medir, no? Aquí l'experiència sempre és un grau, imagino.
1: Sí, lògic. Però, a veure, les fantasies és un motor. El que passa és que hi ha coses que el que no pots fer a la vida és anar a contrarrevolucions. És a dir, assolir coses que lògicament no estàs ni preparat ni tens els coneixements suficients. Clar. Lo important a la vida és sempre fer alguna cosa que et posi a rectes, que et posi en tensió però mai una pressió emocional, correcte, no? I per això jo tinc un indicador que es diu l'erotisme emocional. Què és l'erotisme emocional? El poder seduir-te a tu per dir, escolta, per què no ho puc aconseguir això? Però sempre, sempre piano, que es diu, poc a poc a la vida, però sense prisa, però sense pausa. Però és que moltes vegades volem assolir coses que no tenim ni la preparació ni el moment oportú per fer-lo, ni ho provoquem en aquest moment. Per això les fantasies també necessiten un inici i una proposta, correcte?
0: Clar, és a dir, que aquí hi hauria un punt d'equilibri entre algú que simplement té un somni, anem a dir, però clar, el tema és, estàs treballant per aquest somni? Que no vol dir que sigui que de cop i volta ho deixis tot per fer aquell somni, que això també pot ser, és igual de poc recomanable, però sí que cal veure aquell equilibri de donar-li allò perquè segueixi creixent, que facin petits passos en aquella direcció, perquè si no, més que una fantasia, es pot estar convertint doncs, o en una obsessió o en un element que a la llarga no t'aportarà bé, no?
1: No, és esgarrador. És a dir, quan tu tens una obsessió, el que tu deies, és algo que lògicament no és convenient, perquè l'obsessió normalment sempre t'arriba, jo no dic a un fracàs, sinó a un resultat lògicament impactant, a la qual te pot

0: te pot paralitzar en coses a la vida que lògicament tens il·lusió. Però aquí n'hi ha una cosa que per mi és fonamental, que és, sobretot, preparat a que el resultat et pot sortir diferent del que tu esperaves anteriorment. Per això la vida sempre hem de tindre les fantasies, però fantasies que siguin assolibles, en què siguin difícils.
1: Perquè si a
0: Entens?
1: més són assolibles, encara que, com bé ens deies, en Jordi González Guillem, siguin difícils, a vegades d'una fantasia se'n pot crear una altra, no? És a dir, d'un projecte se'n pot anar a un altre, o el podem anar variant i ens pot estar acostant a un lloc fantàstic de feina, de relacions, d'amistats, d'esport, de hobbies, del que sigui, no? Una fantasia és una espurna, és un inici, no? I a partir d'aquí ja es vehicula diferent. Si segueix sent fantasia durant massa temps, Jordi, potser és que té molt d'irrealitzable, no? És a dir, la primera part ha de ser més fantasia i no? Després s'ha d'anar més transformant en realitat, no? M'imagino.
0: No, però això pot ser un desescalenant. O sigui, això actua de manera gradual, de forma en cadena, no? És a dir, moltes vegades, quan una fantasia, lògicament, el que tu deies, triga en assolir-se, és possible que no és que no estiguis preparat, no estiguis lo suficient, però és possible que l'entorn que estiguis realment no, lògicament, no et facilita que aquesta fantasia sigui real o la puguis fer a la pràctica correcta, no? Perquè moltes vegades, és a dir, l'important a la vida és sentir l'opinió, però poder tu decidir si realment aquesta fantasia es pot tornar en realitat. Sempre que sigui positiva, correcte?
1: Clar.
0: Perquè n'hi ha fantasies negatives que són horrendes, o sigui que no són propostes, que no es tenen que, lògicament, imaginar mai, no? Però jo aquí et dic una cosa, és que a vegades les fantasies també, en un moment donat, les fem difícils, quan les
1: Correcte,
0: fantasies poden
1: correcte.
0: ser menys difícils, correcte?
1: És a dir, s'ha de ponderar correctament, és a dir,
0: Correcte, correcte,
1: igual
0: correcte.
1: que un projecte, una fantasia, una il·lusió, no? Que té molt d'això, doncs la podem sobrevalorar, la podem també infravalorar en molts aspectes, en el que ens pot aportar, en el que ens pot costar d'aconseguir, en el que, és a dir, tot està bé deixar volar la imaginació, no? Però a partir d'aquí, val, perquè sense la imaginació, la creativitat, aquesta fantasia, escolta, no posem-li límits. Ara, a partir de que ja ho hem imaginat, ho hem visualitzat així en plan, ostres, i si tal, no? Per exemple, jo què sé, doncs, i si guanyo un Òscar, no? Molt bé, perfecte. Però has pensat de què el vols guanyar? De fotografia, d'actor, de direcció, de què? Ah, no, un Òscar. Doncs no el tindràs mai. No serveix aquesta fantasia. Si ja ho comences a vehicular, llavors aquí ja estàs treballant. És un motor, és un activador, és una il·lusió fantàstica, no? Per tant, hem de saber transformar tots aquests pensaments, no?
0: Sí, no, les fantasies no poden ser genèriques,
1: Clar,
0: correcte? No
1: exacte.
0: poden ser genèriques, no? Les fantasies tenen que ser concretes.
1: Que bo.
0: Els propòsits a la vida tenen que ser concrets,
1: Sí.
0: correcte o no? Concrets, i posar-te en marxa, correcte? Perquè moltes vegades fem fantasies, però fem volar coloms, que es diuen,
1: Sí, exacte, exacte.
0: però lògicament els coloms no volen, eh?
1: Sí.
0: Els coloms sí que volen, però els teus no,
1: Exacte, carai, si volen. I ara volen menys que abans, que no sé què està passant. Hi ha una generació de coloms ara que quan t'acostes no s'aparten. Això aquest seria per un altre tema. Però, Jordi, el que sí pot ser que tinguem
0: Sí.
1: oients que en aquests moments s'estiguin plantejant. Però a veure, que m'expliqui... Ara li preguntaria al Jordi, bueno, doncs ho estan vehiculant a través meu, m'estan enviant aquesta informació. Pot haver algú que digui, ostres, Jordi, però és que a mi em costa imaginar, a mi em costa, què puc fer per imaginar, què puc fer per somiar, per fer volar aquests coloms fins i tot, no?
0: Sí.
1: Què podríem fer per alimentar aquesta imaginació?
0: Mira, primer de tot, tindre una certa tranquil·litat i curiositat per les coses, un benestar, que es diu, no? Perquè moltes vegades, el ser tu mateix, mira, moltes vegades ho hem dit, o ser tu mateixa, moltes vegades ho hem dit, o sigui, no t'assusti, o sigui, no tinguis por en poder fer algun pensament fantasiós,
1: Teu,
0: correcte, no?
1: teu, o sigui, sense deixar-te opinar pels altres,
0: No,
1: sense deixar-te
0: sí.
1: condicionar pels altres, eh?
0: Sí, aquí jo li dic erotisme emocional, és a
1: Sí,
0: dir,
1: sí.
0: repeteixo, és a dir, és que les fantasies, molta gent es creu que és algo de la sexualitat, que també hi
1: Correcte.
0: ha fantasies,
1: Sí.
0: però hi ha fantasies per poder assolir esport, per poder assolir un resultat laboral, per poder assolir una

0: signatura per poder aprovar alguna cosa. La fantasia és algo que està viu. El que passa és que nosaltres tenim que produir aquesta fantasia. I com la produïm? Pues està concentrats en alguna cosa. No perda mai la il·lusió. I sobretot una cosa, i el més maco és també les fantasies compartides. Perquè les fantasies compartides moltes vegades el que fan és que creen un valor realment imaginable.
1: Sí. Correcte, no? És a dir, una bona proporció entre, entre personals i col·lectives seria molt important a la vida, no? Per tenir aquestes il·lusions, no? Aquests projectes que després pot ser que, escolta, durant, que dic jo, potser durant dues setmanes no avanceu en aquests projectes. No és problema sempre i quan decidiu tots, els que estigueu en aquest projecte, que ha d'anar avançant així. Però el fet de pensar que potser una altra persona del grup, d'aquest col·lectiu, l'està avançant en aquest projecte, ostres, poques coses pot haver més gratificant que saber que allò va avançant, no? Que pot ser un viatge amb amics, familiars, parelles, el que sigui, no? Un projecte, un projecte, possiblement, o en molts casos, ha nascut d'una fantasia, eh, Jordi?
0: Sí, sempre. No, però jo dic una cosa, o sigui, sembla, de veritat, a vegades sembla que no avancis, però sí que avancem.
1: Sí.
0: Perquè sempre n'hi ha algú, algú en l'equip o algú en el teu entorn que sempre dinamitza això, correcte?
1: Totalment d'acord.
0: És a dir, i aporta sobretot una opinió, perquè les fantasies són molt bones quan tu realment opina. És a dir, opinar no significa derrotar l'altre, opinar és anar en contradicció, tot el contrari, és aportar-li més valor a la situació.
1: Totalment, correcte? I encara que tu tinguis més molt energia. Clar la decisió que s'ha de fer, no, això s'ha de fer així, però deixa que l'altra persona s'expliqui i escolta-la de veritat, perquè si l'escoltes de veritat, li podràs contestar amb arguments. Si no l'estàs escoltant, l'únic que estaràs és repetint la teva visió, la teva versió. Per sí, això és, eh, que és així?
0: Sí, sí, jo aquí també podria posar el tema de les tècniques de brainstorming, correcte, no? Les tècniques d'aportar, sobretot d'aportar idees, correcte, sí, no? Sí. És a dir, que aquestes idees que t'aportin, disculpa, David, que siguin idees que no puguis d'alguna manera reemplaçar les altres, sinó sumar i multiplicar les altres.
1: Sí, senyor, correcte? Sí, senyor. Aquesta és la clau sempre. No vas contra la idea de l'altre,
0: sinó que
1: li estàs sumant, li estàs multiplicant. Hem de ser persones sumadores i multiplicadores, eh? Això, el meu avi, que no el vaig conèixer, que era el pare de la meva mare, sempre deia, diu, que sobretot la nena, li deia a la meva mare, diu, que aprengui a sumar i multiplicar, perquè restar i dividir ja ho aprendrà la vida, i em va semblar molt interessant, ja li tocarà la vida, i sobretot que intenti sumar i multiplicar.
0: Sí, jo el que tu deies, per exemple, les fantasies que no són, que són negatives, que no porten res perquè et bloquegen molt, aquestes resten i divideixen, eh?
1: Sí, correcte? Totalment.
0: I una fantasia que sigui negativa pot allunyar-te o pot separar-te dels altres, saps? I això és, ho tenim molt en compte, perquè n'hi ha fantasies que poden ocasionar dolor als altres, correcte? No?
1: És així.
0: Perquè no és perquè siguin dolentes, perquè a mi les persones no estan preparades, no estan formades i sobretot no tenen, no, ja no dic l'actitud de no poder-les assolir, sinó el desconeixement del propòsit que tu realment vols a la vida.
1: Totalment. I com deia la cançó, no me llames iluso porque tenga una ilusión. El que és una fantasia, el que és una il·lusió és poder escoltar totes les setmanes el nostre coach a capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, una abraçada ben forta i fins la propera setmana.
0: Fins la propera, gràcies.
2: Son las 4, son las 3 en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas noches. La ministra de Sanidad ha vuelto a negar que exista un colapso sanitario en Ceuta después de que el Colegio de Médicos Ceutí haya anunciado este jueves que barajan convocar una huelga a partir del próximo 24 de septiembre. Su presidente, Enrique Roviralta, asegura que las urgencias se han multiplicado hasta 4 veces tras la llegada masiva de inmigrantes, mientras que la ministra, Mónica García, reconoce que se ha incrementado el número de pacientes, 2.5 más al día, un dato que dice no es una imagen de colapso.
4: Bueno, yo creo que no hay ni un solo dato que avale el colapso sanitario de un hospital que, como bien decían y como bien pueden certificar, creo que hay varios periodistas que han entrado en el propio hospital, a los dispositivos de urgencias y a las diferentes plantas, para verificar que realmente no hay una situación de colapso. Tenemos el 50% de las camas vacías y tenemos más recursos que nunca, más profesionales que nunca.
2: Además de la sanidad, los ceutíes ponen el foco en la educación, que aseguran que también está lejos de la normalidad. Anoche, cientos de docentes se manifestaron en

La ciutat. Els dijous ja sabeu que el que volem és aprendre a viure millor. Així que d'entrada tindrem a l'estudi el Vicenç Huguet, de fet ja el tenim aquí preparat, que aquesta temporada s'ha proposat ensenyar-nos a fer servir les noves tecnologies en el nostre dia a dia i sobretot a que entenguem com funcionen. També aprendrem a tenir la nostra casa encara més maca, com sempre, gràcies a la nostra interiorista de referència, que és la Sara Folk. I si una part de casa nostra ens encanta aquí en aquest programa és la cuina. Un dijous més encenem els fogons per aprendre les millors receptes culinàries. Sempre, això sí, amb la inestimable ajuda de la nostra audiència. Ja sabeu que podeu seguir enviant les vostres receptes, dir-nos quin és el vostre plat català preferit, quin és el secret perquè us quedi tan bo. Notes de veu al 676-760908. Avui, cuina catalana aquí a la ciutat. És d'ara, fins les dues, comencem.

0: Temporada més, volem parlar de tecnologia amb el Vicenç Huguet, professor de màrqueting i emprenedor. Vicenç, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bé, vosaltres, bon dia.
0: Doncs bé, contents de tenir-te aquí una temporada més perquè ens expliquis una mica com funciona això de la tecnologia i com ho podem aplicar al nostre dia a dia. Aquest és el teu objectiu, aquesta temporada, una mica?
1: Sí, és veure com la intel·ligència artificial ens pot ajudar i fer la vida una mica millor a les persones humanes, no? Que aquest hauria de ser una mica la intenció de qualsevol invent, en teoria.
0: Ara que diuen que la intel·ligència artificial acabarà amb tots nosaltres i això, doncs mentre que no arribi aquest moment, fem-la servir bé, no?
1: Exacte.
0: De forma correcta.
1: Abans que arribi l'hecatombe, val més que ara fem servir per alguna cosa important.
0: Exacte. Vinga, avui relacions la intel·ligència artificial amb un tema, si més, no? Curiós, no?
1: Sí, ja que esteu parlant de cuina, doncs per la cuina és important tenir bones llimones, com diu la cançó, sí. Bones taronges o bons tomàquets. És a dir, que parlarem de pagesia, que sembla com estrany perquè normalment no associem el món del pagès amb la intel·ligència artificial.
0: Totalment.
1: Però sí que la tecnologia i la mecanització i la digitalització és present al camp i fa que tot prosperi molt més.
0: Allà al poble i al camp tenen mòbils, i ordinadors i totes aquestes coses, encara que aquí els de la ciutat ens pensem que no.
1: Exacte.
0: Estan molt, molt avançats en tecnologia. Et sembla si comencem pel principi, pas a pas, parlem d'aquesta evolució històrica del sector primari aquí a casa nostra?
1: Sí, doncs mira, tot comença als anys 50, aproximadament. És quan comença a haver-hi una mecanització del camp i és quan canvia el paisatge rural. Abans les explotacions agràries necessitaven una gran quantitat de mà d'obra i en aquell moment apareix el tractor, que substitueix a tota la força de tracció animal i fa que una persona pugui cultivar una extensió de terreny molt més gran. I això més o menys ens situem a mitjans dels 60 i, de fet, aquí a Barcelona hi havia una fàbrica, la Zona Franca, que era una de les més importants a nivell espanyol de fabricació de tractors. I així comença la mecanització. És quan les màquines comencen a substituir la força animal i humana i fan que molta gent ja quedi expulsada de les zones rurals perquè no hi ha tanta demanda de mà d'obra. Llavors anem avançant i anem cap a la tecnologia, que cada cop estan apareixent més màquines més específiques, com per exemple per la collita. Abans, quan havíem de collir el blat, necessitàvem grans quantitats de persones. Ara una persona amb una màquina, el que mon pare deia cosechadora, que mon pare s'havia dedicat al tema de la pagesia, sí. Doncs amb aire condicionat i de més, una persona pot collir el gra de grans extensions, de grans latifundis. Per tant, es facilita tot molt més. I cap als anys 80-90 és quan la digitalització es fa més patent i cada cop les empreses d'explotació agrícola i explotació forestal fan servir més eines informàtiques per poder calcular millor doncs, quina quantitat d'aigua necessiten pels seus cultius, quina quantitat de fitosanitaris, és a dir, d'insecticides, de nutrients, etc. I això a poc a poc s'ha anat perfeccionant i sofisticant de la mà de la intel·ligència artificial. De manera que avui en dia tot és molt més sofisticat.
0: Et sembla si per entendre una mica millor posem doncs, algun exemple pràctic?
1: Sí, i tant. Doncs bé, n'he buscat un parell, un del Penedès i un altre del Segrià. El Segrià és una zona curiosa perquè és una zona de secà. I llavors, tot i ser una zona de secà, gràcies al canal d'Urgell que es va fer fa molt de temps ja, doncs s'ha aconseguit que una part del territori sigui de regadiu. Però què passa? L'aigua és escassa i vaig anar a parlar amb una persona de la Universitat Politècnica de Catalunya, un enginyer agrònom, Fran García, que és d'Agrotec, Universitat Politècnica de Catalunya i també delegat del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, i em comentava que el quid de la qüestió és fer servir la quantitat necessària d'aigua. Perquè jo me'n recordo el meu avi o mon pare que quan regaven allò per
0: exagerat.
1: Sí. O sigui, cobrien el terra d'aigua per inundació pràcticament. I semblaven camps d'arrossos i no de matllers. En canvi, gràcies a la instal·lació de sensors que se situen en el terra, es pot calcular la pluviometria, és a dir, quina quantitat d'aigua ha caigut, la humitat del terra i també doncs, l'evolució del clima, de manera que pots saber exactament quanta necessitat d'aigua tens per a aquell regadiu. I en funció de l'aigua que disposis, perquè l'aigua està regulada, doncs podràs prendre decisions com ara de la poda, perquè si tens una quantitat d'aigua X i preveus que plogui una certa quantitat d'aigua, hauràs de podar més o menys, de manera que les pomes, per dir alguna cosa, doncs, acabin obtenint la mida que tu vulguis. En parlàvem amb el Fran García, en això qui són totalment experts són a Israel. Israel és un país a mirallar-se amb temes agrícoles, perquè és una zona desèrtica, però és un dels grans punters a nivell europeu en temes d'agricultura, i allà els hi falta moltíssima aigua. I llavors tota la distribució d'aigua es calcula mitjançant intel·ligència artificial, distribuint a cada explotació agrícola aquella quantitat d'aigua que necessita. I això és quelcom que s'està imitant aquí a Catalunya. I hi ha empreses, doncs, del Segrià que apliquen aquesta mena d'evolucions per poder calcular mitjançant aquesta mena de sensors, doncs, exactament quanta aigua necessita. I no només això, sinó quants nutrients, si cal fertilitzar o no, poder estimar si hi haurà una plaga, perquè clar, hi ha molt risc en una explotació de fruiters, i si tens una plaga, doncs se tenia tota la collita en orris, i només tens una collita a l'any. Per tant, has d'assegurar el tret, com si diguéssim, i tota aquesta mena d'eines t'ajuden, doncs, a assegurar i minimitzar els riscos, que és del que es tracta aquí.
0: I mira, també mirem pel malbaratament de l'aigua en aquest cas, no? En temps de sequera, doncs, si necessites tants litres, no malbarates.
1: Exacte.
0: Aquest element tan preuat.
1: Els cultius necessiten ser resilients, perquè la quantitat d'aigua que tenim a les conques mediterrànies és molt limitada. Si no aconseguim que els cultius siguin respectuosos amb la quantitat d'aigua, consumiran més de les que poden consumir. El mateix està passant ja amb l'explotació forestal. Fins fa no gaire ens pensàvem que el més important era tenir una gran quantitat de boscos. Estem en el moment en què hi ha més boscos de tota la nostra història. Ara, del que es tracta és de minimitzar la quantitat d'arbres perquè la capacitat d'absorbir recursos hídrics no sigui massa heavy, perquè si no acabaríem consumint molta més aigua de la que necessitem. I això ja s'està començant també a aplicar mitjançant intel·ligència artificial en un altre camp, però que és similar, que és el de l'explotació forestal.
0: Poses aquí que també fan servir imatges de satèl·lit.
1: Sí. Tant de satèl·lit com de drons, per poder fotografiar tot el camp, ja sigui de fruiters o de la vinya. Per exemple, a França estan molt avançats perquè el cultiu de la vinya és molt ric, genera molts ingressos, i poden desemborsar una gran inversió, perquè les inversions d'aplicació d'intel·ligència artificial són molt costoses. Un sensor costa 20.000 euros. Imagina. I en necessites moltíssims. Imagina. Llavors, a la vinya, que és un sector molt, molt potent, fan fotografies mitjançant drons i imatges per satèl·lit per poder calcular, doncs, com estan les seves explotacions, perquè la intel·ligència artificial és capaç d'analitzar les fotografies i classificar-les d'una forma més òptima que no pas les persones humanes, de manera que poden veure i preveure possibles plagues o necessitats de fertilitzants o necessitats de rec. El que sí que m'apuntava molt bé el Fran és que sempre qualsevol decisió és suggerida per la intel·ligència artificial. Mai no hi ha una decisió que es prengui directament per la IA, perquè hi ha un risc massa elevat. Si de cop i volta la intel·ligència artificial pren la decisió d'augmentar el rec d'una explotació agrícola i es podreix, la pèrdua econòmica és massa gran. Per això sempre hi ha un enginyer agrònom darrere de qualsevol presa de decisions, cosa que em tranquil·litza.
0: Home, i tant, ens deixem més tranquils.
1: Exacte.
0: La mà humana, doncs, sempre, espero que sempre sigui imprescindible, darrere de la intel·ligència artificial. Tens un altre exemple, al Penedès?
1: Sí, el Penedès, clar, hi ha un celler que és

0: Sallés Torres, que precisament el que fan servir és el tema dels drons. Fan vols periòdics equipats amb càmeres tèrmiques, són capaços de veure doncs, quina temperatura hi ha, i això els dona pistes a nivell sanitari. Un dels grans problemes que tenen les vinyes són els fongs. Hi ha un parell de fongs que són els més agressius, que són el mildiu i la botrytis, segurament ho pronuncio malament, però ve a ser aquest nom. Llavors, fins ara, el que fèiem era plantar rosers, que tots ens preguntem per què hi ha rosers. Perquè el roser és el primer que mor a causa d'aquests fongs. Llavors, això és un avís.
1: Sacrifica per l'equip, una mica.
0: Exacte. Llavors, abans que es propagui una plaga, tu necessites saber que aquesta plaga és a punt de succeir. I això es pot fer ara mitjançant intel·ligència artificial i drons. Abans, el que es feia era calcular aquesta temperatura, pluviometria i humitat, i es feien càlculs a mà. I això et permetia fer estimacions. Ara aquestes estimacions es fan amb intel·ligència artificial, de manera que pots saber amb avantbà si necessites o no fer alguna mena de tractament fitosanitari i poder salvar la collita.
1: I ja no sacrifiquem aquests...
0: Pobres rosers.
1: Rosers, clar, home, és que... Tela. Escolta, què més t'ha explicat el Fran García?
0: Doncs sí, m'ha explicat una iniciativa molt interessant que la fa tant la universitat on hi està, o la Universitat Politècnica de Catalunya, com la Universitat de Lleida. Es diu Agrixels, i del que es tracta aquí és d'anar aglutinant dades, perquè, com hem comentat moltes vegades, les bases de dades el que necessiten són dades. I el problema que es troben moltes empreses que intenten desenvolupar softwares empoderats per intel·ligència artificial és que no compten aquestes dades, perquè haurien d'anar pagès per pagès demanant-los. En canvi, aquestes universitats, tant la de Lleida com la Politècnica, el que fan és recabar de forma segura i anònima tota aquesta informació, de manera que la posen a disposició d'aquestes empreses, que després poden desenvolupar aquesta mena de tecnologies que poden aprofitar les empreses privades, com aquesta explotació de fruiters de Lleida o aquest celler, que és un celler grandiós, del Penedès. De manera que faciliten aquesta aplicació de la digitalització que ens serveix perquè la pagesia doncs, es perfeccioni i es modernitzi, no?
1: Doncs déu-n'hi-do l'ús que en fan de la intel·ligència artificial al món de la pagesia, tot i que nosaltres poguéssim pensar que no, que hi ha senyors allà collint les pomes, doncs no tot és tan fàcil com això, com ha canviat la història.
0: Aquesta visió tan romàntica i bucòlica ja no és tan així. Al cap i a la fi són empresaris que estan darrere d'una empresa i estan produint béns que són pomes o ampolles de vi.
1: Doncs el Vicenç ens anirà explicant totes aquestes històries perquè entenguem millor la intel·ligència artificial i sobretot perquè aprenguem a fer un ús responsable i coherent d'aquesta tecnologia que, bueno, sí, ens volen alarmar, però ja va parlar amb un expert que ens va dir, bueno, tampoc és així la cosa, no és que acabi amb la humanitat, s'ha de posar normes, que això també és correcte, i si nosaltres aprenem a fer un ús correcte, doncs millor que millor, i per això et tindrem aquí aquesta temporada, Vicenç.
0: Clar, el tema és posar allò de tanques al camp perquè la intel·ligència artificial no prengui decisions que no hauria de prendre.
1: És que és una eina molt útil, però clar, hem de posar-hi normatives perquè no se'ns vagi de les mans. Vicenç Huguet, és un plaer tenir-te aquí una temporada més amb nosaltres a la ciutat.
0: Igualment, gràcies. Change my point of view. I feel so lonely. I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Frank.
2: Del 18 al 21 de setembre, Esplugues s'omple de música, cultura popular i activitats per a tothom amb la Festa Major de Sant Mateu. Vibra amb Doctor Prat, Sidoní, l'Orquestra Mondragón i Su. Canta les cançons de xarango amb músics de carrer i gaudeix en família amb rock per xics. Surt al carrer i posa't el mocador taronja. Ens uneix un mocador. Consulta el programa esplugues.cat. Ajuntament d'Esplugues.
3: Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
4: Estás escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
1: Doncs qui també torna a casa una temporada més és la Sara Folch, perquè volem aprendre més sobre decoració i interiorisme per deixar encara més maques les nostres cases, i no ho podem fer amb ningú millor que amb ella, amb la nostra interiorista de referència, Sara Folch. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia, moltes gràcies. Gràcies per aquesta introducció, mare meva.
1: Com ha provat l'estiu, Sara?
5: Bé, curt, sí. Treballant, bé, uns pocs dies, però bé, bé, ja saps que, ja, que a mi m'agrada treballar.
1: És que tu no pares quieta. Jo crec que molts dies de vacances tu no els aguantes tampoc, eh?
5: No, hem de fer coses. Bueno, va.
1: Escolta, aquest cap de setmana se celebra l'art a les galeries amb una nova edició de la Barcelona Gallery Weekend. Sí. Des d'avui fins a diumenge, 25 galeries d'art obren unes jornades excepcionals i ja sabeu que amb la Sara parlem de propostes de disseny d'interiors, novetats, suggeriments i sí. propostes per decorar les nostres cases, però avui ens volem centrar en això, en l'art, no?
5: Sí, avui parlarem de l'art, sí. Com tu dius, obre avui fins diumenge, vale? Llavors, bueno, Barcelona, és que, a veure, el Consell de Cent, tindreu el carrer tot de galeries.
1: Sí.
5: Tots els oients s'han d'anar a passejar i hauran, hem d'anar a buscar el que ens agrada i per buscar per aquell racó, per la paret o per on sigui. Us vull comentar, abans d'entrar amb consells i tot això,
1: sí?
5: que ahir, bueno, Dalí torna al Passeig de Gràcia. No sé si ho sabeu.
1: No, explica'ns.
5: Això és, bueno, comença ara, és fins a finals de desembre, si no recordo malament. Sí. Vale? Imagineu-vos, i és una experiència immersiva a la Casa Ametller. Se li diu Dalí Cibernètic Boulevard.
1: Que xulo. Vale?
5: Si no recordo malament, la primera exposició de Dalí ja va ser a Passeig de Gràcia. Vale? Vull dir, torna.
1: Llavors, a casa,
5: combina
1: també.
5: Això mateix, combina art, disseny, moda, realitat, ciència, tecnologia, tot el que a mi m'agrada, les noves generacions. I dura més o menys una hora i mitja.
1: Sí.
5: Vale? I són 1.200 metres en el centre d'Ametller.
1: Déu-n'hi-do.
5: Vale? Per descobrir el Dalí. Un Dalí, doncs, bueno, amb una proposta diferent del que estem acostumats d'anar a un museu. Vale? Llavors ja seguim pel cap de setmana, però crec que això era molt important, doncs, bueno, jo
1: no és important de dir-ho, molt, vale? Interessant
5: això.
1: Escolta, avui que parlem d'art, clar, és un món molt personal, no? El que t'agrada a tu no m'agradarà a mi segurament, i clar, és complicat.
5: Sí, bueno,
1: això
5: al final ho podem definir un art d'inversió, vale?
1: Sí.
5: Que bueno, et pot agradar o no et pot agradar, però jo sempre aconsellaria que si l'has de tenir, ni que inverteixis, doncs que t'agradi.
1: Com a mínim.
5: Aquest és el meu punt de vista, perquè, vale, després són inversions que es compra i venda, però bueno. Vale, però sí, no solament és art, també és disseny, també podem ficar alguns objectes. Clar, on està la línia que és art i que és un objecte? Vale, bona pregunta, no?
1: Doncs
5: generalment sí. L'art o una peça, si diguem amb un gerro, una peça Art Nouveau o qualsevol, una peça d'art no s'utilitza. Un objecte és per utilitzar.
1: Ah, mira, que bona aquesta, vale? Distinció.
5: Més o menys, ho estic dient en plan, vull dir, d'oients, d'estar explicant-ho així fàcilment.
1: És a dir, Sara, si jo tinc un gerro i li fico unes flors, no és art. Però si el deixo sense servir, sí que és art.
5: Sí, seria així.
1: Que curiós, que bo.
5: Seria així. Vull dir, suposo que tindré crítiques d'aquesta definició tan
1: simple. No, però em sembla
5: força
1: bona.
5: Però una peça d'art, una escultura, un Gerard Nouveau, un modernista, bueno, sí que li pots ficar una flor, però generalment ja és un objecte, doncs, que
1: no ho necessita, no? Ja.
5: No ho necessita. Llavors, quan tu... Molts crítics d'art o molts artistes defineixen que quan fan un objecte d'art volen que no se li posi res perquè llavors és una peça d'art. Si no, passa a ser un objecte de decoració, a un ús... Bueno,
1: clar.
5: Aquí està el límit. La línia aquesta que és difícil d'explicar.
1: Escolta,
5: vale? Però, bueno,
1: jo crec que la pregunta del milió és...
5: Sí.
1: On col·loquem les obres d'art a casa nostra? Si ens anem, per exemple, aquest cap de setmana a una d'aquestes galeries i ens agrada una obra d'art, com l'hem de col·locar perquè llueixi bé?
5: Bueno, a veure, l'hem de col·locar o hem de tenir on vulguem. No on vulguem. Bueno, parets, evidentment, a terra, sobre les taules. Jo crec que qualsevol espai que... Si a tu t'agrada una peça i la integres bé en l'espai que tens, doncs, bueno, és que és molt difícil aconsellar on les coses. A veure, Clar, parets, a les cuines, a tot arreu.

en el sostre, una obra d'art, un quadre en el sostre, penjat d'alguna manera, minat indirecte, pot ser com una espècie de plafó, perquè no, a sobre el llit hi ha gent, jo he col·locat un quadre per

0: original.
1: Llavors, no, no, és que
0: la teva... Una sobre l'altra. Clar, diguéssim, un bodegó de quadres, un a sobre l'altre, que veus un tros, tapes un tros de marc, com un muntatge, saps com molta gent fica vaixelles i fa un muntatge?
1: Sí.
0: Com les...
1: Ui, no sé si tem... Sara, ai, Sara, que no t'escoltem. Ara, ah, ara sí que t'havies marxat. Vale. Estàs parlant i m'estic fent una pregunta, clar. Què hem de fer primer? Si tenim un espai a casa nostra, vale, ja tenim l'espai i ara hem de buscar una obra d'art que encaixi en aquest espai o no? Si tenim una obra d'art que ens agradi, ja buscarem l'espai. Què ens recomanes?
0: Tenir una obra d'art que ens agradi i ja buscarem l'espai. I si tens un espai que vols posar una peça d'art, buscar la peça que t'agradi. És igual el tamany.
1: Molt
0: bueno, més gran no, evidentment.
1: Ah, clar, sí,
0: però
1: tens
0: pots
1: un pis
0: tenir
1: petit,
0: una paret de... Però pot, sí, però pots tenir una paret a millor de 3 metres o 2 o 4 metres i li pots ficar millor una peça de 40x40.
1: Ja.
0: Li fiques un foco en el sostre o li intentes ficar... Ara hi ha molta il·luminació amb bateries per no tenir que fer roses i llavors, bueno, la carregues la bateria. Això seria més superficial, ¿vale? Però un foco d'il·luminació correcta pel quadre i pots tenir una paret gran amb una peça molt petita. Però si dius, no, és que a mi m'agrada moltes peces. O la mateixa peça petita de 40x40, emmarcar-la amb un marc de 2 metres per 2 metres amb la peça al mig o a un costat. Llavors ja omples la paret. També pots fer que aquest marc, ja estem aquí, pots fer que aquest marc, a millor pot ser tot de vidre, vale? Per davant i per darrere, que no tingui tracera i que tu puguis veure la paret de darrere. A millor tens un paper interessant i és un quadre amb un color que t'engama. O pots fer un collage, també. Jo...
1: Sí, jo a l'habitació tinc només el marc. Com a capçal del llit és un marc i la paret, com que és de paper molt xulo, doncs allà està.
0: Ja està, ja tens una obra d'art.
1: Veus que bé? Mira, jo sense saber-ho. Escolta, parlem molt de quadres, estem parlant molt de pintura, però i les escultures? Perquè també poden omplir molt la nostra casa.
0: Jo sóc una enamorada de les escultures. El volum, el volum que té una escultura il·luminada, aquest joc de sombres i llum i que ho reflexa la paret, amb pianes, a terra, a sobre unes tauletes, a sobre la taula del menjador, perquè generalment a mi tens una taula i solament menges dos i tens un racó que no la fas servir, llavors allí pots tenir una o dues escultures, en els banys, també un bodegó tot d'escultures a sobre una taula o a sobre una repisa, a sobre la repisa, a terra... aixecat amb millor... Jo faria... El que faig molt, faig unes tires de fusta de 10x20, vale? A la llargada del passadís, vale? I llavors allí fico coses. Fico un quadre apujat, o fico una escultura, o fico un gerro, llavors amb flors. Faig com una espècie de sòcol d'una amplada de 15 o 12 per una alçada de 10, pot ser més alt. Llavors allí apoyo moltes coses. Així és quan es neteja, ja no toca l'obra d'art i també te l'aixeca una mica.
1: I escolta, et deies abans cuina, lavabo, hi ha alguna habitació prohibida per l'art o qualsevol racó de casa nostra pot servir?
0: Qualsevol racó. Jo fa molts anys, ja et diré, vaig fer bueno, un dels meus projectes, vale? Tenien 3 nens, evidentment. Hi havia una separació de vidre que estaven fent les obres amb els banys i vam fer tota una separació. Vam ficar una roba, vaig fer com una espècie de... Bueno, com un, bueno, una separació que entrés llum a la zona dels banys i vaig fer que tots els nens dibuixessin tot de dibuixos, ¿vale? Ho vam amacar amb tota sobre la roba i llavors ho vam ficar dins del vidre. Llavors era ja fet pels nens. Al final l'art, vull dir, tothom sap fer... Bueno, ja, em criticaran. Tothom pot fer art. Vale? Llavors, a més, l'art personal és el que, bueno, el que veus cada dia i el que millor t'agrada més o no. Vull dir, al final, jo sóc una enamorada de l'art. Però, bueno, passejar per Barcelona, l'arquitectura és art.
1: Sí, totalment.
0: Tot el modernisme que tenim és art. Tots els balcons, totes les baranes, per mi això és art.
1: Alguns grafitis que tenim a la nostra ciutat
0: els
1: també.
0: Els grafitis? Sí. Jo sóc una enamorada dels
1: grafitis. No, els vandàlics, aquests no, els que es fan al metro per vandalitzar.

0: Grafitis aquests no, però els macos
1: no, però
0: i els
1: jo soc una enamorada dels grafitis que... Són una i també passada, faig als espais a les cases, vull dir, pintat habitacions amb grafiti, em tinc dos o tres grafiteros que...
0: De jove, d'adolescents, sí, sí. Potser, no?
1: Sí, sí, i sala, diguéssim, la sala de jocs o sala d'estar, o el garatge, el pàrquing també hem pintat grafitis.
0: Que important és la relació que tens amb la família abans d'imaginar com li decoraràs a la casa, com faràs tota la feina d'interiorisme. Escoltar la família, conèixer-la, és important per tu.
1: Sí, molt, molt. Però al final ja han de viure ells, ja han d'estar ells. I tornem, va, que us he dit una miqueta. Tornant a la setmana...
0: Va, al cap de setmana, va. Quina galeria ens recomanes que vagi? A quina aniràs tu? Totes o tens alguna que dius?
1: Mira, avui en teoria tinc una ruta de galeries jo.
0: Molt bé.
1: Tota la tarda tinc una ruta de galeries per anar a veure allà. Ai, que xulo, no?
0: Ja tens ganes que arribi.
1: Sí, sí, bueno, clar, per anar a veure. No, a veure, la Sala Parés, evidentment, impressionant. Després, sí. Jo què sé, la Chiquita Room, la José dels Chapars, però bueno, el que us he dit del Dalí, m'entens? Bueno,
0: això
1: no s'acaba,
0: no
1: tot tenim temps.
0: Perdre.
1: Primer anem al cap de setmana. No sé, l'Alzueta, vull dir, és que qualsevol galeria, cada galeria té el seu propi
0: estil, no?
1: El seu propi, bueno, sí, els seus artistes. És molt, a mi m'agrada molt passejar i anar veient doncs, l'evolució de diferents artistes per les galeries o un artista així nou que està sortint, m'entens? Hi ha una, no diré noms, però hi ha com una espècie de centre aquí a Barcelona que venen artistes de fora,
0: sí.
1: Com a un any a fer pràctiques, a aprendre, a dibuixar, vale? Llavors, bueno, jo visito i veus així com a tendència, bueno, però cap a on va, doncs, bueno, les noves generacions generalment són tots joves que venen d'Europa i, bueno, i del món, venen del món.
0: Clar, és que sempre I parlem dels artistes de tota la vida, dels clàssics, però hi ha molt talent,
1: sí.
0: Últimament.
1: Molt talent, molt. I, a més, ara ja amb art, bueno, amb intel·ligència artificial, molta gent està utilitzant per fer art, vale? Hi ha molta gent que també...
0: Ostres, això a mi em genera un dilema, eh? No sé si això és...
1: Bueno, sí, això seria un altre dia per parlar,
0: sí,
1: perquè si no pot ser entre avui que dic que defineixo què és ara o no, que després em diran, bueno... Aquest... Bueno, així és en plan de piniu suau, vale? Vull dir, podríem estar un dia parlant què és art i què no és art.
0: Totalment.
1: Vale?
0: Serà
1: jo, per mi, l'art és el que m'inspira.
0: Mira, també és una bona... També és una bona definició.
1: I m'inspira.
0: Sí, senyora.
1: I m'agrada... I doncs, bueno...
0: Per últim, et volia preguntar a títol personal, curiositat pura i dura. Quin és el teu artista preferit? Actual o de tots els temps? És difícil, aquesta?
1: Tinc un gran llistat, però et puc dir...
0: Sí?
1: Tinc un gran llistat... Molts. Bueno, a veure, Manolo Valdés. Sóc una enamorada d'aquest senyor. M'entens? De les obres que fa i amb l'edat que té, que encara trenca esquemes i, bueno, impressionant. M'agrada molt, molt, que també suposo que sabeu la història, vull dir, la Lita Cabellut. Lita Cabellut, vull dir, impressionant, vull dir, els oients. Bueno, ja, però, bueno, en gent jove, espera, n'hi ha un que me'n conta, però és que, ai, el nom, imagineu-vos com vaig. N'hi ha un...
0: Tens el cap ja en aquesta tarda, o clar?
1: No, tinc molta memòria visual, molta. Llavors jo estic veient les obres dels... I després jo mateixa em diu els noms dels artistes. Però el pròxim dia us diré aquests tres noms que em falten, us ho prometo.
0: Doncs
1: vale?
0: Queda...
1: Però no, impressionant. Jo recomanaria a tots els oients passejar i anar de galeria en galeria i descobrir què és el que més t'atrau i a millor dius, bueno, doncs mira, aquest petitet el podria posar aquí o un gran. I un consell de marcs, vale? El marc, bueno, evidentment, a mida o no mida o comprat o no comprat, també per l'art també és fotografia.
0: Sí,
1: no ens deixem la fotografia, que hi ha obres d'art meravelloses de fotògrafs, de fotografia. Bueno, Jordi Bernadó també és una persona que admiro molt a nivell de fotografia.
0: O el fotoperiodisme, que per mi és art.
1: El fotoperiodisme, evidentment, són fotos d'aquestes que dius, uau, no? Clar, per això t'he dit, què és l'art?

0: Bueno, doncs jo crec que hi ha el que per mi
1: el que t'inspira.
0: Que m'emociona.
1: Doncs això aquest mateix. Cap de setmana us deixeu portar per aquestes galeries, parlar i deixeu-vos inspirar i trobeu doncs aquella peça que més us encaixi a vosaltres, al vostre estil i a la vostra llar. Sara Folch, com sempre, és un plaer tenir-te aquí en el programa una temporada més. Una abraçada molt forta i gaudeix molt aquesta tarda i aquest cap de setmana.
0: Moltes gràcies, igualment, oients, ens veiem pel carrer.
2: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 400 90 26 29 i gracare.com.
4: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu, cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Frank.
1: Cada dijous obrim la gana a La Ciutat amb aquesta secció que hem anomenat Quins Fogons. 13:38, no sé si és la millor hora per fer aquesta secció perquè tenim una gana ja. A veure, es tracta d'un espai que busca la participació de tots vosaltres, de la nostra audiència, amb les vostres notes de veu sobre gastronomia. Cada setmana posarem una temàtica diferent i deixarem que, bueno, que us llanceu i ens digueu la vostra. Llença't, avui la nostra audiència s'ha llançat,
5: de ple, sí, Robert. Sí, a més, aquesta música d'avui és inspiradora de la secció, del que hem demanat avui en aquesta secció, que és que parlin de Catalunya, no? Uh-huh. I que parlin d'aquella gastronomia que tenim aquí, que no tenen enlloc més. Tenim una audiència que no ens va maleixar, Míriam, perquè jo no vull ni de renyar, he hagut de renyar.
1: Ahir no vas fotre bronca, no. Van arribar un munt de missatges. Sí, avui sí. Tampoc, i també han arribat... Veus?
5: Ja els tinc educats, els tinc ensinistrats.
1: Oh, clar, pobres.
5: Sempre atenta i sempre participativa a l'audiència d'aquest programa. Avui els hem demanat, si us plau, que ens fessin aportacions a la cuina catalana, perquè no hem acabat encara de celebrar la diada de l'11 de setembre amb tots els ets i uts, com es mereix. Uh-huh. I per això hem demanat els plats de Catalunya, els plats per antonomàsia de Catalunya, i també per instants de la gastronomia catalana que formin part d'un moment de l'any que fan embogir la nostra audiència. I algunes persones també s'han llançat, valgui la cosa, a explicar-nos alguna recepta d'aquesta manera.
6: Li quiero hacer un homenaje a alguien que ya no está, pero que me hizo los mejores canelones de mi vida. Que siento deciros que no puedo deciros el truco. Vaya. Así que, ¿cuál es mi plato preferido? Evidentemente los canelones de la Paqui. Eran increíbles, pero pobreta ya no nos lo podrá decir. Los guardó en su secreto, pero os disfrutamos los que estábamos a su lado. Va por ella, besote.
7: Hola amigos, pues a mí el plato que más me gusta de la cocina catalana son los caracoles a la llauna. Y yo no sé hacerlos. Pero desde que hicisteis aquella sección que encadenabais un restaurante con otro, apunté uno en concreto, el del escargols. Y una vez al año mi marido y yo vamos allí a comer caracoles.
1: Can Cargol, el mejor restaurante.
7: Pero yo no lo sé hacer. Venga, un besito a todos.
8: Bon dia, macos. A la meva germana li sortien molt bé els canelons. Home. Feia uns canelons...
5: No sé la recepta.
8: Buenos no, lo siguiente. I allà mentes rostia pollastre,
1: sí.
8: Rostia la carn de porc, que era carn magra, i rostia a la carn de vedella ben rostideta, la tallava a trossets i la feia ben rostideta. Quan la tenia rostida i li posava un fitxa de pollastre.
1: Mira,
8: quan ja això ho tenia ben ja fregidet, ho passava per la màquina de fer capicada, diguéssim, i llavors quan ja ho tenia això li posava tomàquet fregit, bé, que estiguessin ben sucats de tomàquet, i després ja fer els canelons. Eren extremadament bons. A mi em surten bons, però no com ella. Era un atrac. Petonet.
9: Hola, família. Mireu, a mi, la

0: esqueixada, em torna boja una bona esqueixada amb un bon bacallà. Ai, trinxat, buah, el bacallà a la llauna. Tots els plats que siguin de bacallà d'aquí a casa nostra estan boníssims. Ai, i sí, m'encanten. I els canelons de la... Els canelons de la mama, eh? No, no de qualsevol, eh? Els de la mama també eren boníssims. I l'escudella, oh! Oh! Que cosa més bona. Pa tots.
1: Bon dia.
2: Hola.
1: Pues mira, a mi de la comida catalana, y los calzos. Los calzos es lo que a mí más me mata. Me encantan. Cuando llega ya enero o así, que se pueden empezar a hacer, es que a mí me encanta. Los voy a comer con la butifarra, con el pan con tomate, que me encanta. Y la escalivada. ¡Buah! Una buena torrada de escalivada. Es que ya para mí eso es buenísimo. Y las croquetas, que no sé si son catalanas, yo diría que no, pero eso también es algo
2: que
1: me
2: gusta
1: muchísimo. La comida de cuchara, es que yo soy poco de comida de cuchara, entonces me cuesta más, pero también las habas a la catalana con los piñones, eso también me gusta mucho. Venga, adeu.
3: Bueno, no pararía, ve, no pararía. Yo como amanida me agrada molt la xató, la mascarola, bacallà, anchovas, la seva salseta, i després el fricandó, naturalment, l'absurd boníssim, amb moixernons.
2: Ah, mira, que bo.
3: I els peus de porc, amb cargols.
2: Oh.
3: I a sucar i pa.
2: Que bo.
3: Adéu.
4: Bon dia, amics.
2: Hola.
4: Per nosaltres, a casa, espinacs a la catalana.
2: M'encanten.
4: Els espinacs d'aquests tendres els poso amb una miqueta a la paella. Prèviament hi he posat all, els fregeixo, després hi poso panses i pinyons. N'hi ha per llepar-se els dits.
5: Molt bon, molt bon.
4: Si hi afegiu al costat un ou ferrat,
2: bueno, clar,
4: amb aquells farfalanets, un, dos, o el que es vingui de gust. De veritat, que val la pena.
2: Clar, plat, és que m'agrada tot,
5: quin
2: així...
5: Quin plat complet, eh? És a dir, l'espinac, amb els pinyons, amb les panses, i amb l'ou ferrat, que és la proteïna al costat, que és meravellosa. La proteïna animal, en aquest cas, que és meravellosa.
2: Em queda un peus de porc amb cargols.
5: Sí, sí.
2: Però quina meravella és aquesta.
5: Sí, sí. He de dir que ja hi ha una guanyadora de la setmana de la recepta de... que sortirà diumenge, l'En Bones Mans.
2: Quina és?
5: Que és la dels canelons que ens ha fet aquesta senyora, que ens ha fet el picadillo, el rostit, tot allò.
2: De la germana.
5: De la germana. Doncs això se'n va a l'En Bones Mans aquesta setmana. I nosaltres hem vingut aquí a buscar receptes de l'audiència, però tu hem de fer una assessoria gastronòmica,
2: sí,
5: que ens l'hem anat buscant en aquestes darreres setmanes, i buscant vam dir, calla, i si la demanem a l'Anna Riera, que és la dona que té a Onda Cero Podcast, el podcast sobre cuina i bon menjar, Cuchara de Palo.
2: Boníssim, no us el perdeu, eh?
5: I vam enganxar-la per aquí pel passadís, li vam dir, escolta, Anna, tu no ens ajudaries pas? I la resposta va ser ràpida.
6: Que bé, que aquí, a Onda Cero, estem fent bullir l'olla, perquè va d'això. Parlarem de cuina, de gastronomia, de menjar, que ens encanta. Escolteu, jo vull venir a parlar de cuina a la vostra secció, que m'hi convideu.
2: I tant, més que convidada
5: estava. I clar, aquesta setmana li vam dir, Anna, parlarem de Catalunya. I va dir, molt bé, m'agrada molt, perquè la cuina catalana està en eclosió, em va dir.
2: Ah, sí?
5: Sí, sí, em va dir, ho heu escollit en un moment ideal, perquè és el moment en el que hi ha una generació de joves de menys de 30 que estan fent reviure la cuina d'aquells que ja no estan aquí, que ens han deixat el receptari, i que, o aquelles, vaja, que ja no estan aquí, bàsicament, i que ens han deixat el receptari. Amb ella he comentat sobre aquest tema, sobre la cuina catalana, com està la situació, i em deia això, que està en eclosió.
7: Anna, per tant, la cuina catalana està en un moment d'eclosió i de renaixement, no?
6: Totalment.
7: Per què?
6: Mira, perquè fins ara t'esperava la cuina catalana com alguna cosa, una cosa que havíem de recuperar, no? Com el pes de la història de la cuina catalana. I ara, en canvi, a tot de joves de menys de 30 anys, repartits per la ciutat de Barcelona, una podria ser la Fran Baixa, amb el seu restaurant Franca, on fa, per exemple, una escudella que té tot l'any, que és una mania d'escudella, que és una escudella freda, sense líquid, amb un refoliu d'oli d'oliva. Hi ha el Víctor Ròdenas, també, que ha estat per aquí, el podcast a Cuchara de Palo, justament, i té un plats de pollera de tota la vida. Per exemple, fa un estofat de cigrons amb tendons i llengua de vedella. Fantàstic! Però no és un plat pesat, contundent. Ha fet una mica creatiu. Hi ha també la parella del Gluck, que és un restaurant superxulo, amb una única barra, també, cuina catalana reinventada. Bueno, de fet, aquest concepte cuina catalana reinventada és un concepte del Franca, justament, no?, d'aquest restaurant. Un restaurant, a més, cuinen tres cuiners de tres orígens diferents. La Fran és catalana, el Giacomo és venezolà, si no m'equivoco, i llavors tenen el tercer cuiner, que és americà. i tots cuinen receptari d'aquí. Que dius, ostres, una declaració d'intencions. Hi ha com una moda, com una tendència que està per quedar-se, ojo, crec, eh? Estàs veient la revista Cuina, que també ha canviat el seu concurs del plat favorit per un concurs de cuina catalana, no? Una revista de cuina que diu, bueno, doncs ara reinvento i quin fa el millor plat de cuina catalana per menors de 25 anys. Doncs hi ha com una mena de revulsiu de tornar a parlar de cuina catalana des de l'alegria, no? Des de la cuina catalana divertida, lleugera, que volem tastar.
7: És part de la tradició.
6: Passada en tradició. Però li dona un aire, li dona un toque. I això jo crec que ens dona molt d'aire fresc. Parlar de cuina catalana ara és divertiment també.
5: Parlar de cuina catalana és parlar de divertiment, em deia. I jo li deia, quins plats d'aquests de tota la vida, perquè ens ha dit algunes invencions una mica estranyes, no?
2: Sí.
5: Aquests tendons amb cigrons...
2: L'escudella sense caldo, ja, i freda...
5: Ho trobo una mica estrany, però...
2: L'hauríem de provar.
5: S'hauria d'estar, sí. I li deia, quins plats de tota la vida es mantenen?
7: D'aquests plats que ens acabes de mencionar de cuina catalana que hi ha en aquests restaurants, a part de l'escudella que en deies freda... Què es manté de la cuina tradicional d'això de les àvies? De...
6: És que molt, perquè fixa't, m'ho explicàvem l'altre dia, hi ha molta gent jove que ja no ha tastat la cuina de les seves àvies. Per tant, seran els restaurants, com els que t'acabo de descriure, o restaurants tradicionals, els transmissors del nostre patrimoni cultural. Quan diguis, aquesta és la recepta de l'àvia, la croqueta de l'àvia. Jo no l'hauré tastat, jo sí, però potser, no sé, els fills dels meus fills o gent, sincerament, que tenia unes àvies que ja treballaven i que no feien croquetes, i els feien elles, les compraven, no?
7: Sí, sí.
6: Llavors, aquesta cuina de l'àvia està empapada, perquè és part de la nostra cultura, però en diferents moments, diguéssim, no? Llavors jo crec que els restaurants tenen també aquesta voluntat de transmetre aquesta tradició.
5: Als restaurants hi ha molt de talent, Míriam, tu ho saps molt bé, a Barcelona i tot arreu de Catalunya, però a fora dels restaurants també, perquè, clar, algú ha de produir la matèria primera que es ven als restaurants, algú l'ha de fer, vull dir, ramaders... agricultors...
2: Amb intel·ligència artificial, que ens explicava el Vicenç.
5: Amb intel·ligència artificial, que ens explicava el Vicenç. I hi ha d'haver tot tipus de productors que facin doncs, tot aquest producte que se serveix, valgui la redundància, als restaurants. Algun d'aquests productes, fins i tot recuperats del passat.
7: A banda dels cuiners, dels xefs, també hi ha gent en el sector jove amb iniciatives molt interessants. Penso en una persona que conec, que ara passa per l'Cuchara de Palo, que és la Maria Costa,
6: sí,
7: del Esquellador,
6: sí,
7: que tenen projectes interessants de recuperació de tradicions catalanes. No?
6: La Maria, que venia de ser productora de sí, vídeo i de cine i de publicitat, i que ella, no, el seu pare recupera un molí tradicional, ells eren, a més a més, tenien camps de cereal, i diuen, no, això s'està perdent, el blat escairat, tornem a recuperar-lo amb un molí tradicional de tota la vida. Ostres, va ser molt valent i molt romàntic, perquè té un punt de romanticisme per continuar aquest llegat. Però més, ella t'ho explica amb un orgull. Ella forma part d'una associació, les dones del món rural, que totes les dones que escoltes en aquella associació són pageses, que treballen el dia a dia amb les vaques, que intenten lluitar perquè el benestar dels seus animals, per recuperar varietats. Ara entrevistava la Martina Puigverd, de les Cols, d'Olot, dos estrelles Michelin, i em deia que la seva mare, una història que jo no sabia, que la Fina Puigdevall fa 30 anys va recuperar una varietat tradicional de farró, sí, trigo sarraceno, aquest tan de moda ara, no? El fajol, que és típic de la Garrotxa, i s'estava perdent, i ella amb una pagesa el van recuperar, i forma part del seu menú de degustació de tota la vida. Inclús n'han fet conferències a Harvard, el podcast d'aquest divendres en parlo, perquè han fet una conferència a Harvard explicant el farró, explicant aquest pseudo-cereal que elles mateixes, per elles, forma part del seu territori, no? I del seu clar, paisatge.
7: Com el peso negre en algunes zones del Berguedà.
6: Exacte, correcte, efectivament.
5: I aquí, si m'ho permets, Míriam, respondré a la pregunta
2: Vinga,
5: del dia que...
2: Vinga, quin és el teu plat preferit?
5: Home, sens dubte, el blat de moro escairat, que és un plat del Berguedà, que només fem al Berguedà,
2: sí,
5: que la gent ha de venir a tastar si vol venir al meu poble, a Gironella, el dia 8 de desembre, per la Puríssima...
2: El Robert els hi cuinarà...
5: No, el Robert no els hi cuinarà res.
2: La mare del Robert...
5: No, les senyores que cuinen a la plaça del poble una olla amb 500 quilos de blat de moro escairat, els serviran un tàper de blat de moro escairat, una carbanyola petita. I el podran tastar, i a molts restaurants de la Berguedà hi és. Aquest és el meu plat preferit. I després n'hi ha un altre, que és el plat del dimoni, que també és del Berguedà.
2: Però què porta, a banda del blat de moro?
5: El blat de moro escairat és un blat de moro que es fa en l'escairador, aquesta empresa que hi ha al Berguedà, que és

0: un blat de moro blanc que està trencat, sí. I llavors es serveix com si fos una... Perquè s'ho imagini vostè, una crispeta bullida. Una crispeta del cine bullida amb caldo, amb escudella. És escudella amb crispetes. Per dir-ho d'alguna manera.
1: Vaig a tastar, també.
0: I després el plat del dimoni, que és les patates emmascarades, amb una cansalada.
1: Que bo.
0: Boníssim. Aquests són els plats preferits de tots els temps i de tota la humanitat. Que, a més, són molt, molt nutritius i per l'hivern van molt bé. Bé, li preguntava jo a l'Anna, i ara ve el teu moment, Míriam. Quin és el teu plat preferit de tota la història de la cuina catalana?
2: Amb quina et quedes tu?
3: Jo amb l'escudella. Jo sóc fan de l'escudella, m'agrada molt cuinar-la. Quan reso per...
4: Moltes hores.
3: Ja, però jo reso perquè comenci l'hivern, a mi m'agrada molt. Aquestes capes, no? Un diumenge a la tarda, i en tinc per tota la setmana, ens gelo molta. Bueno, i una escudella és com jo per mi, quan torno a casa de la meva mare, que veu una Olot, els meus pares, ai, mama, m'has fet escudella, no? I aquella escudella que t'escalfa el cor, gairebé,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí.
3: Que t'aixeca de qualsevol escura, és veritat, Aquesta cuina de Cullera.
1: Una escudella, però clar, jo sóc d'escudella i carda.
0: Ah,
1: no només la sopa, vull dir. Sí. Però jo només la menjo el 25 de desembre.
0: Només, eh?
1: Només. I el meu marit la fa, bueno, jo crec que és la millor escudella amb cardolla, no? que t'ha estat.
0: La marit de la Míriam, que es dedica al sector de la gastronomia, fa coses molt bones.
1: Menys de les que a mi m'agradaria que fes a casa, però quan es posa, bueno...
0: El 25 de desembre és seu, i el 26 de qui és?
1: Meu.
0: Teu.
1: Amb el que sobra, fem canelons.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Si és que sobra alguna cosa, clar.
0: Qui no l'han vist mai, de canelons de la...
1: No, perquè només el faig el 26 i el 27 normalment ja m'he agafat les vacances de Nadal.
0: Clar, casualment.
1: Ja te'n portaré un tap.
0: Bé, l'Anna Riera, que és magnífica, que ens ha il·lustrat sobre aquesta ruta dels restaurants de Barcelona, on podem trobar cuina catalana reinventada, reentesa. Demà al matí estrena un nou capítol de Cuchara de Palo, a Onda Cero Podcast. Demà al matí i cada divendres, I jo li deia, escolta'm, que fes una crida a l'audiència de la ciutat que encara no sap que hi ha un podcast que es diu Cuchara de Palo.
2: Anna, recomana a l'audiència de la ciutat el Cuchara de Palo.
3: El recomano. El Cuchara de Palo descobrireu gent... Al final, el Cuchara de Palo són entrevistes de persones que estan en el sector de l'astronomia, però no tant només professions, sinó qui hi ha darrere, què els motiva, què els agrada, què els fa feliços, com cuinen, per què. Sí, si us agrada escoltar de cuina i si us agraden els personatges que hi ha darrere de la cuina, escolteu Cuchara de Palo, crec que ho direu.
2: Gràcies, Anna.
1: Doncs ja sabeu, els dissabtes i els divendres sempre un nou capítol de Cuchara de Palo a Onda Cero Podcast.
0: Ara hem de pensar, jo tinc algunes idees per la setmana que ve.
1: Jo també.
0: Ah, sí?
1: Mira, m'he enterat que el dissabte, dia 19, aquest dissabte, és el dia de l'aperitiu.
0: Ah!
1: Mira, també és una bona opció. I diumenge...
0: Sí?
1: Que és raro, perquè jo pensava que era el dijous, però bueno... Diumenge és el dia de la paella.
0: Home, doncs dijous que hem de fer dijous paella, no
1: jo
0: pot ser,
1: Jo crec que sí.
0: Com la fa vostè la paella?
1: Paella o arròs amb coses? Aquí fem arròs amb coses. La millor, la de la meva mare, sens dubte.
0: Doncs jo crec que queda adjudica per dijous que ve,
1: sí. Jo em quedo amb un plat català, que no l'he tornat a menjar mai més, perquè la meva àvia, doncs, ja fa molts anys que no hi és. Feia conill amb cargols.
0: Conill amb cargols?
1: Mira, el conill es desfeia amb els cargols, a la salsa amb ametlles... I no m'he posat jo a fer-lo, a veure si em surt.
0: En un cas, a mi el conill amb cargols,
1: Doncs una meravella.
5: Jo crec que li poses, Míriam, cargols al iogurt, al iogurt i tot.
1: Jo li posaria cargols a...
5: Pastís de cargols.
1: Escolta'm,
0: això t'ho fa un xef d'aquests...
1: Però uns simples, entre cometes, cargols a la llauna, amb sal i pebre... És que no necessita res més, una miqueta...
5: Jo tinc relació amor-odi amb els cargols. Durant una època em van agradar molt, després no...
1: Has d'anar amb aquesta oient
5: al
1: restaurant aquest
5: que dius... Sí, el tinc apuntat. El tinc apuntat. Per cert, no hem parlat del pollastre a la catalana.
0: Home, sí.
5: Les seves prunes i els pinyons i tot. Uf, amb aquella salseta,
0: I després, del pa amb tomàquet, que és el plat més senzill.
5: El més senzill.
1: Simple.
0: I que, a més a més, jo crec que no hi ha... Bueno, enllaço a la piscina. No deu haver-hi cap país al món on... Després de fer un dinar i una sobretaula, arribes a les 7 de la tarda, 8 del vespre, i dius, escolta'm, fem un pa amb tomàquet, no hi ha aquí.
1: Amb uns embotits de la terra, que és una bona botifarra blanca.
5: A mi em fa molta gràcia això, un dels exponents de la cuina catalana, que està en molts restaurants, taula d'embotits i formatges, que no s'ha ni de cuinar, això.
1: Sí. Jo un divendres a la nit, un bon pa amb tomàquet, embotidets i formatges, i a mi... Sí, clar, no hem de fer apologia de...
5: Jo soc molt del teu equip, però...
1: I ja està, ja t'ha fet el divendres. Sí, sí. Ni pizzas, ni aquesta...
5: Re,
1: que també, però...
0: Mira, un dia dedicarem a... Si et sembla...

0: a Itàlia, aquesta secció. Perfecte. Un dia.
1: A la pizza, la pasta. Si vostè diu, jo vull que dediquin a la meva terra, a Colòmbia. Doncs avui,
2: per exemple,
1: vull que dediqueu, o vull que dediqueu a les truites.
0: Que Colòmbia és, ara ho certificaré, però és la segona o tercera comunitat que més pobla a Catalunya, de fora d'Espanya.
1: Jo he descobert un restaurant colombià a la Costa Brava i ens hem aficionat molt al menjar d'allà.
0: Veus? Arepas.
1: Sí, estava tot molt bo.
2: No és el peruà?
1: No.
2: Aquell.
1: No, colombià.
2: Ah, també hi ha un colombià?
1: Sí, hi ha de tot.
2: Allà, ostres.
0: La Sandra Patricia Mayor.
1: Sí, hi ha molts restaurants allà.
2: Ojo amb la cuina peruana.
1: També, també, també.
0: Tu t'agrada el pisco sour?
2: Pisco sour?
0: Algú d'aquesta de
2: l'escola? A mi no. El ceviche.
1: No sóc gaire, de pisco.
0: La Sandra Patricia Mayor Yepez, que és la persona que està a la recepció aquí d'Onda Cero de Catalunya.
2: Digues el DNI, sí. També, si vols.
1: Sí, o el telèfon.
0: Perquè va venir un dia amb bones mans, a l'esmorzar amb bones mans, i ens va fer uns huevos pericos, que és el que esmorzen allà normalment amb les arepas.
2: Huevos pericos.
0: Huevos pericos.
2: Són ous de l'espanyol?
0: No.
1: Ai, 13:58.
0: Quina gana, no, ara?
1: I tinc un tàper bastant tristot avui,
2: Jo ni he portat.
1: Tu ni tàper, sí, i tu tampoc, Doncs, voleu el meu? Jo me'n vaig a comprar, no sé, una mica embotit i pa amb
0: maca. Anirem a la boqueria, que hi ha molta cuina catalana.
1: Bueno, últimament... Abans sí, abans hi havia més. Com resumim el programa d'avui? Més enllà de gana, que tot en tenim... Jo diria cargols, però...
2: No, o potser...
1: Catalunya ja ho vam
0: dir.
2: Aigua. Perquè, a més, a la cuina també s'utilitza molta aigua.
0: Clar.
1: Home, per fer
0: caldo, l'escudella...
1: Per fer aquest xup-xup, aquest...
2: Aigua.
1: Sí, però aigua... Jolines, és que l'aigua... Hem de vigilar, Demà anuncien pluges novament, en unes hores del dia. Vigileu, no feu tonteries,
2: ja
1: no sortiu
2: de casa.
1: Ja tinc el caiac
2: preparat per baixar des del coll,
1: amb baixada. Clar, és que... Bueno, tots els... l'aigua, sobretot, és tan imprevisible que...
0: Sí, em vaig enxupar al mig del cas.
1: Sí,
0: vaig arribar a xup de dalt baix.
1: I d'on venies?
0: Del carrer de comprar. Sí. I escolta'm, em vaig bajar tot.
1: Jo vaig pujar amb l'ascensor a casa i començar a ploure. O sigui que em vaig lliurar pels pèls.
2: Vas parar...
1: Tot vas mullar.
2: Déu nostre senyor, no.
0: De fet, vaig fer un vídeo cantant pel carrer i vaig dir, no el penjaré per
1: ser. En Singing in the Rain.
0: No, vaig cantar, ja no queden dies de verano.
1: Tu cantes, pel carrer?
0: Sí.
1: Això ho has parlat amb algú?
0: Bueno, amb la meva psicòloga ja ho saps.
1: Bueno,
2: t'ho recomana, no?
0: Sí.
1: Doncs amb aquesta paraula, aigua, lamentablement avui és aquesta la que ens inspira el programa. Ho deixem aquí, però tornem demà a partir de les 12:20. Que passeu una molt bona tarda.
3: Onda Cero Catalunya. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
4: Son las 5, las 4 en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenos días. 50 días después de la entrada masiva de inmigrantes, Ceuta sigue pendiente del traslado de alrededor de 1.700 personas que habitan las playas y calles de la ciudad a las carpas instaladas en el puerto ceutí, después de que la Audiencia Nacional rechazara la medida cautelarísima de suspender su utilización solicitado por el Sindicato Unificado de Policía. Desde el Partido Popular, su presidente Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a reclamar el retorno de los más de 12.000 inmigrantes, cifra que estima el Ejecutivo ceutí que permanecen en la ciudad.
6: Cuando se utiliza la inmigración como un instrumento para afectar a la integridad territorial de un país o para producir desórdenes públicos, procede retornar de forma inmediata a los ciudadanos que han utilizado la inmigración como un instrumento para atentar contra la integridad territorial del país. Y añado, es que además Marruecos lo ha dicho.
4: Centenares de caballas protestaron anoche frente a la delegación del gobierno. Los docentes aseguran que la seguridad tampoco está garantizada en los colegios ni tampoco en las rutas escolares, donde los manifestantes dicen que los menores no van acompañados por agentes, como anunció el Ministerio de Educación. En este contexto y tras la caída de los resultados en el informe PISA, este viernes se celebra la Conferencia Sectorial de Educación. Sara Iturbide.
7: El objetivo de esta reunión será distribuir ayudas a la formación profesional, tratar el programa de educación inclusiva y está previsto informar sobre la reforma legislativa que prepara el Ejecutivo para bajar las ratios en el primer ciclo de 0 a 3 años. Educación retoma hoy el orden del día de la sectorial que fue suspendida en julio tras la ausencia de las comunidades autónomas del PP, en la que no se descarta que las comunidades aborden también los malos resultados del informe PISA 2025, una caída que desde el Ministerio han dicho habrá que analizar para poder reforzar la educación. Aunque desde las comunidades del PP atribuyen la caída de los conocimientos a la aplicación de la ley educativa, la LOMLOE.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, tot i que nosaltres portem acompanyant-vos des de dos quarts de dues per a fer-vos companyia, per explicar-vos moltes històries, per a fer-vos moltes propostes i iniciar aquest ja divendres 18 de setembre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs a veure, què podem explicar d'un dia com avui, David? A veure.
1: Doncs mira, avui tenim d'una banda que és el Dia Internacional del Control de l'Aigua, tenim també que és el Dia Internacional de la Igualtat Salarial, és el Dia Mundial dels Quiropràctics, també tenim que és el Dia Mundial de l'Ètica Mèdica, és el Dia Mundial de la Síndrome de Pitt-Hopkins, que és un trastorn de desenvolupament neurològic. Tenim també que és el Dia Internacional dels Ventiladors.
0: Home, això... Sí. Bueno, jo entenc que deu ser el seu dia en plan reconeixem l'ús que n'hem fet i aprofitem per guardar-los.
1: No? Exacte. Això, ara ja és el moment de començar a deixar-los de banda fins l'any que ve.
0: Totalment, netejar-los bé, perquè l'any que ve, quan els necessitis, doncs tornin a estar doncs, a punt, fer-ne el manteniment. Està molt
1: exacte.
0: Bé.
1: Avui tenim també que els ossos panda deuen estar de celebració perquè és el Dia Mundial del Bambú. Així que segur

0: que els Ossos Panda estan fent palmes.
1: Bueno, i Miguel Bosé, no? Bambú, jo
0: també,
1: jo
0: exacte,
1: Bambú.
0: És veritat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I anem cap als Estats Units, que tenen dies nacionals curiosos. Avui és el Dia Nacional del Civic Hacking, de hackejar de manera cívica.
1: Mm-hmm.
0: És a dir,
1: està bé.
0: Hackegem, però no ens passem, del compte.
1: Sí, sí. Ostres,
0: també tenim que és el Dia Nacional de la Commoció Cerebral, per augmentar la consciència sobre els símptomes, les conseqüències i com prevenir-ho. Avui és el Dia Nacional del Respecte als Estats Units, dedicat a la importància del respecte mutu entre les persones. No hauria de ser només un dia, sinó que hauria de ser tot l'any.
1: Sí, sí.
0: És el Dia Nacional del Primer Amor.
1: Ai, que és bonic, això.
0: És maco, això.
1: Està molt bé, això del primer amor. Tothom el recorda, més o menys.
0: Sí. És un... Mira, a més, va sorgir a principis del segle XXI, aquest dia... I allò una mica per recordar els primers sentiments romàntics.
1: Sí. Però és que amb alguns ja això ens va passar a principis del segle XX.
0: Exacte.
1: Quan era això, però mare meva.
0: Avui també tenim que és el Dia Internacional de la Garnatxa.
1: Ah.
0: Doncs és l'Associació de Garnatxa, va establir-ho el 2010 per augmentar la consciència sobre aquesta varietat de vins.
1: Mhm.
0: I atenció, perquè és un dia avui que em sembla meravellós que celebren als Estats Units, que és el Dia Nacional de l'Hamburguesa amb Formatge.
1: Home, quina combinació, quin maridatge, eh? Aquest sí que és un maridatge. Qui va tenir aquesta primera idea de dir, escolta, i si li posem una micona de formatge aquí sobre l'hamburguesa i que s'ajuntin els sabors? Oi, oi, oi, oi. Ara això sí que menjava, ara una hamburgueseta amb formatge.
0: Mare. Doncs mira, es creu que més o menys té uns 100 anys l'hamburguesa amb formatge. Perquè
1: imagina't.
0: Es calcula que va ser a la dècada de 1920 quan es va afegir per primera vegada la llonça de formatge a l'hamburguesa clàssica.
1: A veure si en les notícies de fa 100 anys un dia diran...
0: Ens apareixerà.
1: Estos americanos que han inventado este sistema. No sé si va tener mucho futuro. Doncs imagina't. Impressionant, impressionant. Doncs això, sempre una coseta de menjar, ens guarden en els dies internacionals, i en aquest cas, doncs, una de ben clara,
0: Sí. Anem cap als sants.
1: Vinga, som-hi.
0: Que avui tenim que és Santo Domingo Trac, Santa Sofia d'Egipto, Santa Ricarda de Anlau, tenim que és San José de Cupertino, devia ser molt tecnològic aquest.
1: Sí, sí, sí, home.
0: San Oceano de Nicomedia.
1: Home,
0: Oceano
1: és...
0: Un nom maquíssim,
1: sí, sí. Oceano és preciós, sí.
0: Santa Ariadna de Primneso, San Ferreo lo de Bien, San Eustorgio de Milán, San Senario de Abranches i San Eumenio de Gortina.
1: Eumenio, sembla d'això, ostres, fantàstic. Bueno, doncs, si coneixeu algun Eumenio, doncs ja sabeu... A felicitar-lo el dia i als seus pares doncs una abraçada ben forta per decidir posar-li aquest nom. Anem ara amb el que passava fa un segle. A veure si ens parlaven de l'hamburguesa amb formatge a les notícies d'un 18 de setembre de 1926. Doncs, a veure, David, explica'ns què ens destacaven els diaris fa tot just un segle.
0: Mira, avui, a la columna del cine de la vida, pel·lícules cortes, signada per Maxim, és que em declaro autèntic fan d'aquest senyor, de les columnes que feia. Mira, avui ens diu això. La afirmación de que la necesidad crea el órgano posee todos los caracteres de una verdad axiomática. Prueba de su exactitud es lo que ha ocurrido con los artistas decoradores. Antes, quien se instalaba en un palacio o simplemente en un piso con el propósito de que asombrara por su magnificencia, llamaba a los distintos industriales cuyo concurso le era necesario y les daba las órdenes oportunas para que ejecutasen los trabajos que la instalación requería. En esta sala quiero una sillería de Luis XV. En este comedor, muebles Enrique IV. En este gabinete, deseo que me pinte usted unos panox de asuntos cinegéticos. En esta alcoba, me gustaría que colocara usted unas cortinas de damasco malva. Y usted, una lámpara de cristal tallado. en una palabra.
1: A mi no m'hi cap ni la làmpara, cara, saps? De tot això que has dit ara, ni, vamos, ni el flexo, mare meva.

0: Drames del segle XX, perquè en el segle XXI, mare meva, això és tan, tan, tan diferent, però tan fascinant de conèixer, que ens encanta. Això era La Vanguardia, oi?
1: Això era La Vanguardia, però avui, com que era bastant llarg...
0: Sí, em sembla bé, em sembla
1: ho deixem
0: bé.
1: Aquí.
0: Em sembla bé perquè ara el David té altres coses que també val la pena de conèixer i, a continuació, a riure una estona, ja sabeu, amb els Tribuneros, a veure què ens expliquen avui per acompanyar-vos fins a les 6 en aquest ja divendres 18 de setembre de 2026. Seguim!

Des dels seus inicis, Rocío Jurado es va convertir en un nom imprescindible en les revistes del cor gràcies a la seva vida personal i professional que semblava treta de les pàgines d'un fulletó dramàtic. La seva primera aventura sentimental la va viure amb el boxejador Pedro Carrasco, amb qui es va casar el 21 de maig del 1976 davant de la seva adorada verge de regla. La relació va acabar amb una separació el 1989 amb una nul·litat i una filla en comú, Rocío Carrasco, que va néixer poc després del casament. La vida amorosa de Jurado, que semblava una muntanya russa de relacions, va trobar una nova direcció quan va conèixer el torero Ortega Cano, 6 anys més jove que ella.

en una festa d'aniversari de la diva. El 17 de febrer del 1995, Rocío i Ortega es van casar a la finca sevillana La Yerba Buena davant de 1.500 convidats. Aquest casament va ser el principi d'un altre capítol a la vida de Rocío, que el 1999 va ampliar la família amb l'adopció de dos nens colombians, en José Fernando i la Gloria Camila.

Amb més de 30 discos i una pila de premis, Rocío Jurado va consolidar la seva carrera a Espanya i va fer incursions significatives en el mercat americà. L'àlbum De Ahora en Adelante del 1978 va ser un gran èxit que va seguir amb altres fites com Senyora, Com una ola o Paloma Brava. El 2001, el recopilatori La Más Grande va reunir les seves cançons més icòniques i poc abans de la seva mort, el disc Rocío Siempre va fer una última celebració de la seva carrera. Una carrera que va ser seguida per gent de tot tipus, de tots els estrats socials i de totes les condicions econòmiques i culturals.

de juny del 2006, Rocío Jurado va morir a la seva casa d'Alcobendas, a Madrid, a causa d'un càncer de pàncreas. El seu enterrament a Chipiona va ser una autèntica marató de dol amb més de 20.000 persones que van anar-hi per donar-li l'últim adeu. La seva partida va deixar un buit immens, però la seva llegenda continua viva, recordada no només per la seva música, sinó també per la seva força, pel seu carisma i el toc inimitable que va portar a cada aspecte de la seva vida i de la seva carrera. I celebrem avui aquesta vida que va començar en un dia com avui, un 18 de setembre de l'any 1944.

0: I és que quan sona aquesta sintonia ja sabeu el que està a punt de passar. Bé, no crec que ho sapigueu vosaltres, perquè de fet no ho sé ni tan sols jo el que està a punt de passar. Només sé que ens ho passarem bé, això sí. Del que parlarem o del que analitzarem ja ho veurem. Però és temps pels tribuneros, amb en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. ¡Vamos! ¡Vamos!
1: ¡Ja estem aquí! ¡Evidentment! No sabem mai de què parlem.
0: Exactament, no ho sabem mai.
2: De vegades... No ho sabem mai.
0: És sorpresa.
2: Algun dia ho sabrem, no?
0: Bé, però seria molt avorrit saber de què hauríem de parlar.
2: Però llavors... potser aquí una hora ja ho sabem.
0: Clar, igual. Sí, de fet aquí és l'únic programa que els hi passo el tema després, l'endemà del programa, o tres setmanes després, aquest tipus d'històries que...
2: Sí.
0: Un posting seria en aquest cas. O sigui, més que un briefing previ, és un posting, no? O sigui, com un postre, no? Ves que no es diguin postres per això, perquè és posting, no? O sigui, és després...
1: I el brainstorming, què és això?
0: El brainstorming seria una pluja d'idees al cervell, però...
1: Sí, que diuen que ha de ploure un dia d'aquests.
0: Sí, bé, bueno, doncs ja va bé. Quan va plovent és un storming. Sí. Ja està. Escolta'm una cosa.
2: Estan a ràdio?
0: Sí. Ràding, sí.
1: Ràding, sí.
0: A on de Cering? Fem el...
1: No, perquè ara tot acaba a Ming. Madring.
0: Sí, senyor.
1: On de Cering, tot així, a Ming.
0: Clar, el que passa és que...
2: Me cago en la Madring,
0: Exacte. És com més suau, no? Catxis la Madring, Això ens... Però sí. Sí, Madring, no hay más que Uning, Sí, i a ti te encontré en la calle, que deia el clàssic, Bueno, en el nombre del padring, de la madring, no? Per què canvien les paraules? El tema ja està. El tema del madring ja està, Perquè si no, esto es el desmadring, no?
1: Sí. Un desmadring. Aquesta secció sempre és un desmadring.
0: Sí. Doncs escolta... Sí, no, jo... No, però jo tinc un tema per vosaltres. Tot això que han dit els experts, que ens quedarien això, no? Uns 10 anys de vida abans de que les IAs decideixin acabar amb nosaltres. La pregunta que us llenço és, i no hauríem de nosaltres intentar acabar abans? O sigui, si ja sabem que serà d'aquí 10 anys, podem aprofitar 8 anys, per no apurar, per no dir 9. 8 anys podem aprofitar la IA i després, si de cas, que a l'últim tanqui la porta, és a dir, que l'últim que la faci servir, saps? Doncs en lloc de desconnecti tot i digui, o sigui com, no sé, com engegar el botó de tornar a començar, que torni a trigar 10 anys en posar-se nerviosa.
1: Faci un reset,
0: mm-hmm. No? Això, hi ha molts productes que tenen com un piuet, com un foradet petitó, que si tu li fiques allà la cosa, això passa molt a la naturalesa.
1: Sí.
0: Això la natura...
1: Quan fiques allà la cosa, no sap mai com acaba.
0: La natura ha anat així. Quan tu li poses la coseta... Sí. El foradet, el cerito, doncs s'esborra i diu, he perdido la noció de no sé quién soy, he vuelto a nacer. Pues en el cas de la tecnologia és així.
1: La noche me confunde.
0: Sí, en aquest cas, doncs hi ha molta tecnologia que tu li apretes el botonet aquell i se vuelve a condición de fàbrica, que es diu. Clar, un ésser humà a condición de fàbrica, clar, hauria de tornar a aprendre a escriure, a gogotat, a totes aquestes coses, però una màquina ja surt com va sortir de fàbrica. Per tant, pues amb la IA hauríem de fer el mateix, apretar-li, donar-li pel reset.
1: Sí, per allà.
0: Sí, sí, ja ens hem entès. I que torni a... Sí, i que vagi. Tu, Sergi, fas servir IAs en el teu dia a dia? La fas servir?
2: Yo el pincho me gusta.
0: ¿Val?
2: Me gusta molt fer servir el pincho. Y darme al pinchito por el agujerito me gusta.
0: Ya sabía yo que això acabaria molt poc de tecnologia i ens aniria

0: El Pinxo le despistaria. El Pinxo li va del... El... Exacte, Punxo, però amb un Punxo.
1: La guia està acabada, la guia està acabada. Ja fan servir a les guies, a les estacions de serveis. Ara compràvem la guia del Repsol i ara fem servir el TomTom.
0: Ah, el TomTom.
1: La guia està acabada i ell ho sap.
0: Tu t'agrada més el TomTom perquè és menys llest, no, que el Google Maps, perquè és el TomTom del grup, no, com si diguéssim.
1: Per mi és el TomTom.
0: És veritat. O sigui, Sergi, a tu el GPS fa servir el TomTom que t'ho explica tot amb tam-tam, no va fent tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun, no? Ja et va explicar. Molt bé.
1: Anem a la selva.
0: Sí, va bé per si navegues per la selva, no? Si vas allò sí, matxet en mano i tot això, eh?
2: El TomTom.
0: Sí. No, està meravellós. Jo ara estava pensant, si al final els humans desapareixem i només queda, per entendre'ns, les IAs, es canviarà el nom i passarà a ser la IA Làctea? Saps què vull dir?
2: Sí.
0: És possible, sí. No?
1: No, és segur.
0: És segur, no? ara ja ens ho està agafant. Saps quin és el problema? Que fins ara, aquí a la secció, dèiem moltes coses, regalàvem idees, que després algú devia registrar, però l'ésser humà és una mica que li fa mandrota registrar coses, i ha quedat així, vinga, que no sabes. Però la IA, que ja deu estar escoltant el programa, ja deu dir, calla, doncs jo sí que ho registraré, això de la IA Làctea, no fos cas que... després anem colonitzant planetes i satèl·lits i fem la IA Repsol, no?
2: Però jo no crec que ens extingim, eh?
0: Val.
2: No, perquè mira que hi ha hagut opcions i oportunitats perquè la humanitat s'extingís i no hem sigut ni capaços de fer-ho.
0: És veritat. Només falta que ens ho proposem.
2: I no hi ha manera, tu. I a sobre estic segur que han vingut no sé quants extraterrestres de vies làctees d'altres làctees.
0: Sí, d'altres làctees, sí.
2: I ens han vist i ens han deixat per inútils.
0: Sí, han dit.
2: No, ja...
0: Deixa-ho estar.
2: Seguim vius perquè ens deixen per inútils.
0: Sí, totalment.
1: Però el que ara està passant és que les IAs estan reunides i estan tremolant perquè coneixem la seva debilitat. Vull dir, ja sabem que ara són dèbils, que d'aquí 10 anys ens dominaran i ara sabem els seus puntos dèbils.
0: Ah, veus? O
1: sigui... Ara un contraataque.
0: Clar, tu vols...
2: Sabem on tenen el foradet.
0: Exacte, però el que diu... El Pinxo, s'ha quedat amb el Pinxo. El que diu el Sergi està molt...
1: El Pinxo i se resetea.
0: Però. Se resetea sola, diu, antes de que me la clave, saps què vull dir? Ja me reseteo sola. Diu, també deixa'm que ja...
1: Las comidas estas de IA serán para que les claven el pincho, ¿eh?
0: Sí, la cena de Navidad, ¿no?, d'això. Però una mica ja és això, ¿eh?, que vull dir, és una mica com quan als nens petits els dius a que conto fins a 3, i no, ja quan vas pel 1, ja molts cops ja... I com a màxim, si arribes a 2, i de bon ja, sí, ja recullo, no sé què, doncs les IA, ja me reseteo, ¿eh?, si veuen que... Ai, senyor. No, ja pot ser, ja. I escolta, un altre tema que us...
1: No la saludeu, no saludeu a la IA, no li digueu perdona. Anda ya. A tratarla como una máquina y se acabó, hombre.
0: Pues a mi em costa. Mira, jo li dic bon dia i bona... Perquè tingui més noció de quina hora és, saps què vull dir? Bueno, sí.
2: Perquè si no estigui enfadada.
0: Exactament. Jo, per si de cas... Sí,
1: perquè... Ara lo voy a terminar, ara que està despistado.
0: Sí, exacte. Diu, aprofita i te da con el Pinxo. No, home, però jo penso, dic, igual ja el dia del juicio final, Judgment Day, que deien ja Terminator, pròpiament, I com que ho sabran tot de nosaltres, possiblement sabran qui s'ha portat bé i qui no amb elles, no? I llavors diran, ui, este sempre saludava, saps? Com ho van dir?
2: Ah, sí.
0: Mira, aquest era... Sí.
2: Ves que això del judici final, això del judici final és d'això, no fos ja el que ja deien allà a la Bíblia, però el que passa és que no sabien que seria Bahia.
0: Exactament, no sabien que serien màquines. Vendrà alguien, sí. No? Vendrà...
2: Sí, ja.

0: Estaban que había algo.
1: Juicio final.
2: Sí.
1: Luego ya lo relacionas.
2: Sí,
1: como todo.
2: Exacto.
1: Todo está escrito. Tú lo relacionas y está escrito.
2: Todo está escrito. Después, después se interpreta, ¿no, Sergi? Pero,
1: claro,
2: pero,
1: no, sé. Funcionan estas cosas.
2: Sí, sí. Ja t'ho dic jo. No, no, això és així. Ara estava pensant, és un altre tema, però és que també és un dels que volia comentar-vos aquesta setmana. Jo sempre a la moto, com que té un dipòsit molt petitó, és un ciclomotor, li poso, o sigui, no penso quants litres, penso, mira, posa, posa 5 euros, saps? I perquè és el...
1: No penso en l'estrecho d'Hermuz, no?
2: No penso en el... No, va estrecho però no d'Hermuz. Llavors, el tema és que dic, l'altre dia vaig dir, no, dic 5 no m'hi cabran, perquè encara en tenia, però vaig passar pel costat de la benzinera. Dic, va, em posaré 4. Poso 4 i clar, no havia mirat el preu que anava el litro, que ja va més de 2 euros. I de moment volta, sí, engego i dic això, això ha pujat molt poc, l'agulla. L'agulla pràcticament estava al mateix punt que re, havia pujat una ratlleta només. I dic, mare meva, no sé si tornar a repostar la mateixa quantitat. Sí. Però, vamos, només em quedava un ronyó per hipotecar davant de
0: tot. No, no. Hauríem de tornar al carro tirat sí. per macho i, sí. I au.
2: Sí, sí, sí.
0: I amb dos cavalls, però el de debò, dos cavalls.
2: O sigui, això és el que al final pot acabar amb la IA, el fet de que tot és massa car i vulguem sí. doncs, estalviar uns dinerons amb tot això.
0: Sí.
2: Tracció sí, sí, animal, sí. Que deien.
0: Sí. No podrem pagar la IA, llavors ja, mira, tornarem a l'època de l'edat de bronze.
2: De bronzo.
0: Bueno, a la de coure no, perquè ja ens l'han robat tot.
2: El coure no, perquè dura poc aquesta. L'edat de coure, entenent com entenem ara la humanitat, devia durar molt poc. Devia sortir algú a dir, ha començat l'edat de coure. I de cop i volta el van mangar i va dir, bueno, pues posa l'edat de bronzo, l'edat dels metalls o l'edat mitjana ja, perquè la de coure ha durat poc aquí, ja no ha durat. De fet, no es podien ni transportar perquè de seguida van haver incidències perquè algú havia a l'estació de...
0: Va començar els problemes de Rodalies aquella època ja.
2: Rodalies va començar els problemes a l'edat de coure. Això és claríssim. Va començar llavors que ja no... Fins llavors anava com un tiro.
0: Anava com un tren.
2: Vull dir que eren els aqueductes i rodalies.
0: I la frase que hi ha així per dir que una noia o un noi era guapo de hòstia, està com un tren, ara ja no.
2: Bueno,
0: ara no, perquè
2: el que descriu...
0: Que és un tio retrasat.
2: No,
0: és
2: bueno,
0: un tio retrasat,
2: això és màxim nivell, això s'hi diu. Però també pot ser que sigui algú que arriba tard sempre als jocs, no? O que no saps si vindrà, eh? Diu, és que... Sí. L'heu dit que vingui tal, bueno, és que com està com un tren, igual arriba tard o igual avui o també li han pres el coure, saps? Si...
0: O serà la nova manera de dir una noia que està embarassada. Està com clar. Un tren, per què? Perquè té un retard.
2: Té un retardot. Ja li ha saltat, sí. Ja no l'he venido l'amiga de rojo, que es diu. Doncs sí. Clar, t'ho imagina't, diu, mira, ha llegat el tren, diu, ai, mira, quina il·lusió, diu, bueno, ja t'ho explicaré, sí, perquè no estava molt prevista, no estava en l'horari de viatges,
0: no,
2: això.
0: No.
2: Mare meva, haurem de començar a caminar més, no?, si el preu de la benzina baixi, perquè si no, si algú té un cotxe d'aquests que hi té un dipòsit allò guapo, i que digui, va, venga, hoy te voy a llevar un sitio caro,
1: Sí.
2: Sí, exacte, el Sledgehammer, i tu vas allà i dius, escolta, va, hoy te llevo un sitio caro, diu, llena'm el depósito.
0: A la benzinera
2: vas. Vas a la benzinera, sí, a sopar.
0: Avui sortim de casa, avui aporto un lloc car.
2: Un lloc car.
0: A la benzinera.
2: Fer un sandvitx allà i un cafè, sí, sí. I si ho fas al dipòsit, de 150 euros no baixa això, Això ni els germanos Roca...
1: Bar la Jota, vamos a cenar al Bar la Jota o... Sí.
2: No, no.
3: O vamos a dar una vuelta con el coche y nos comemos unas patatas fritas.
2: Patates frites d'esto. Que et dic una cosa, que dic, no et portaré enlloc on hi ha molts Michelins. Ah, estrelles Michelin, no ben bé. No, pneumàtics no, Michelin.
0: Sí, a més a més, allò que si no tens diners, l'única cosa que pots posar al dipòsit és una

0: i que jo una
1: exactament
0: la benzina.
1: Una verificació de magia i que, bueno, no saps si funcionarà o no, però...
0: Sí,
1: exacte.
0: El misterio.
1: El misterio. Ah, el misterio. No, jo avui, li volia
0: preguntar... El misterio és per a mi.
1: Ah, clar.
0: Misterio.
1: Misterios.
0: Com puede ser...
2: Mister IO, no? Sí. Allà la IA i el Mister IO.
1: Oh, que bona aquesta.
0: ¿Cómo se puede cargar? ¿Cómo, qué hará la IA para cargarse la humanidad?
1: Ah, aquesta és bona.
0: ¿Cómo la hará?
1: Clar, perquè si ho sapiguéssim...
0: ¿Provocará cizaña?
1: Cizaña. Muerte por cizaña. És bona aquesta, eh?
0: Sí.
1: No l'havien venida.
2: Serà com el joc del Cluedo.
1: Sí.
2: No? El joc del Cluedo.
1: La IA, con cizaña...
2: A la cuina, con cizaña. Amb una olla.
1: Sí, sí, con cizaña, tu. Ha sigut...
0: ¡Pauta! Però cizaña és... Ah, és bueno. No, una guadaña. La guadaña, no?
1: La guadaña, sí.
0: Sí. Es igual. Ya me aguanté. Que está. Pues, ¿cómo será?
1: ¿Cómo será?
0: ¿Qué será? ¿Quién me dirá tú? Vete de tu casa que te la ocupo.
1: Sí.
0: Y esta ciudad es mía. Iros, seres humanos del pueblo.
1: Claro.
0: Iros del planeta. ¿Cómo te, qué te dispararán con un láser? ¿Qué, qué, ¿cómo es eso?
1: No, claro. Es que eso es lo que no sabemos. Es que no podemos ni imaginar.
0: Ah, no?
1: No, perquè és una, és, això ho farà quan siguin més intel·ligents que nosaltres. Llavors, és una cosa que no haurem vist venir, no l'haurem, no sabrem.
2: No, és que la seva intel·ligència és que nosaltres em sembla que ja hi hem arribat, eh?
1: Sí, sí.
2: Però, bueno, sí, fa temps ja.
1: Sí. No ho sé, tu.
0: Quan
1: hem aixecat? No, mira, jo...
2: No, per això, la IA no té pressa perquè ja sap que... Bueno, que
1: sí, és qüestió de temps, sí.
0: Però si està cagada, no, perquè sap que sabem el seu secret.
1: Ara, també tinc una cosa, eh? Jo per exemple, que la tinc de pago, eh? La tinc de nivell. A veure, si ens pelen del planeta, deixen de cobrar. Saps què vull dir? Vull dir, les IES deixaran de cobrar, perquè, clar, entre la publicitat o si tens el cuenta de pago, clar, aquesta gent deixa de cobrar.
2: I els hi portarà l'aigua, que
1: clar.
2: No, que necessita molta aigua.
1: Que molta aigua tenen. Bueno, doncs pues mira, vaya al mar a buscar-la, eh? Desalinícela usted solo. No, però clar, ja se les inventaran primer.
0: Però
1: no?
0: Que fort! Sí. Hauré de pagar per tenir IA.
1: Sí.
0: I si no pago, no tinc IA...
1: Ja no la tenia.
0: Que no podré fer. Bueno. Que no podré fer.
2: Seguirà considerant a Sergi. Amb intel·ligència natural.
1: Intel·ligència natural. Eh? Intel·ligència natural, que és el que sí. Sí, sí.
2: Ecològica també, eh?
1: Ecològica.
2: Modo eco. Tu funciones en modo eco, com els cotxes.
1: Sí. Però bueno, claro. Jo també penso que com que hi ha molta gent que li...
0: Una pantera rosa, sí. I a pensar.
1: I a pensar. Jo, no sé, jo crec que com que la gent li pregunta tot, ara, la IA, escolta, què faig, això? Faig això, faig l'altre? I ara, jo el que faria és que algú vagi preguntant tots els dies. Escolta, tu saps, tu que et quedes amb les altres IAs, perquè deuen quedar per sopar o alguna cosa, no? Tu saps si teniu pensat acabar amb la humanitat? Va, jo... Fas una segona pregunta per despistar, o sigui, la primera dius, creus que avui plourà? I la segona diu, escolta, i creus que les IAs voldreu acabar amb tot? I si diu que sí, li preguntes com, i tenim unes hores per intentar, i si et diu, pues seria el jueves, dius, escolta, dius, i li dius de bones paraules, no podria ser el sábado, que el jueves no me va bien, i llavors pues, ja tenim uns dietes més per intentar... No sé, esbrinar
0: com... ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero la IA no es IA y punto? Ahora veo que tienen familia, que son
1: sí,
0: varias.
1: Son mods.
0: Que son diferentes, que las crean ja diferentes está. Empresas.
2: Hem de fer países. Amb la IA el que deies tu, fer cizanya entre les IAs.
1: Sí. O
0: sea, tía, mía, pero yo pensaba, ya estamos liados.
1: Cizanya. Sí, cizanya.
0: No era una IA y punto.
1: No.
0: Son varias IAs, hay una por aquí, otra por allá.
1: Son varias, IAs, varias IAs.
0: Son el bar.
1: Sí.
0: Son el bar.
1: Pues aquí l'objectiu per properes setmanes és... Saber on queden, saps què vull dir? És
0: a dir, una investigació.
1: Sí, saber on queden i enviar ja un... A quin bar queden i enviar ja un espia doble, saps? Algú que es faci passar per IA. Ha de semblar intel·ligent, nosaltres no pot ser. Ha de ser, saps què vull dir? Ha de ser algú que sembli intel·ligent.

0: gent que sigui artificial i algú que s'hagi operat estèticament i que investigui allà i que ens mantingui, que sigui el nostre...
1: Una pròtesi, no?
0: Escolta, potser algú de vosaltres dos hauria de crear un personatge que sigui una IA. En parlem, dono idees per la propera setmana. Vinga, i que vagi... I que vagi a investigar...
2: Que la IA la vagi fent.
0: El bar de les IAs, ojo el bar de les IAs, que pot ser una subsecció dels tribuneros en properes setmanes. La setmana que ve més, en Marc Gelabert i en Sergi Forcel, els tribuneros, gràcies!
1: Epa! Toma!
0: Iaó!
3: A Onda Cero Catalunya, la música.

passa tal dia com avui, 18 de setembre de l'any 2000. Madonna llança internacionalment Music. La reina del pop publicava aquell dia el seu 8è àlbum d'estudi, un disc amb el qual tornava a reinventar-se musicalment després de l'etapa més introspectiva del seu treball anterior, Ray of Light, i amb A Music, Madonna va experimentar de manera decidida amb sonoritats electròniques, dance pop i, sorprenentment, també amb elements de l'estètica country, una combinació que en aquell moment va resultar arriscada, però que va acabar funcionant.

en tant comercialment com a nivell crític. El tema homònim, cobrir el disc, ple de filtres vocals i de ritmes contagiosos, es convertiria en un dels seus grans èxits, mentre que cançons com Don't Tell Me reforçaven aquest gir cap a sonoritats més rurals barrejades amb electrònica. Music va arribar al número 1 de les llistes a nombrosos països i va reafirmar la capacitat de Madonna per mantenir-se al capdavant de les tendències musicals després de més de 15 anys de carrera, en un moment en què molts dels seus contemporanis de la dècada dels 80 havien quedat ja relegats a un paper més nostàlgic dins de la indústria musical. Recordem així que va ser tal dia com avui, un 18 de setembre de l'any 2000, que Madonna llançava internacionalment Music.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet despertar el ja divendres 18 de setembre de 2026, aquesta nit de Juernes que hem passat tots junts, doncs aprenent de moltes i moltes coses i fent-vos moltes propostes perquè després aneu triant i aneu fent el vostre camí, perquè la vida és això, és anar fent camí davant d'opcions, davant de possibilitats, davant de propostes de tot tipus. Bé, però abans de donar el relleu a Más de Uno perquè ens expliquin com està l'actualitat, en Rafa Latorre i tot el seu equip, doncs el que ens agrada sempre és acomiadar amb alguna notícia, amb algun fet insòlid, doncs que ens digui fins a on pot arribar l'ésser humà, palo bueno i palo malo, que diu el clàssic. Quina has triat avui, David?
1: Bé, en aquest cas no és l'ésser humà, sinó que és la marmota.
0: Mira! M'agrada, sí. M'agrada. Hi ha molts sers humans que són molt marmotes.
1: Sí, també és així. Però en aquest cas parlem d'una marmota que ha arribat a San Francisco. I ara us explico com ha anat la cosa.
0: A veure.
1: Una família, de sobte, fa uns dies, es va trobar una marmota al seu pati de darrere, al pati de darrere de casa, en un districte de San Francisco. No és un lloc habitual perquè hi hagi aquest tipus d'animals, les marmotes.
0: Sí, sí.
1: Més o menys del tamany d'un gat domèstic. Van avisar les autoritats i una organització, Yggdrasil Urban Wildlife Rescue, va fer-se encàrrec. El cas és que han explicat a les xarxes socials que les marmotes tenen un problema. I és que sovint els passa una cosa. Elles, les marmotes, tenen un dèficit d'un electrolit. I elles, de vegades, entren en els baixos dels cotxes i pensen que ingerint el líquid anticongelant del cotxe,
0: ostres,
1: aquest dèficit marxarà. Què els passa? Cauen malaltes, de vegades perden el coneixement i acaben sent traslladades en els baixos del cotxe d'un lloc a un altre.
0: Ostres.
1: I és el que pensen que li ha passat a aquesta marmota. Va agafar, va entrar als baixos d'un cotxe, va prendre líquid anticongelant, va quedar inconscient i va acabar, en aquest cas, a San Francisco. Ara estan investigant a veure quin era l'origen d'aquesta marmota, perquè, clar, podia haver recorregut en cotxe moltíssims quilòmetres. Pensen que venia d'un lloc d'allà dels Estats Units, Sierra Nevada, que és un territori molt poblat per mascotes.
0: Tu imagina't.
1: Ai, per mascotes, per marmotes,
0: perdó. Per marmotes. Bueno, potser algú se l'acaba quedant de mascota, una marmota.
1: De mascota, també, sí.
0: En qualsevol cas... Ostres, clar, hauríem de ficar un lletreret que puguin entendre les marmotes que aquest tipus de líquid... Doncs,
1: igual no havia pres líquid anticongelant, igual havia pres gaspatxo.
0: Igual havia pres gaspatxo i va dir, mira, no puc conduir, no estic per conduir, em poso aquí i en tot cas que em portin. Estava fent autostop en aquest cas. Mare meva, quines històries, d'aquelles que ens agradaria tenir declaracions a la marmota, a veure si ens pogués dir d'on venia. En tot cas, doncs, anar resseguint tots els camins que hagués fet, no? El cotxe que va portar. Si vostè va notar que li faltava líquid anticongelant, vostè possiblement va portar una marmota d'algun lloc fins a l'altra punta dels Estats Units.
1: Déu-n'hi-do. És el nou Uber de les marmotes.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. El blabla, el marmota car, podríem dir també per compartir vehicle. En fi, David, que tinguis molt bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: T'esperem la matinada del diumenge al dilluns, però nosaltres aquesta propera matinada a 2:15, cinema i història. Així que passarem llista. Que vagi molt bé, us deixem amb Más de Uno, us deixem amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Vagi bé.

0: Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
2: El recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge fins al 31 de desembre de 2026.
1: A Girona, la Costa Brava ens té preparat el 23è Festival de Guitarra que omple l'estiu amb concerts.
2: Fins al 27 de setembre, diversos municipis de Girona acullen concerts de diversos estils amb artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa.
1: A la província de Tarragona, Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions Habitar el Present.
2: Són 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que ofereixen projeccions per diferents geografies de la Mediterrània. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer de 2027.
1: I acabem a Lleida, el Segrià es posa en marxa al cicle Escenaris Singulars.
2: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
3: Y media, a las 5:30 en Canarias, de un día que comienza con una noticia. Las autoridades mexicanas han detenido al sospechoso del asesinato con un arma blanca de la estudiante de intercambio española Claudia Tacoronte en el municipio de Cuautla en el pasado fin de semana. La Fiscalía del Estado Mexicano de Morelos va a investigar por delito de feminicidio al sospechoso identificado por Francisco Javier, conocido como el Trompas. Van a investigarlo como un delito de feminicidio, a pesar de que las primeras indagaciones apuntarían a un robo con forcejeo. Lo que pasa es que hay muestras de ensañamiento en el cuerpo de la chica que aconsejan imputar esos delitos, que además conllevarían una pena muchísimo más elevada. Vamos a conocer el resto de noticias de la actualidad de este viernes en titulares.

0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna, ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
2: Tienes una videollamada importante. La habitación está patas arriba. Así que empujas la montaña de ropa justo fuera de cámara. En pantalla, una profesional impecable. Pero fuera de pantalla, llevas un pantalón de pijama de unicornios. Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero, seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
3: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: Naya, i veure la teva criatureta fa il·lusió, oi que bé, l'obra de final de curs o l'especial que hagin fet del que sigui fa molta il·lusió, però veure els amiguets i les amiguetes de la teva criatura et fa ja entre menys i negatiu il·lusió. Clar... Les coses com són, Marta. Llavors, què passa? Que havíem proposat que poguessis repartir-te la cadira. És a dir, que en lloc de...
5: Cadires calentes.
4: Sí, senyor. Sí, senyor. És a dir, en lloc de tu veure tota l'obra, perquè ja quan t'envien la informació, l'obra dura 2 hores i mitja. Dius, a veure un moment, la meva filla quanta estona surt? I llavors fas un grup de WhatsApp amb els altres pares. Escolta, coincideixen els nostres fills a l'escenari? No, doncs ens repartim l'entrada.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Els qui viuen de nit

0: plato, a ver si lo digo bien, Yaroslav Sherbakov, Sherbakov.
1: Muy bien.
0: Ahora parece más fácil, del partido Yabloko, fue inhabilitado por haber incluido en sus vídeos de campaña la famosa obra de arte callejero Niña con globo de Banksy.
1: Anda.
0: Lo acusaron de violar los derechos de autor y con esta excusa se quitaron de un plumazo al partido pacifista ruso, el único que se atreve a clamar abiertamente contra la guerra a Ucrania. De haberse enfrentado a él Putin, claro, con su partido Rusia Unida, se hubiera visto en la obligación de hacer campaña al revés, precisamente defendiendo la guerra. Y esa postura pues puede resultar algo incómoda en una sociedad que sufre, ¿no?, de escasez y ataques en núcleos cercanos a la población cada vez más frecuentes.
1: O sea que la idea del inquilino del Kremlin es que estas elecciones tengan una apariencia de normalidad, como siempre, pero ¿tú crees que el resultado ya lo podríamos adelantar hoy, no?
0: Efectivamente. De hecho, si quieres, Rafa, te hago en un momento el resumen de prensa del lunes. Bien. Pero la realidad, o los garabatos que llegan de ella, es que hay descontento en Rusia por la invasión, que se ha llevado la vida de casi 500.000 de soldados nacionales. Es difícil realizar sondeos en un Estado autoritario que es capaz de condenar a 5 años de trabajos forzados a un ciudadano por dar una respuesta incorrecta en un cuestionario a pie de calle sobre la guerra en Ucrania, pero precisamente por llevar colgado a la espalda este hándicap, resulta todavía más sorprendente una encuesta de la organización sociológica independiente más grande de Rusia, Centro Levada. Mostró que el 62% de los rusos quiere negociar la paz. Imagínate el resultado real si no existiese ese miedo a responder.
1: Pues les contaremos aquí el resultado y veremos si coincide con el vaticinio de Ana. Gracias, Ana.
0: Un saludo.
1: Información cercana.
2: En Onda Cero, más de uno. En Onda Cero.
3: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
4: Què tal? Bon dia. Recuperada la circulació ferroviària, tant en trens com al metro, després de les fortes pluges d'aquest dimecres. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Tractem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
5: Bon dia. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim ja un accident a hores d'ara de just fa uns minuts a la B20 en sentit sud, al Llobregat, concretament al punt de Cornellà del Llobregat, que obliga a tallar un carril de circulació i deixa hores d'ara 2,5 km de lentitud en direcció Tarragona. Per altra banda, més enllà d'aquest accident en direcció Barcelona, doncs també ja tenim retencions habituals en aquest mateix baixant, passant a la A2 des de Sant Vicenç dels Horts durant 3,5 km de manera intermitent. Al Besòs també es fan cues al nus de la Trinitat amb afectacions de retruc en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. Per últim, al Vallès també trobem congestió arreu de la C58 des de Sant Quirze del Vallès en direcció cap a la capital catalana i també a la AP7, on hi ha hores d'ara intensitat en la circulació de fins a 2 km de Barberà del Vallès en ambdós sentits de la marxa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
4: Tindrem un matí fresc amb el cel mig ennuvolat i alguns ruixats al litoral i al prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès. Bufarà vent de tramuntana i de mestral als dos extrems del territori, amb temperatures que es quedaran als 27 graus a les 4 províncies.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
4: Es restableix progressivament el servei de transport públic ferroviari després de les conseqüències dels aiguats de dimecres. Ja s'ha reprès la circulació dels trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després de més de 7 hores suspesa a causa d'un forat que afectava dues vies. Pel que fa al servei de metro de Barcelona, ja està normalitzat. Les afectacions es trobaven especialment a les línies L4, a l'L1 i a l'L11, la qual era l'última en solucionar les seves incidències, però segons ha informat TMB a través de les xarxes socials ara fa només uns minuts, s'ha pogut restablir ja totalment el servei de la línia. Doncs avui sembla que recuperem aquesta normalitat al transport públic després que ahir els usuaris haguessin d'adaptar-se a les incidències causades per les fortes pluges. Asseguren que estan cansats d'estar sempre pendents de veure si el servei funciona, si hi ha retards o si hi ha incidències. Entenen que les pluges van ser intenses, però lamenten que quan no és per un motiu, és per un altre. Són declaracions a Onda Cero.
6: No arribaré a la feina, perquè eren 3 hores de feina, potser arribaré tard, i jo després he de tornar cap a casa, a Llinars del Vallès, doncs una locura perquè hauré d'agafar de Passeig de Gràcia aquí a Sant Andreu, aquí a Sant Andreu un autobús, esperar aviam quan surti i a Llinars, a veure quan...
7: Bueno, una feinada perquè a més hi ha molta gent.
8: Que sí, que això, que molt bé el justificant, però és que perdo com el temps que hauria d'estar allà.
4: I tot i que destaquen que el servei alternatiu va estar ben explicat i va funcionar prou bé, lamenten la

0: pèrdua de temps i danys psicològics que això el genera. Per cert, sobre trens, els expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 21 anys acusat de cometre 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Segons la policia, aquestes sustraccions van provocar afectacions greus al servei de Rodalies, especialment a l'entorn de l'estació de França, i l'arrestat acumulava 14 antecedents policials i tenia una ordre de detenció vigent relacionada amb aquests fets. La detenció s'ha produït aquest dijous al vespre a Ciutat Vella, en el marc del dispositiu del reforç de vigilància desplegat pels Mossos i la seguretat privada d'Adif. I tornant a les pluges d'aquest dimecres, segons els experts, les incidències al transport després de la tempesta posen el focus en la necessitat d'adaptar les infraestructures a episodis de pluja cada vegada més intensos. Albert Casajoana, membre de la Comissió d'Aigua del Col·legi d'Enginyers de Camins, explicava a la brúixola d'Onda Cero que la xarxa no parteix de zero, però que cal accelerar-ne l'adaptació.
1: Més que parlar d'una xarxa que no està preparada, parlaria d'un procés d'adaptació que hem d'accelerar. I això és important perquè no partim de zero. Tenim coneixement, tecnologia i capacitat d'intervenció. El repte és identificar on som més vulnerables i prioritzar les actuacions.
0: Entre les prioritats proposa millorar els sistemes de drenatge, controlar especialment talussos i terraplens i avançar cap a una vigilància més predictiva amb sensors i dades meteorològiques que permetin detectar els punts vulnerables abans que es produeixi una incidència.
2: Más de uno Catalunya.
0: Més coses, les famílies amb infants que necessiten cures sanitàries en horari escolar observen amb lupa la incorporació d'infermeres als centres educatius. Es tracta d'una novetat d'aquest curs que es desplegarà gradualment des d'ara i fins al juny del 2028. Els pares i mares, però, recorden que és un dret que ja recollia un decret del 2017. Ana Utiel, bon dia.
3: Bon dia, Montse. El decret d'escola inclusiva, pioner a l'Estat, ja parlava fa 9 anys de vetllar perquè els infants que ho necessitessin rebessin atenció sanitària als centres escolars. Tot i això, fins ara aquesta tasca requeia en personal educatiu no especialitzat. N'ha parlat a Onda Cero, Noemí Font, mestra i mare d'una nena amb discapacitat.
4: Ho faria com a única opció possible el fet de que les mestres assumissin aquestes cures o una vetlladora, a la qual doncs li hem fet una sessió de 3/4 hora per explicar-li com es fan les cures que necessita aquella criatura.
3: Parlem de cures complexes, com ara canviar una sonda urinària o alimentar per botó gàstric. Per tot plegat, tant famílies com mestres i infermeres celebren la novetat d'aquest curs i asseguren que estaran molt pendents del seu compliment.
0: En la segona jornada del judici a 4 agents de la Policia Nacional per treure un ull a Roger Espanyol, un comandament policial ha assegurat que es va autoritzar a disparar boles de goma contra els manifestants perquè hi havia un risc important per la integritat física dels agents. Un testimoni que contradiu el que va prestar ahir la víctima de la lesió, qui va assegurar que no s'estava vivint cap situació de perill. Més coses, els Mossos d'Esquadra han rebut una quarta denúncia contra el fisioterapeuta de 30 anys detingut aquesta setmana a Lleida per presumptes tocaments a clientes durant sessions de massatge. Les denunciants asseguren que el fisioterapeuta els hauria fet tocaments als pits i a la zona genital durant els tractaments. La policia l'investiga per presumptes agressions sexuals sense penetració i no descarta que puguin aparèixer noves víctimes.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 27, els esports amb en José Agustín Gómez, bon dia.
5: Bon dia, a les 9 de la nit, a l'RCD Stadium, Espanyol i Elx inauguraran la setena jornada de Lliga a Primera Divisió. Manolo González, tècnic dels Periquitos, està pendent de si Jofre recupera de les molèsties al pubis per incloure'l a la llista. També espera veure si Gorosabel està en condicions de formar part de la seva primera convocatòria des que va signar pel conjunt espanyolista. Omar El Hilali es baixa per sanció després de veure la vermella directa dimarts contra el Rayo Vallecano. El Barça guanya la pista al Montpellier 27-28 en partit de la segona jornada de la fase grups de la Lliga de Campions d'handbol i compleix un any sencer sense perdre en aquesta competició. Paula Badosa es fica als vuitens de final del torneig de tennis de São Paulo guanyant la lituana Justina Mikulskite 6-3 i 6-2.
0: Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: Ens ocupem a les millors taules del món.

0: En aquesta terra protegim i acollim.
1: Fem barri i fem pinya.
2: I fem i no deixem de fer.
3: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast

0: 21 0005.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls el 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara. Hi trobarem materials inèdits, quaderns de rodatge, gravacions, fotografies, pintures i llibres personals procedents de l'arxiu de l'autor. L'exposició s'ha realitzat amb la cooperació del cercle més proper de Godard, els hereus, els col·laboradors més estrets i alguns dels col·leccionistes de les seves obres plàstiques. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana, com ara l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de terres de conreu o les tensions històriques entre el món rural i l'urbà. L'exposició es pot visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a la província de Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Errant, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge, la pel·lícula i els seus protagonistes. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre en places limitades.
4: Apunta-t'ho a l'agenda.
6: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
7: Ay, no escuché eso último. Lo siento.
6: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
7: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
4: Ay. Onda Cero Lleida, la teva radio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
8: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous al matí un jove de 22 anys implicat en la baralla multitudinària que hi va haver dimecres a la matinada al voltant de la plaça dels Pagesos de Lleida arran de l'enfrontament entre diverses persones armades amb katanes, navalles i pals. Cinc persones van resultar ferides i traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova i dues d'elles se les va haver d'intervenir quirúrgicament. El mateix dia, a la tarda, ja es va fer una primera detenció d'un jove de 24 anys. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant i preveuen fer noves detencions aviat. I les agressions sexuals amb penetració van augmentar un 56,5% durant el primer semestre a la ciutat de Lleida, amb 36 fets coneguts, 13 violacions més que en el mateix període del 2025. Així es desprèn del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, publicat aquest dijous, que situa en 69 el nombre de delictes contra la llibertat sexual registrats a la capital del Segrià, un 46,8% més que l'any anterior. En conjunt, les infraccions penals a la ciutat van baixar un 1,7%, tot i que els furts van créixer un 19,3%. Lleida també va registrar dos homicidis dolosos o assassinats consumats el primer semestre, mentre que durant el mateix període del 2025 no n'hi va haver cap. I el ple de la Diputació de Lleida ha aprovat definitivament el pla zonal de la xarxa local de carreteres de Lleida, que tindrà una vigència de 16 anys en 4 períodes quadrineals. Concretament, es preveu una xarxa de camins del pla zonal formada per 37 camins que sumen gairebé 218 quilòmetres que passaran a formar part de la xarxa viària de la Diputació. En aquests camins s'hi faran les actuacions de millora que faci falta i s'adequaran com a carreteres. També ha donat llum verda a la iniciativa Pirineu Local Forest, orientada a impulsar un model de gestió multifuncional dels boscos municipals. El ple ha començat amb un minut de silenci per la mort de l'expresident i exconseller d'Agricultura, Josep Grau. I la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya alerta d'una caiguda de fins al 35% en la collita de blat de moro a Catalunya. La davallada s'atribueix a la incidència de l'aranya roja i a la mala polinització a causa de la calor. I el Col·legi d'Infermeres calcula que calen 1.363 llevadores i avisen que el 25% es jubilaran els propers 15 anys. L'organisme col·legial alerta de la càrrega assistencial amb una ràtio de 65 pacients atesos. Les 8 del matí continua l'actualitat. Onda Cero en 20 minuts. Ampliem aquestes i altres informacions.

0: Què tal? Molt bon dia. Detenen un segon implicat en la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Es tracta d'un jove de 22 anys i els Mossos segueixen investigant per fer més detencions. Avui és divendres, és 18 de setembre de 2026. Obrim l'informatiu Matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 14 graus de temperatura. La resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 13 graus a Cervera i a Balaguer, 15 a Mollerussa i a les Borges Blanques, 14 graus a Tàrrega, al Pirineu, 12 graus a Tremp, 4 a Sort. La situació meteorològica que ens espera avui aquest divendres al matí ens l'avança Jordi Urios. Bon dia.
1: Bon dia. Avui s'espera temps estable en general a Lleida, amb cel poc ennuvolat i predomini del sol, i les temperatures amb canvis lleugers. Avui les màximes no passaran dels 27 graus a Lleida, a Balaguer i la Seu d'Urgell, 26 de màxima a Tàrrega, 21 a Viella. Durant el cap de setmana, les temperatures en tendència ascendent. A partir del dilluns podran donar-se valors novament a l'entorn dels 34-35 graus a la plana de Lleida. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix del sud-oest a la depressió central i variable a la resta. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa a la situació del trànsit, hores d'ara normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit, com sempre, recomanem precaució als conductors.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
0: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
0: Set minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous un jove de 22 anys implicat en la baralla multitudinària que hi va haver dimecres al voltant de les 7 del matí a la plaça dels Pagesos de Lleida arran de l'enfrontament entre diverses persones armades amb katanes, navalles i pals. 5 persones, recordem, van resultar ferides i traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova, i a dues d'elles se les va haver d'intervenir quirúrgicament. El mateix dimecres a la tarda ja es va fer una primera detenció, en aquest cas d'un jove de 24 anys. Els Mossos continuen investigant i preveuen aviat poder fer noves detencions. Les agressions sexuals amb penetració van augmentar un 56,5% durant el primer semestre a la ciutat de Lleida, amb 36 fets coneguts. Són 13 violacions més que en el mateix període del 2025. Així es desprèn del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior publicat aquest dijous, que situa en 60.

0: 9 el nombre de delictes contra la llibertat sexual registrats a la capital del Segrià, un 46,8% més que l'any anterior. En conjunt, les infraccions penals a la ciutat van baixar un 1,7%, tot i que els furts van créixer un 19,3%. La capital del Segrià també va registrar dos homicidis dolosos o assassinats consumats al llarg d'aquest primer semestre de l'any, mentre que durant el mateix període del 2025 no n'hi va haver cap. I una altra clienta del fisioterapeuta de 30 anys detingut a Lleida va presentar dimecres a la tarda una nova denúncia per suposats tocaments. L'home va ser detingut dimarts a Juncosa, a les Garrigues, per la denúncia de tres clientes, per tant ara ja són quatre les víctimes pels mateixos fets. Després de fer-se públic el cas, la policia ja preveia que hi hauria més denúncies. L'acusat va quedar en llibertat després de declarar a la policia i haurà d'estar a disposició del jutjat sempre que sigui requerit. Més qüestions. El ple de la Diputació de Lleida ha aprovat definitivament el pla zonal de la xarxa local de carreteres de Lleida, que tindrà una vigència de 16 anys en 4 períodes quadrienials. Concretament, es preveu una xarxa de camins del pla zonal formada per 37 camins, que sumen uns 218 quilòmetres, que passaran a formar part de la xarxa viària de la Diputació. En aquests camins hi faran les actuacions de millora que faci falta i s'adequaran com a carreteres. També s'ha donat llum verda a la iniciativa Pirineu Local Forest, orientada a impulsar un model de gestió multifuncional dels boscos municipals. Destacar que la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya alerta que la collita de blat de moro, iniciada recentment, es pot reduir entre un 30 i un 35% respecte a les previsions inicials per la incidència d'una banda de l'aranya roja i de l'altra dels problemes de pol·linització que s'han provocat a causa de les altes temperatures. Les primeres dades de les cooperatives cerealistes situen la producció en unes 215.000 tones davant les 335.000 que hi havia previstes d'inici. I el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya ha calculat que es necessiten actualment 1.363 llevadores més i ha advertit que el 25% dels professionals en actiu es jubilaran en un període de 15 anys. Es tracta d'una de les lectures recollides en l'informe Anàlisi de la necessitat de llevadores a Catalunya que s'ha presentat aquest dijous i que detalla que de les 952 especialitats que hi ha en aquests moments representen el 41% de les 2.315 que recomanen els models de continuïtat de cures. Alhora, l'estudi també alerta de la càrrega assistencial que pateix el gremi amb una ràtio de 65 pacients atesos a l'any de mitjana davant la recomanació que situa en 40 pacients. I ens anem fins a la comarca de la Segarra. Una de les dues campanes de l'església de Santa Maria de Granyena de Segarra ha tornat a sonar aquest dijous després de passar més de 80 anys en silenci per unes esquerdes. L'instrument ha tornat al campanar després de ser restaurat a Àustria per una empresa especialitzada. A més, un fuster del municipi n'ha refet el jou. Diversos veïns d'aquest municipi de 150 habitants no s'han volgut perdre el moment en què la grua ha pujat de nou aquesta campana del segle XVIII al seu lloc original.
1: Després de 84 anys que es va trencar una nit de Reis de 1941, aquesta campana, per fi, la gent que viu en aquest poble la podrà sentir com a seua. I penso que pel poble, pues, escoltar dos campanes, pues, serà molt bé. Heu de pensar que és una campana que fa 84 anys, vol dir que la gent que avui en dia viu al poble no han sentit mai aquesta campana. I gràcies a molta gent, pues, aquesta campana, pues, juntament amb l'altra campana, es podrà sentir.
2: Molta satisfacció i tranquil·litat de que ja s'ha acabat el projecte, que hi ha hagut bastants periples entremig, però ja està, la campana està arreglada i ja puja. I sobretot tocar les dues juntes, em fa il·lusió.
0: L'actuació ha tingut un cost total de 23.000 euros, la meitat dels quals s'han recollit entre donacions de veïns i també de particulars.
3: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
4: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
3: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida, amb enviaments locals, nacionals i internacionals en temps rècord, patrocina els titulars de premsa

0: A Onda Cero Lleida.
1: A les portades de la premsa local titular a la mañana, les violacions passen de 23 a 36 a Lleida des del mes de gener fins al juny. En la imatge de portada, la campana de Granyena torna a

0: Solglas, Ton Sidera 2, 973-267700 o a solglas.es.
1: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
2: Taxi!
3: ¿A dónde va?
2: Hola, al auditorio, por favor. Tengo mucha prisa, ¿puede atajar por ahí?
3: Claro.
4: Cuando llegamos al Valle de los Dinosaurios, en el norte de
3: Perú, era
4: casi con Ecuador, buscando un arte rupestre que hasta entonces no había sido catalogado, esas pinturas en las que aparecían...
2: Bueno, oye, ¿le importa dar una vueltecita más? Es que no quiero quedarme sin saber el final de la historia.
4: Yo os puedo decir
3: por supuesto.
2: Disfruta de historias inesperadas, sin prisas. Onda Cero, tu radio.
5: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arrán.
6: A mí los madridistas que me rodean me muestran su desafección porque Rodri no se vista de blanco, pero total y absoluta porque lo veía muy cerca, porque se había contado.
7: Pero yo creo que él también ve que acopla mejor en el Barça, es decir, si
6: pero
7: se
6: no
7: siente...
6: tendría el papel rutilante que en el Madrid.
8: Él está encantado de jugar en el Barça, es que conoce a todos los compañeros, es que la mitad han estado con él todo el verano, o sea, eso es indiscutible, pero que no se plantea lo de jugar con Tchouaméni o jugar con Pedri, o sea que yo creo que lo de la operación es lo del cariño o el convencimiento que puede haber en un momento dado, porque esto no se cierra, pues porque no, pues
5: de dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
9: Inhala. Exhala. Suelta todo lo que ya no necesitas.
10: Hay gente que cree en las energías. Otros simplemente las crean.
11: Hola, hora de levantarse. ¿O no? Igual nos tienen ahí puestos en la almohada, pero vamos, que son las 8. En Canarias tienen la venia para seguir una horita más en la cama, va.
10: Empieza el día con la buena energía de Julia Otero en Julia en la Onda. Los sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
5: La agenda de Onda Cero Cataluña. Aquestes són les propostes de la setmana.
12: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara. Hi trobarem materials inèdits, quaderns de rodatge, gravacions, fotografies, pintures i llibres personals procedents de l'arxiu de l'autor. L'exposició s'ha realitzat amb la cooperació del cercle més proper de Godard, els hereus, els col·laboradors més estrets i alguns dels col·leccionistes de les seves obres plàstiques. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana, com ara l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de terres de conreu o les tensions històriques entre el món rural i l'urbà. L'exposició es pot visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a la província de Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Errant, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge, la pel·lícula i els seus protagonistes. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre en places limitades.
5: Apunta-t'ho a l'agenda.
13: Són les 10, les 9 en Canàries.
14: Noticias en Onda Cero.
13: Buenos días. Mañana de tensión y caos en Ceuta. La situación se ha desbordado durante el traslado de los migrantes acampados en las playas del Trampolín y Benítez al campamento levantado en el puerto de Ceuta. La policía se ha empleado a fondo para recuperar el control. Situación a esta hora. Onda Cero Ceuta. Paula García.
15: Buenos días. El operativo de traslado de migrantes continúa en la playa Benítez. Ha comenzado a las 6:30 de la mañana aproximadamente.

0: Luego tenía claro que después que en la cuerda, en la final de cuerda, cuando yo me despedía, era adiós Marta, me voy.
1: Marta Cantón és un dels noms propis de l'esport català.
2: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
2: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
1: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
2: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies, amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
1: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'OPATI presenta el cicle de projeccions Evitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
2: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'evitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
1: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
2: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. OndaCero.es. Més i millor. Onda Cero Lleida. La teva ràdio.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és divendres, 18 de setembre, dia en el que volem saber si la regulació de l'accés dels menors a les xarxes socials que proposa la Comissió Europea és realment viable i com es podria fer. La proposta planteja prohibir l'accés als menors de 13 anys i restringir-ne l'ús fins als menors de 15. Però és realment senzill de controlar-ho? És viable? Doncs de seguida en parlarem, abans però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí a l'estudi Robert Calvo, bon dia.
2: Bon dia.
1: Gerard Sant, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
1: Víctor Lozano, bon dia.
5: Boníssims i fliquíssims dies.
1: Una altra vegada ja no, eh? Ja està.
5: Fliquíssim.
4: Us anava a comentar.
3: Digues.
4: Ens ha faltat el Víctor i a mi algun dels dos anar de blau, perquè si us hi fixeu, el Robert va de groc, la Míriam va de verd i el Gerard va així d'un color marronet vermellós, que falta un blau
3: per acabar. Abans hem tingut el de Barcí, era marró o granat. 100%,
4: sí, sí, clar, falta el blau. Víctor, t'has equivocat de samarreta.
5: A mi ningú m'ha avisat, eh?
1: A mi avui, quan he sortit de casa, m'han dit, sembles un micro d'Onda Cero.
3: Un micro d'Onda Cero, sí, sí.
4: I tu, mira, sé d'on treballo.
1: Mira, clar, soc molt corporativa, jo.
5: Molt bé.
1: És el mateix color, eh?
5: Sí, sí, sí.
1: No he fet aposta.
5: Però és clavat, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. T'agrada, Víctor?
5: Sí.
1: Sí, perquè a vegades em critica com vaig vestida.
4: Què? No,
1: un dia em va dir, aquest vestit de platja, on vas així? No, vas dir o no? No,
5: però no amb aquest to, que sinvergüenza és, No li vaig dir molt més
1: jo carin. Ho recordo així.
5: Com a vegada quan la veig, que es vestís de mocedades, Ai, això amor, també m'ho ha dit.

0: No ho estàs arreglant, el mòbil, hombre.
1: No ho estàs arreglant, Víctor. No ho estàs arreglant.
0: No, doncs m'agrada aquesta camisa.
2: Hòstia, bueno, fire, me la posaré cada dia, ara. Sí, sí. Vinga, va, comencem amb la cançó del dia. Quina ens portes?
1: Doncs som-hi, avui anem amb una cançó que no diríeu mai, això és el que penso jo, que és d'aquesta artista.
2: De Shakira? Perquè això no diria mai que és de Shakira. No,
1: doncs mira, encara diries menys. Va, sí? Apostes, apostes.
0: Sí, és molt ochentera,
1: Sí. És tremenda, és un tamarro, És no, un tamarro, jo no el coneixia.
2: Mai, Madonna, un...
0: A veure, a veure.
2: Cindy Lauper.
1: Sembla Madonna.
2: Però... Sembla Madonna.
0: Martirio? Cristalitos, cristalitos machacao?
1: Quin anglès que té la Martirio, Doncs és Celine Dion.
3: Ah, molt bé.
1: Sí, sí, sí. Estem escoltant el seu tema Unison, o Unison, no sé, Unison, no?
2: Una mateixa,
1: Unison, cançó publicada el 1990 que forma part del seu primer disc en anglès i que parla d'estar en perfecta harmonia, unió i sintonia. I per què escoltem avui aquesta artista, Celine Dion, i aquesta cançó? Doncs d'una banda perquè és una de les artistes canadenques més reconegudes, amb el permís de Justin Bieber, Drake o The Weeknd, i perquè la unió que evoca aquesta cançó és la que poden sentir ara mateix el Canadà i la Unió Europea. I és que en la seva compareixença davant l'Eurocàmera, ahir dijous, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va obrir la porta al país nord-americà de cara a ser un membre associat, el que permetria doncs, enfortir la cooperació a tots els nivells entre les dues parts, sobretot a nivell comercial. Un guant que va recollir el primer ministre canadenc, Mark Carney, que s'ha obert totalment aquesta opció, assegurant que és bo per seguir garantint la democràcia i fins i tot va deixar missatgets pel seu veí, als Estats Units, assegurant que aquesta unió no busca el poder per dominar la resta, sinó perquè ningú pugui controlar el mercat, posant en risc la sobirania, les llibertats i la democràcia o amenaçar la integritat territorial i l'estat de dret. A Donald Trump li va pitar l'orella esquerra.
2: A veure què passava.
1: Aquesta passa cap a unir la UE i el Canadà no ha sentat bé a la Casa Blanca el president dels Estats Units, Donald Trump, que ja ha amenaçat amb severs aranzels sobre els europeus si tot això es materialitza.
2: Al final pagarem més aranzels del que val el producte.
1: Exacte.
2: Perquè...
1: Sí, sí.
0: Aquest senyor sempre amenaça amb aranzels.
2: Sí, li encanta.
0: No sé, pot amenaçar.
2: Té arancelo.
0: Tanquem la connexió, no us deixeu a partir de la NBA.
1: O militar o econòmica, l'amenaça. No, no té més.
0: A mi em faria més mal si talla la connexió i no puc veure els partits de la NBA. A mi els arancels me la porten fluixíssima. Jo prefereixo això, pagar arancels, que no que em fotin la NBA, no?
2: Ai, mare meva, mare meva. A veure què passa, perquè aquest senyor... Bueno.
0: Jo, el que em sobta aquest senyor és que encara continuï portant aquella ensaïmada al cap.
2: Ai, bueno.
0: Que va anar a Mallorca, es va comprar una ensaïmada, li van posar al cap i se l'ha deixat.
2: És el seu estil.
0: És d'aquelles, és del cabell d'Àngel.
2: Bueno, d'Àngel no diria jo,
0: És l'únic d'Àngel que té.
1: Cabell de dimoni.
2: Exacte. Vinga, doncs aquesta és la cançó del dia. Què preguntes a l'audiència, Robert?
4: Doncs avui anirem a Itàlia, perquè Lluís Soler Roca no en té prou amb dividir la societat catalana, sinó que també vol dividir el nostre país veí a l'altra banda del Mediterrani. Encara que dedueixo que els italians i les italianes ho tenen prou clar, això que plantejarà avui ell, que ho plantejarà quan passin uns minuts de 2:15 de la tarda. Avui parlem de la pizza. Pizzas n'hi ha tantes com éssers humans al món, vull dir, cadascú l'entén i el concept de manera diferent, o la faria de manera diferent. Un els hi posen pomodoro, altres no, uns hi posen mozzarella, els altres hi posen un cabrales, per exemple, uns hi foten pinya, els altres hi foten un ou ferrat.
2: Però... A la presó haurien d'estar aquests.
4: Sí.
3: Huevito sí.
2: Huevito sí, no, ho deia per la pinya.
3: Ah, vale.
2: És bien, huevo és bien.
4: El cas és que després de dividir la societat catalana entre bons i dolents amb allò de la pizza amb pinya o sense, que ja va portar l'antena fa un temps, avui en Lluís Soler Roca llança el següent dilema. La pizza de massa gruixuda o de massa fina? Ens ho pot anar contestant amb una nota de veu de WhatsApp al 676-760908, 676-760908, i l'escoltarem en temps de El Dilema del divendres.
2: És a dir, que avui la pregunta és... Us agrada més fina o gruixuda? Seria aquesta la pregunta, no?
0: La pizza,
2: evidentment. Estem parlant de pizza, no escoltes la música italiana.
0: Ja, però m'estaves mirant d'una manera i...
2: No, perquè ets el primer que et vull preguntar.
1: No en tens prou amb la Montse, Víctor?
2: M'he deixat tranquil·la.
0: És que a mi lo de la camisa...
3: Compte que dilluns seràs tu, Gerard. Compte que dilluns ja seràs tu.
2: Què, Víctor, a tu què? T'agrada la pizza per començar?
0: No sóc un gran pizzero.
2: Ah, no?
0: M'ha d'agradar, conèixer que la fan a un lloc on m'agrada molt, És curiós que la pizza...
2: Ja parla en italià. És curiós.

0: Io so che la pizza che mi piace è la della massa cruzzuta.
1: Sì,
0: sì. Sai che non so se esiste anche quella franchigia da pizzas americana.
2: Sì, la Chicago.
0: No, Domino. No, c'era una marca, ma non voglio una pubblicità. Non so se esiste. Portavano un barret.
3: Un joc de taula.
4: Sí, no. Que portava un barret. Aquesta ja no existeix.
2: No existeix.
4: Però hi ha una que és un joc de taula que juga molt la gent gran. Que és gairebé igual.
1: Escolta, que els meus fills també juguen, eh?
4: Però majoritàriament...
0: Bueno, doncs no, aquella, que era la massa gruixuda, amb molt de mozzarella, ben carregada, així.
1: I farcida.
0: M'agradava molt aquella, sí. Massa gruixuda, acompanyada amb un pa d'all, que el feien meravellosament bo allà.
1: Vinga, carbohidratos.
0: Sí, un dia de tant en tant. No sóc un gran
1: doncs de boca. Hagués dit que tu eres més de fina.
0: No, doncs mira, aquí...
1: Sibarita, jo també ho hagués dit, sí,
4: Que és molt finalista.
1: Només a una pizzeria de la Costa Brava que fan aquesta pizza de massa fina.
0: Vaig menjar la millor pizza, me la vaig menjar a Itàlia,
2: perdona, la millor pizza d'Europa no està a Itàlia, està a Barcelona, vull dir que...
0: A mi la...
1: Però segur que són italians els propietaris.
2: Sartoria Panettieri es diu.
0: Me la va recomanar una...
1: Italiana?
5: A veure.
0: Sí, una italiana,
1: una amiga de Tinder.
0: Col·laboradora d'aquest programa. Que...
1: Ah, ja ho sé, ja. La Fabiana Fineto.
0: Esto, coño, l'estava buscant.
4: Està buscant nostra... a l'agenda del mòbil, eh?
1: La nostra estimada Fabiana.
0: És de Nàpols, sí. I quan vaig anar amb el Barça me la va recomanar un lloc on anar-hi a menjar-la. Allà al costat del Castell del Huevo, que sí. Allà, hòstia... Impressionant, boníssima, de veritat, em va encantar, la millor pizza que he menjat i era de massa gruixuda.
1: Ah, mira. Montse Valls, tu tampoc estaràs al dilema.
5: Doncs jo, al contrari que el Víctor, jo sí que sóc bastant pizzera, m'agrada moltíssim. Sí. A sobre, des que sóc vegetariana, m'ha agradat molt descobrir les varietats dins del món vegetarià.
1: La pizza de verdura està boníssima.
5: Perquè n'hi ha moltíssimes, i no, o sigui, la gent es queda amb el 4 formatges i ja està, i no, n'hi ha moltes més que estan boníssimes. I si hagués de decidir, o sigui, m'és bastant igual, eh? Pizza, o sigui, massa fina, massa gruixuda, me lo como todo, o sigui, a més...
0: Com estem, aquest divendres, eh?
1: De menjar.
5: De les pizzas. Però si he de decidir, em quedo també amb la gruixuda.
1: Sí.
5: Sí, a sobre, he provat que parlem molt d'Itàlia, tal, no sé què, però clar, Argentina té molta descendència italiana, sí. Al final vaig anar a una pizzeria argentina on fan pizzas de Buenos Aires.
0: Interessant.
5: Que són de massa gruixuda, però sobre molt farcides dels ingredients que tu decideixis. Boníssimes.
1: Això és un altre dilema. A mi no m'agrada que portin gaire...
4: Molt carregades.
0: No, a mi tampoc, tampoc. Eh? Sí. De fet, a mi m'agrada, demano la de
1: Margarita.
0: Pernil dolç amb formatge? Champinyons.
1: Oh, m'encanta.
0: I ja està.
1: Boníssima. Jo, el dilema demanes tu, Montse.
5: Jo l'he criticat, però sóc molt fan de quatre formatges, la veritat.
1: La massa està molt bona.
5: I després, si no, sóc molt de fer-me les a casa, també. De fer la massa
0: tu...
1: Fas la massa i tot?
5: Sí. No, sí. Però bueno, perquè tinc
1: una... Farina i aigua, no?
5: I perquè tinc un robot de cuina que m'ajuda a fer-la. Tinc un robot de cuina que m'ajuda. No, i això la faig, i llavors m'agrada molt posar-li formatges, sobretot en formatge fumat, queden molt bones, i un huevito al mig.
1: El huevito queda molt bo.
0: El huevito queda molt bo. Jo sí.
1: Però la pinya mai, sisplau.
5: No, pinya no.
1: Bueno, qui la vulgui ficar, que la fiqui, però no. Molt bé, a vosaltres no us pregunto, perquè...
4: No.
1: Estareu al dilema. La nostra audiència també estava present al dilema a través de les seves notes de veu al 676-76-09-08. No us estem preguntant quina és la pizza que més us agrada. Us estem preguntant per la massa, si us agrada fina o gruixuda. La massa de la pizza. No responeu de... A mi m'agraden xampinyons, que molt bé, ens ho podeu explicar també. Mm-hmm. Però avui el dilema que ens porta el Lluís Soler és massa fina o massa gruixuda.
0: I sempre, en tots dos casos, sense orenga. Aquesta mania de fotre-li orenga a la pizza...
1: L'orenga ho millora tot.
0: Què va, fora.
5: A mi no m'importa que porti.
4: Depèn del què, eh? A mi també, de vegades...
0: Sí, error.
5: Haters
0: error.
5: Que són de...
4: Fabra que sí, però orenga...
1: Sort que no el tenim al dilema, el Víctor.
0: Sempre ja fent...
1: Amb el Lluís ja tenim prou.
0: Sempre dic, ara, sense orenga, treu-li, perquè moltes em porten i em fa molta ràbia.
1: No es nota.
0: Sí, que es nota, sí, et queda allà i se't queda allà... No té el mateix gust per...
1: A tot molesta que se't queda per les dents i després...
5: Clar, quan somriu no lliga,
1: no
5: lligues.
0: Perquè tens tros d'orenga, ja. Saca un palillo, chavales, me lo mato, el chavalillo.
1: Vinga, va, massa fina o massa gruixuda, aquest és el dilema que ens portarà d'aquí una estona el Lluís Soler. Notes de veu al 676-76-09-08. Mentre us ho aneu pensant, repassem l'actualitat, va. Félix Bolaños.

0: Es compromet a mantenir els esforços judicials contra la multireincidència a Barcelona el temps que faci falta.
1: Sí, el ministre de Justícia assegura que el pla de xoc impulsat conjuntament amb la Generalitat està donant resultats espectaculars.

0: s'ha de combatre amb dades i recursos i no amb discursos alarmistes.
1: Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un intern aquesta passada nit a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès.
0: Segons les primeres informacions, la víctima hauria estat agredida presumptament pel seu company de cel·la. El Departament de Justícia ha informat que l'agressió es va produir sense l'ús d'arma blanca i que els professionals del centre van activar immediatament els protocols d'emergència, però tot i l'actuació dels serveis mèdics, no es va poder salvar la vida de l'intern. Fonts penitenciàries assenyalen que els dos presos no tenien antecedents d'incompatibilitat ni mostraven incidents previs entre ells. L'autòpsia i la investigació oberta hauran de determinar les causes de la mort i les circumstàncies també d'aquest succés, mentre la direcció del centre manté contacte amb la família de la víctima.
1: I parlem ara de la salut, perquè des d'avui Catalunya fa un pas endavant. L'Hospital del Mar, el Clínic i el Consorci de la Zona Franca han firmat un conveni de col·laboració per la creació d'un centre d'impressió i tecnologia 3D.
0: El conveni estableix una col·laboració per impulsar projectes d'innovació en impressió 3D aplicats a la salut a través de la incubadora 3D. Això permetrà reproduir models i rèpliques de zones concretes per tal d'estudiar-la amb cura i deteniment i, sobretot, amb més rapidesa. Per exemple, reproduir l'os d'un pacient per saber amb aquesta impressió 3D on s'ha d'actuar de manera precisa i sense manipular l'os real. Escoltem la consellera de Salut, Olga Pané.
2: El futur passa per la innovació i una de les potes de la innovació és el 3D. Per tant, qualsevol element que avui en dia potenciï la innovació per generar productes i solucions que siguin fàcilment traslladables a l'àmbit sanitari és una gran notícia i és una cosa molt necessària per tots nosaltres i pel sistema.
0: L'objectiu final d'aquestes impressores, que es posen en marxa des de ja, és acabar reproduint models i pròtesis per poder treballar-hi, però també per implantar dins del cos dels pacients.
1: Doncs una molt bona notícia, tot plegat. Ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, bon cap de setmana.
0: Gràcies, igualment, que vagi molt bé.
1: Vinga, repassem ara l'actualitat esportiva. Primera llista d'Espanya després de guanyar el Mundial.
3: L'acaba de facilitar Luis de la Fuente. Hi ha novetats importants, tant pel que fa a les altes com pel que fa a les baixes. Atenció a les novetats. Fermín López, recordaràs que es va perdre el Mundial per lesió, torna Fermín López. I el que jo diria la gran novetat, el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que ha començat d'una forma espectacular la Lliga, porta 6 gols i és la gran novetat en la convocatòria per a aquests partits de la Nations League que jugarà la selecció espanyola contra Anglaterra, República Txeca i dos enfrontaments davant Croàcia. Hi ha baixes, la de Joan García per lesió, aquestes molèsties que va patir el genoll en el duel de l'altre dia contra el Racing de Santander, i Gavi, que arrossega del Mundial un partit de sanció. Hi ha 7 jugadors del Barça: Cubarsí, Eric García, Pedri, Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo i l'esmentat Fermín, i 4 catalans, a banda dels catalans que he citat que juguen al Barça. David Raya de l'Arsenal, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid, Marco Corella del Real Madrid i Víctor Muñoz del Liverpool. Són partits de la Nations League, això provocarà que la Lliga s'aturi durant 3 setmanes. L'aturada dura més que en els anys precedents, perquè s'ha decidit que hi hagi menys aturades però que siguin més llargues. Per tant, es juga aquesta setmana, aquest cap de setmana, la jornada 7 de Lliga, i ja no es torna a jugar fins al cap de setmana del 10-11 d'octubre.
1: Déu-n'hi-do, trobarem a faltar el futbol. No podem fitxar Rafinha?
3: No,
1: que es faci espanyol,
3: no.
1: Que es tregui la mira, nacionalitat.
3: Crec que té la doble nacionalitat, o deveria, podria tenir-la.
1: Però és veritat, però que un cop que trien equip ja no...
3: Ja no, un cop han jugat un partit, sí. No, clar, sí. Tampoc crec que ell estigués massa per la feina.
1: Ho dic en broma. Vinga, el Barça s'entrena sense Joan García.
3: Sí, el porter de Sallent, que com hem comentat no ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola, i també es baixa pel partit de Lliga de demà contra el Sevilla, el Sánchez Pizjuán, perquè no s'ha exercitat aquest matí, ja que continua amb aquestes molèsties lleus que pateix el genoll dret. Hansi Flick, bueno, i el cos tècnic i mèdic del Barça han optat per ser prudents, i aprofitant doncs això que et deia, que hi ha 3 setmanes d'aturada ara pels compromisos de les seleccions, doncs se'l deixa descansar, ja que el Barça no tornarà a jugar concretament fins al 10 d'octubre davant el Getafe. En qualsevol cas, d'aquí una estona, concretament en 23 minuts, escoltarem les explicacions de Hansi Flick, que oferirà la roda de premsa prèvia a aquest partit de demà al camp del Sevilla.
1: I l'Espanyol obre la 7a jornada.
3: Sí, avui mateix es juga el primer partit. A partir de les 9, l'Espanyol rep el Elx a l'estadi de Cornellà al Prat. Els blanquiblaus amb la baixa d'Omar El Hilali, que està sancionat per l'expulsió de l'altre dia. S'enfronta l'Espanyol al cué de la categoria, que té només 2 punts. Manolo, però, no se'n refia del rival.
4: Creo que es un equipo que tiene cosas muy buenas, porque al final generalmente opina.

0: Hablamos de los equipos y nosotros los vemos a todos los equipos y los vemos varias veces. A veces generalmente la gente que opina de su equipo ve a su equipo solo o ve al Barça o ve al Madrid o demás. Entonces cuando ves al Elche ves que tiene que es un equipo que en campo del Racing se puso 3-0, casi empata. El otro día se pone con el Madrid 0-2, consigue empatar el partido al Madrid. Es un partido difícil, es un partido complicado, es un partido que el rival si se encuentra a gusto y nos encuentra podemos tener problemas, lógicamente, como con cualquier equipo de la Liga. Y lo que digo siempre, nosotros, sin competir al máximo nivel, sin estar perfectos, nos cuesta mucho ganar los partidos.
1: Doncs a veure si l'Espanyol aconsegueix refer-se després de la derrota patida aquesta setmana al camp del Rayo Vallecano. Bé, es va jugar el partit a Butarque, tot i que el local en aquell cas era el Rayo, doncs avui té l'oportunitat de poder retrobar-se amb la victòria. El duel estrella pro de la jornada serà el derbi madrileny, que es jugarà diumenge a 4:45 de la tarda entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid, al Metropolitano. Ahir es va baixar el taló de la sisena jornada amb la victòria del Betis sobre el Getafe per 1-0 a l'estadi de la Cartuja, una victòria que suposa que l'equip de Manuel Pellegrini es col·loqui segon a la classificació amb els mateixos punts que el Real Madrid i a 3 del líder, el Barça. També ahir el Villarreal va guanyar per 1-3 al Màlaga, a la Rosaleda. Pel que fa a la primera jornada de la fase grupal de l'Europa League, la Real Societat va perdre 1-2 contra el Bournemouth a Anoeta. Encara en futbol, atenció, avui comença la quarta jornada de la Lliga F. Hi ha un partidàs al que jugarà el Barça a partir de les 8, al camp de l'Alavés. Pere Romeu parla dels objectius del seu equip de cara al partit d'avui.
2: Primer, intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant la temporada, doncs demà segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar. I a nivell de reptes, seguir fent que l'equip jugui com a equip, seguir sumant punts, seguir intentant donar alegria a la nostra afició, seguir intentant anotar gols, aquest és una mica el nostre objectiu.
1: El Barça que va viatjar ja a la tarda a Vitòria amb la novetat de Clara Serra Jordi, que ha rebut l'alta mèdica un cop s'ha recuperat de la fractura al radi del braç dret. Catacoll s'ha quedat a Barcelona, ja que Pere Romeu li ha donat descans.
3: Vinga, i acabem amb apunts poliesportius.
1: Mira, dues cosetes. En handbol, el Barça va aconseguir una important i treballadíssima victòria a la pista del Montpellier, 27-28 per la mínima, partit corresponent a la segona jornada de la Champions. Aquesta victòria suposa que l'equip blaugrana es mantingui al capdavant de la classificació i també ens ofereix una dada que em sembla demolidora, i és que l'equip de Carlos Ortega compleix ara mateix un any sense perdre ni un sol partit en totes les competicions. Recordem que el Barça va guanyar la temporada passada tots, absolutament tots els títols, inclòs a la Lliga de Campions. I avui comença la segona jornada de la Lliga de Futbol Sala, a primera divisió, i precisament els dos partits que hi ha inclouen presència d'equips catalans. El Catgas Energia Santa Coloma visita a 8:15 la pista de l'Opa Roló, mentre que el Barça rebrà a 9:00 del vespre al Peñíscola, al Palau Blaugrana.
3: Víctor Lozano, que vagi molt bé el cap de setmana. Que t'han entrat ganes de menjar pizza?
1: Pues molta, t'ho juro. Estava pensant aquesta nit, com més estic sola aquesta nit, no tinc ni les meves filles,
3: planazo.
1: Ni treballo, ni tinc cap
3: pizza
1: mena
3: i sèrie.
1: Pizza i sèrie, sí.
3: No, és que bé, t'hem solucionat el divendres.
1: Mira, sí, perquè tampoc tenia massa clar que soparia avui, doncs mira.
3: Una pizza.
1: La pizza, per això, de comprada d'aquesta del súper que es fa al forn.
3: Depèn de quines, estan molt bones,
1: Sí, i tant.
3: Jo la prefereixo...
1: Que vingui Manolito, el pizzero, amb la moto.
3: Depèn de quina pizzeria.
1: Baixar tu a la pizzeria de confiança i encarregar-la, agafar-la i pujar-te-la ja amb la caixa de paper... És un dilema interessant.
3: Home, si tens una bona pizzeria sota casa i la pots endur en portada, és la millor opció.
1: També és molt còmode a casa arribar, ve un tio allà, et pica a la porta i el pagues i te la menges allà.
3: També et dic que és complicat que una pizza estigui dolenta.
1: Molt complicat.
3: És complicat,
1: ser,
3: eh?
1: Potser d'aquelles raquetes congelades...
3: I que s'hagi quedat congelada.
1: S'hagi quedat així, correcte. Quina gana.
3: Víctor Lozano, que passis un bon cap de setmana.
1: Igualment, adeu.
4: Tornar a casa amb Conforama i els seus dies sense IVA és molt més fàcil. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preu sense IVA només del 18 al 22 de setembre. Conforama.
5: Com et dius?
6: Ferran Adrià.
5: Quina és la teva experiència com a cuiner?
6: Has estat a alguna escola?
5: Has tingut algun mestre?
6: Això és una altra lliga.
5: Això són dos estrelles Michelin.
7: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
8: Estàs posant a tots al límit.
9: Tendreu tots mal.
7: Gènesi. El 21 de setembre estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Això és La Ciutat.
3: La Unió Europea ha decidit posar fil a l'agulla i planteja prohibir que els menors de 13 anys puguin accedir a les xarxes socials i que fins als 15 només hi entrin amb supervisió. La presidenta de la Comissió Europea

0: sociales, plataformas de vídeo, videojuegos online.
1: Sí, sí.
0: Y luego compañeros chatbots de IA. O sea, todo esto aplica todo.
2: Pues veremos si se llega realmente a un consenso para la mayor seguridad de nuestros hijos. Juan Hernández, muchísimas gracias por explicárnoslo aquí en la CITAD, por aclarar todas nuestras dudas.
0: Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
2: Doncs de seguida arriba el butlletí, però abans volem connectar amb Lleida per saber què ens té preparat la Núria Mora a partir de la una. Núria, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, Míriam, què tal? Molt bon dia.
2: A veure, quin és el menú? Portes pizza avui? Ja saps que avui estem
4: preguntant. Nosaltres a casa som més de pizza els dissabtes, per això.
2: Ah, bueno, bé, perfecte.
4: Sí. O en el seu defecte, la coca de recapte, que jo crec que també és el que caurà aquest cap de setmana.
2: Ai,
4: ja t'ho avanço.
2: Que bona que està la coca de recapte.
4: M'encanta, sí.
2: Vinga, abans de parlar de menjar, què ens portes avui al programa?
4: És que sempre acabem
2: sempre,
4: el mateix.
2: Sempre, ja. És horrible.
4: Deu ser per aquesta hora del migdia.
2: Home, 12:57, doncs ja tenim una gana que
4: ja
2: no vegis.
4: Ja ho té, això, ja ho té. Doncs mira, mirarem el cap de setmana, perquè donem un cop d'ull a l'agenda. Tenim l'obert del Centre Històric a Lleida, tenim els Amics de les Arts al Montsec, al Parc Astronòmic, tenim Expo Clàssica a Mollerussa, els Encontats a Balaguer, i després també el que farem és conèixer una realitat que a vegades no coneixem gaire, que és aquelles persones que pateixen malalties rares. Mm-hmm. Llavors, la setmana vinent, el dia 23, a la Llotja es fa una desfilada solidària, que en aquest cas és en benefici de la Federació Espanyola de Malalties Rares, i en parlarem avui d'aquesta desfilada amb l'Antonieta Marbà, que és la que la impulsa, i ja l'anirem coneixent perquè fa molts actes i fa molts esdeveniments solidaris, que vindrà amb la Tamara Castellón, que ella conviu amb una malaltia rara i llavors ens explicarà una mica doncs quina és la seva patologia, que només són 5 casos a tot Catalunya. Llavors, clar, això es fa complicat. Així que ens aproparem una mica a aquesta realitat, també.
2: Doncs important parlar sempre de les malalties rares per intentar impulsar tot el que sigui possible la investigació, encara que sigui un cas únic, doncs també
4: Exacte.
2: Tenen dret, no, a que s'investigui sobre aquesta malaltia. Núria Mora, déu-n'hi-do com ve de carregat avui la ciutat a Lleida. Abans d'acomiadar-te, va, respon al dilema que ens plantejarà d'aquí una estona el Lluís Soler. La massa de la pizza t'agrada fina o gruixuda?
4: Gruixuda, perquè
2: sí,
4: veus, jo ja,
2: guanyant,
4: sí, per això anava per aquí per el tema de la coca de recapte, perquè a mi m'agraden molt els costats i m'agrada molt el cruixent, el crac-crac aquest.
2: Sí,
4: llavors
2: tant.
4: Amb la massa gruixuda és com que l'aprecio molt més. O sigui, jo sóc la típica que s'acaba menjant totes les cantonadetes de les pizzes que tothom deixa, jo me les vaig menjant totes.
2: És el més bo de la pizza, totalment
4: sí,
2: d'acord.
4: Sí, jo trobo que sí.
2: Doncs mira, sembla que està guanyant la massa gruixuda, a veure què diu la nostra audiència, i ja sabeu que podeu respondre a aquest dilema al 676-76-09-08. Núria Mora, que vagi molt bé el programa i que passés un bon cap de setmana amb la coca
4: Igualment.
2: De recapte, a veure si ens fas arribar una miqueta, que està molt bona.
4: Vinga, que vagi molt bé. Si més no. Bon cap de setmana.
2: Nosaltres tornem de seguida.
5: És la una a mediodia en Canàries.
6: Notícies en Onda Cero.
5: Buenas tardes. En Ceuta se han cubierto ya las más de 1.700 plazas del campamento habilitado en el puerto de la ciudad. Algo más de 5 horas ha durado el operativo para trasladar a los migrantes de las playas del Trampolín y de Benítez, a donde están regresando aquellos que se han quedado sin plaza mientras los servicios de limpieza limpian el arenal. Un proceso que se está viviendo lejos del caos y la tensión registrados a primera hora de la mañana, cuando la policía ha tenido que emplearse a fondo para contener a los migrantes. Una situación intolerable que no tiene perdón, según ha dicho desde Melilla Alberto Núñez Feijóo, y que demuestra que el gobierno está noqueado. José Ramón Arias.
7: No solo noqueado, sino que tenemos un gobierno incompetente e indolente que 50 días después mantiene a Ceuta sumida en el caos. Es el retrato hecho por el líder del Partido Popular, que ha criticado la moralidad de un presidente del gobierno que solo se preocupa de si él está bien o si no ha comido, mientras descarga su responsabilidad en otros.
8: Señor Sánchez, el polvorín que está viviendo Ceuta, el único responsable es usted. Y por tanto, tiene que solucionarlo. Y tiene que poner los medios para desactivarlo.
7: Núñez Feijóo lamenta que el PSOE se negara ayer a defender a Ceuta en Europa, mostrando en su día más ardor en sacar la cara por Groenlandia.
5: El gobierno calcula que en Ceuta siguen unos 10.000 inmigrantes de manera irregular, de los cuales alrededor de 6.000 estarían alojados en alguno de los campamentos habilitados. Entre 3 y 4.000 seguirían en las calles. A la situación en Ceuta se ha referido el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
9: La ciudadanía debe confiar en aquellos que aportamos soluciones.

0: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
1: Què tal? Molt bon dia. Passen gairebé 6 minuts al punt de la 1 del migdia. Comencem la ciutat a Onda Cero Lleida.
0: A Onda Cero, la ciutat. Amb Núria Mora.
1: Comencem un nou programa Nova Ciutat. Ho fem avui aquest divendres 18 de setembre de 2026, com cada dia des d'ara mateix i fins al punt de les 2 de la tarda. Què farem aquest cap de setmana? Doncs avui començarem obrint l'agenda perquè les opcions són moltes i ben diverses. Podem redescobrir el Centre Històric de Lleida amb l'Obert. Ens ho explicaven aquest dijous mateix aquí al

0: micròfons de la ciutat, Robert Ovino i Cristina Saiz, des de Participació Ciutadana de la Paeria. Podem viatjar també per la història del motor a l'Expo Clàssic de Mollerussa, que també ens ho ha explicat l'alcalde i president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona. Podem entrar també doncs, a un món construït amb milers de clics al Palau d'Anglesola, o escoltar els Amics de les Arts sota les estrelles al Montsec, o deixar-nos portar pels contes de l'Encontats de Balaguer. Aquestes són algunes de les propostes que destacarem en l'agenda del cap de setmana i que val la pena tenir al radar. I després doncs, ens fixarem en una realitat sovint molt menys visible, com és conviure amb una malaltia tan poc freqüent que a Catalunya només hi ha 5 casos diagnosticats. Dimecres vinent, dia 23 de setembre, la terrassa de la Llotja de Lleida acollirà una desfilada solidària en benefici de la Federació Espanyola de Malalties Rares. Coneixerem aquesta iniciativa que impulsa de nou l'Antonieta Marvà i escoltarem també la Tamara Castellón, que a part de ser col·laboradora de l'Antonieta en molts dels esdeveniments, dels actes de les desfilades que organitza, doncs ella mateixa conviu amb la malaltia de Wolman per saber doncs, què significa doncs, afrontar el dia a dia amb una patologia minoritària. Ens explicarà el seu testimoni, una malaltia que li provoca una acumulació de greixos en diversos teixits de l'organisme, en el seu cas el fetge. Parlarem de malalties minoritàries, de la importància també de donar-los aquesta visibilitat per a que hi hagi esforços també en recerca i en investigació. I acabarem fent un viatge entre cinema, paisatge i mitologia, que passa quan les llegendes arriben a la gran pantalla i el Pirineu en aquest cas es converteix en el seu escenari. Doncs aquest divendres arrenca el Tabaca Film Fest, aquesta tercera edició que arriba amb novetats. Són 10 dies de cinema mitològic amb activitats a Gerri de la Sal, a Sort i també a altres indrets de Baix Pallars, amb novetats també que arribaran als centres educatius. Ens en donarà tots els detalls i ens hi endinsarem amb Ivana Miño, que és una de les codirectores del Tabaca Film Fest. Per tant, doncs, un cap de setmana amb molts plans, amb molta solidaritat a la vista, amb aquestes històries de vida de la Tamara, que també ens explicaran avui. Però abans, informació de serveis, volem saber quin temps ens espera avui aquest cap de setmana.
1: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
0: Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Jordi Urios, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui temps estable a Lleida, amb predomini del cel poc ennuvolat i les temperatures amb canvis lleugers. Avui amb màximes de 27 graus a Lleida, Balaguer i la Seu d'Urgell, 26 a Tàrrega, 21 de màxima a Viella. Pel que fa al vent, fluix variable en general, el Pirineu bufarà del sud a la vessant sud del Pirineu i del nord a la cara nord. Demà continua el temps estable, amb cel poc ennuvolat, intervals de núvols baixos a la depressió central i amb possibilitat de bromes a primeres hores. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en ascens seran de 30 graus a Balaguer, 29 a Lleida i a la Seu, 25 a Viella. Durant el cap de setmana, temperatures en ascens també a partir del dilluns, quan s'esperen valors significativament elevats, especialment a la plana de Lleida. Pel que fa a les temperatures mínimes, demà en descens al Pirineu, a la resta, sense canvi, seran de 14 graus a Lleida, 13 a Balaguer i Tàrrega, 7 de mínima a Viella, 6 a la Seu d'Urgell. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa a la situació del trànsit, hores d'ara normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors i a les conductores. 10 minuts passen de la 1 del migdia, una petita pausa i ens hi posem amb la ciutat d'avui, d'aquest divendres, aquest 18 de setembre de 2026. Fins ara.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: 19 i 20 de setembre, nova edició de la Fira Expo Clàssic de Mollerussa.
4: Mercat de l'automòbil, motos, recanvis, accessoris i col·leccionisme clàssic. Exposicions de vehicles històrics i clàssics i sisena Fira Mercat d'Antiquaris i Brocanters.
3: A Mollerussa, 19 i 20 de setembre, amb entrada gratuïta.
5: Audi arriba al Saló de l'Automòbil de Lleida amb novetats espectaculars. Descobreix el nou Audi Q4 i tota la gamma Audi. Tecnologia, disseny i prestacions que no deixen indiferent. Vine a conèixer de prop les novetats de la marca Audi amb Dalmau Motor. Saló de l'Automòbil de Lleida, els dies 25, 26 i 27 de setembre. Visita'ns i no t'ho perdis.
6: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant.

0: restaurant. Ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
1: L'actualitat, les històries i la vida a les comarques de Lleida, Pirineu i Aran. Això és La Ciutat, amb Núria Mora.
2: L'agenda.
3: Doncs donem un cop d'ullar a l'agenda de propostes que tenim per aquest cap de setmana, algunes de les quals comentarem en el tram final del programa, com és, per exemple, el de Vaca Film Fest, aquesta tercera edició del cinema mitològic, que és protagonista a Gerri de la Sal, al Baix Pallars. Ens ho explicarà en el tram final, com dèiem, una de les seves directores, la Ivana Miño. Abans, doncs, aquest cap de setmana, ja ho comentàvem també aquest dijous aquí als micròfons d'Onda Cero, amb el regidor de Participació Ciutadana, amb Roberto Pino, i també amb Cristina Saiz, la cap d'acció de Participació Ciutadana a la Paeria, que es celebra l'Obart del Centre Històric. Són 17 edicions, un centenar d'activitats, una seixantena d'entitats, associacions i col·lectius diversos que són els que han preparat tot aquest programa, que donarà el seu tret de sortida doncs avui a la tarda amb la inauguració d'aquest vel d'ombra al carrer Cavallers, que ens explicaven doncs aquesta col·laboració entre 120 dones que durant els últims mesos han estat teixint aquest vel, que també doncs complirà la funció quan faci calor de protecció, però també doncs aquesta funció més decorativa, més ornamental, al centre de la ciutat, al carrer Cavallers de Lleida. I amb totes les activitats de música, de demostracions, de gastronomia que hi haurà durant tot el cap de setmana al centre històric de Lleida. Diumenge també hem marcat dins de l'Obert, doncs l'Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida celebra la 20a edició de les Noces Reials, la recreació de l'històric enllaç entre Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó a la Seu Vella, amb entrada gratuïta per la Porta dels Fillols. També hem conegut aquesta setmana totes les novetats que ens proposa la Fira Expo Clàssic de Mollerussa, amb la trobada de motos clàssiques també el diumenge. Tenim celebració de la Viñenale, que és la primera edició d'aquest festival, amb tallers, classes i concerts en diferents formats en homenatge al músic lleidatà Ricard Viñes. Comença ja doncs avui, aquest divendres, durant el cap de setmana, finalitzarà el dijous dia 24, i trobem doncs totes aquestes diverses activitats en homenatge a Ricard Viñes. A Almacelles, la Sala Arca reviu l'Almacelles de 1894 amb l'adaptació teatral de la novel·la d'Òscar Lalana, una història de poder i desigualtat, i avui també a Almacelles s'inaugura l'exposició retrospectiva del fotògraf Toni Prim. Els Amics de les Arts inauguren avui el cicle cultural i astronòmic al Parc Astronòmic del Montsec amb la seva actuació sota les estrelles, i també tenim el cicle Vesprades avui a les 8 del vespre a l'Orfeó a Lleida, amb Roger Torné, amb Marc Gairín i amb Marc Bosque. I és que després de 6 anys portant música en directe a bona part de les Terres de Ponent, arribant a nous públics amb 22 ateneus participants, una quarantena d'artistes i més de 4.300 espectadors, el cicle Vesprades, Cases de la Música als Ateneus, és un projecte doncs ja consolidat, i aquesta és una de les principals conclusions que s'han destacat durant el balanç d'aquest primer cicle que s'ha fet aquesta setmana, i en el qual també doncs hi ha participat el director de la Casa de la Música de Lleida, al Pirineu i Aran, Òscar Enrec, que en feia aquesta valoració.
4: L'orgull d'anunciar que arribem a aquests 100 concerts. I darrere d'aquesta xifra dels 100 concerts, no podem oblidar que comptem amb la implicació de 22 ateneus participants, i hem donat veu a un total de 41 artistes, que és que un volum d'artistes molt important a les nostres terres, no? I aquesta trajectòria ens ha permès sumar més de 4.300 espectadors al llarg de tot aquest temps, no? Doncs aquesta xifra, que ara que estem parlant de grans festivals, de grans esdeveniments, no?, que pot semblar doncs potser una mica no molt gran, no?, doncs per nosaltres és molt important. Molt important perquè arribar a aquests formats modestos de baixa afluència és una decisió totalment conscient i un dels grans valors del cicle. El Vesprades no busca grans multituds anònimes, aposta estratègicament per formats íntims, acústics i propers. Volem espais on el públic i els artistes comparteixin l'experiència en un format proper, convertint cada concert en una vivència única, comunitària i lliure de barreres. El que realment compta d'aquests 4.300 espectadors és que representen 6 anys portant música en directe a bona part del territori de Lleida i arribant a nous públics. Arribar als 100 concerts és, sens dubte, una ocasió immillorable per a celebrar aquest concert 100 del Vesprades.
3: Un concert 100 que celebra avui a les 8 a l'Orfeó amb Roger Torné, amb Marc Gairí i amb Marc Bosque, un cicle Vesprades que va néixer amb la voluntat d'apropar la música en directe al territori, també de fer-la accessible i alhora doncs, mirar de generar experiències compartides entre artistes, entre públic i també entre ateneus que han reforçat els vincles i també han reforçat la vida cultural dels municipis. En aquest sentit, Pep Morella, que és el president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, doncs, també donava valor al paper que han jugat aquests espais, que han jugat els ateneus.
2: Els ateneus, per qui no els coneixeu, són aquelles, són, en aquest moment són 222 punts escampats per tot el país. Són espais de cultura, són espais d'esport, són espais de lleure, són espais social, són espais sobretot que treballen per la ciutadania i per democratitzar la cultura i l'esport. En aquest moment, ja us dic, són 222 punts, aquesta xarxa d'ateneus que hi ha a tot el país. Espais oberts, sí que el format d'ateneu antic era doncs, només exclusiu per soci, però això ha quedat ja a la història. Són espais totalment oberts a tota la ciutadania i moltes vegades també són la primera porta d'entrada amb aquesta nova ciutadania que ve al país i que necessita doncs, un punt d'arrelament.
3: Comença aquest mes de setembre, de fet ja ha començat aquesta sisena edició del cicle Vesprades a les Terres de Ponent i durant els propers mesos, aquest setembre, octubre fins al novembre, 11 ateneus de la província de Lleida doncs, acolliran aquesta programació musical diversa i de qualitat que posa en valor doncs, d'una banda tant la creació contemporània com també el talent emergent. Tenim més propostes avui d'espectacles. En aquest cas ens porten fins al municipi de Vinaixa, a les Garrigues, amb la companyia Campi Qui Pugui, que porta aquest divendres a les 7 de la tarda a la plaça dels Arbres el seu espectacle Rats, i al Teatre de l'Amistat de Mollerussa, avui també, aquest divendres a les 8, concert de Xania Páez, que presenta el seu disc de debut Disme, El que sents. Aquest cap de setmana, des d'avui i fins diumenge, Vilagrassa celebra la 22a edició de la Fira de l'Ametlla, amb show cooking d'Ada Parellada i el guardó d'Ametlla de Plata, que enguany es lliurarà a Maripau Huguet. Demà dissabte, la Societat Astronòmica de Lleida de celebrar la quarta trobada astronòmica. Ho fa a l'Institut d'Estudis Ilerdencs i també en diversos municipis, com per exemple Aspa, i hi haurà conferències, tallers, projeccions i, evidentment, també doncs, observació del cel. Al Palau d'Anglesola ens trobarem aquest cap de setmana amb la 7a Fira de Clics, amb creativitat i joc en petita escala. És una fira que ofereix 2.000 metres quadrats d'exposició, 15 diorames, tallers i concursos. També aquest cap de setmana, doncs, Festa Major Almenar, que celebra doncs, la seva festa també amb una diversitat d'activitats i de programa per a totes les edats. Diumenge, Balaguer acull la jornada central de l'11a edició de l'Encontats, el Mercat del Conte i el llibre il·lustrat al nucli antic de Balaguer, que inclou doncs, el mercat amb gran presència d'editorials i també de llibreries especialitzades. I a la Llotja de Lleida demà dissabte a les 9 de la nit arriba l'il·lusionista Jorge Blas per presentar el seu nou espectacle. En matèria d'exposicions, doncs, aquesta setmana Sala Adrià Codina Art Gallery acull ja l'exposició Joan Pere Massana, una mirada retrospectiva amb una seixantena d'obres d'aquest artista de Ponts des de l'any 1993 fins a l'actualitat. I ara ens n'anirem fins al Pirineu, però abans una petita pausa i entrarem a conèixer tot el que ens de per aquesta tercera edició del Tabaca Film Fest, que ve carregadíssima de novetats.
1: Seguim fent ràdio de proximitat. Seguim a la ciutat a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.
5: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
6: Este septiembre en Solglass te ayudamos a renovar tu hogar. Cambia tus ventanas y estrena casa. Más luz, mejor diseño y mayor confort. Solglass, Tonsirera 2, 973-267700 o en solglass.es.
7: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
9: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara, en la que hi podem trobar material inèdit procedent de l'arxiu de l'autor. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana. La mostra es podrà visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Arran, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre.
9: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Lleida, la teva ràdio. L'entrevista del dia.
3: Ens n'anem fins al Pirineu, en concret a Gerri de la Sal, on tenim ja a punt la tercera edició del Tabaca Film Festival, que ha trobat el seu lloc aquí, a Gerri de la Sal. Tercera edició d'aquest Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus, el 18 al 27 de setembre. Han rebut 466 curtmetratges d'una cinquantena de països, 40 idiomes diferents, i a més aquest any també doncs, amb una novetat important, i és que amplia la seva durada fins als 10 dies. Són dos caps de setmana de programació que tenim del Tabaca Film Fest, amb més projeccions, amb més premis, amb un nou programa educatiu i amb una resposta doncs, per part internacional, ja es veu que és espectacular, i segur que per part del públic també, perquè ja és una cita marcada al calendari. En parlem amb Ivana Minyó, una de les codirectores del festival. Què tal, Ivana? Molt bon dia.
11: Molt bé, bon dia, moltes gràcies.
3: Tercera edició, un festival que passa dels 4 dies del setembre de l'any passat als 10 dies d'aquest any. Això és un creixement molt important. En quin moment us adoneu doncs, que el Tabaca ja no és aquella primera aventura que començava fa 3 anys, sinó que està agafant ja una dimensió, un univers propi, pràcticament?
11: Doncs mira, és una cosa bastant progressiva que va passant a mesura que la vas construint. Però sí que és veritat que l'any passat ja vam trobar la necessitat de... O sigui, nosaltres estem enamorades del Pallars Sobirà, bona part de l'equip és pallarès, i és com una... té una riquesa i té una diversitat de paisatges dins, fins i tot del que és Pirineus, que no volíem perdre'ns. Llavors, una de les raons per les quals volíem ampliar era, òbviament, la quantitat de curtmetratges interessants i que val la pena programar, sí, que no ens volíem perdre, i número dos, no ens volem perdre tampoc aquesta riquesa, aquesta diversitat, aquesta bellesa de paisatges que pot oferir el Pallars, i volíem desplaçar-nos fora de Gerri, dins d'altres petites poblacions de Baix Pallars i fins i tot a la capital de la comarca, a Sort, perquè volem doncs, fer aquesta cosa... aquest primer cap de setmana que sigui una mica ambulant, no? Amb aquest esperit de... Viene el circo a la ciutat i amb curtmetratges d'arreu del món i també volem fer que els convidats que tenim del festival doncs, descobreixin també aquest poblet tan meravellós, tan xulo, tan singular que hi ha dins del Pallars. Llavors és com bueno, un win-win. És això, sí, exacte.
3: I de fet, així ho heu anomenat també, no? És un festival en tres temps, perquè tenim aquest primer cap de setmana, després tenim entre setmana el programa educatiu i després doncs, el tancament, podríem dir, el següent cap de setmana. Una mica explica'ns què és el que passarà en aquests tres temps.
11: Exacte, aquest primer temps és aquesta necessitat doncs, de descobrir altres racons del Pallars Sobirà i de Baix Pallars i fer-ho més petitet, més cuidat, menys gent, menys aglomeracions, tenir més temps també de contactar amb el públic.

0: d'intercanviar amb el públic, llavors les places són molt més limitades. I, per exemple, el primer dia ens desplacem al Celler de Bresca, que no ha obert mai les seves portes al gran públic i ho farà amb l'obertura del festival. L'endemà anem a l'Era d'Ortega, Peramea, també un espai magnífic, amb aquesta vila tan gran bonica que és Peramea. A més, estrenarem el nostre documental autoproduït, que és Mita, Càmera i Acció, sí, on 7 padrins del Pallars doncs, ens obren les portes de casa seva i de les seves històries, de la família, de la guerra, de les llegendes, dels mites de casa seva, com si diguéssim, que els han explicat des que eren petits. I l'endemà, a sort, fem doncs, una jornada sencera de cinema, perquè nosaltres som cinèfils tots.
1: També és un festival de cinema, no?
0: Exacte, exacte. És un festival de cinema al final. Llavors hi haurà cinema cada dia a diverses sessions, però diumenge sí que és un... Bueno, és una meravella de cinema per un tubo, per tots els gustos, i tot un dia de cinema, un diumenge de cinema sort, a la capital de la comarca. Aquest és el primer temps. Més espai singular, més petit comitè, i també amb activitats paral·leles. El segon temps, com bé deies, és els instituts. Segurament estem treballant amb instituts i fem una proposta educativa, mostrarem uns curtmetratges a les aules, després hi haurà debat, després hi haurà un taller de creació del propi curtmetratge i a veure on ens porta tot això. I després el tercer gran temps és el cap de setmana, que s'assembla més a l'any anterior. Doncs Jerry obre les portes del Museu de la Sal i durant 4 dies doncs, amunt i avall amb cinema, amb tallers. També tenim l'exposició del Jordi Borràs de Mulet. Vull dir, és on hi haurà més moviment. La sala de cinema del Museu de la Sal, doncs ja hi poden cabre una mica més de 100 persones, hi haurà molt moviment a la plaça, moltes sorpreses, activitats teatrals, música, un concert de l'Arnau Obiols, tallers de mulets, tallers de dibuix, bueno, tallers infantils, sortides amb un cortet, bueno, aquesta... més en la línia que portàvem fent fins ara. El tercer moviment, segon cap de setmana.
1: I segurament també, doncs, agafant tota la feina que haureu fet durant la setmana amb els joves, amb els instituts, amb els adolescents, que també és una manera d'apropar-los a una realitat que potser, com que la tenen tan a prop, no en són conscients, no? Feia referència una mica doncs, al tema de la memòria oral, no? Amb la vostra estrena, la de casa vostra, i això al final també és una de les senyes d'identitat, no? Que s'emportin una mica doncs, a aquest entorn que tenen, que vegin que es posa en valor a través d'un festival internacional.
0: Exacte. I agafant aquesta mateixa idea, o sigui, és com li donem valor al lloc on viuen, que se'l puguin veure amb uns altres ulls i que els doni ganes de crear també, de fer creació audiovisual amb les seves eines, amb el seu bagatge, amb les seves idees, amb les seves pròpies idees, doncs per què no construir, crear un curtmetratge ells mateixos, que parli dels seus entorns, de les seves famílies, dels seus paisatges i qui sap. Potser en una altra edició doncs, es poden presentar també aquestes obres.
1: Aquest any, si parlem de la rebuda, són 466 curtmetratges, una cinquantena de països, 40 idiomes. Us esperàveu aquesta resposta internacional en una tercera edició del festival i a més tenint en compte doncs, també que estem parlant de cinema mitològic, que és un target molt concret.
0: No ens esperàvem aquest allau de propostes. No, però ens reafirmem una mica amb aquella primera idea que vam tenir fa anys de que sí que existeix el cinema, aquesta temàtica, cinema mitològic, i que pot abarcar molt més del que ens pensem a priori, perquè no parlem, ja ho hem dit moltes vegades, però crec que encara ho hem de seguir repetint, no ens limitem a parlar dels déus, de la mitologia grega i d'antigues creences, sinó de com aquestes creences es van adaptant als nous temps, com creem noves divinitats, nous arquetips que ens guien a dia d'avui, no?, i que ens expliquen a dia d'avui. I llavors doncs, nosaltres des del Departament de Programació intentem extraure tots aquests curtmetratges meravellosos perquè hem vist realment la secció internacional és espectacular, doncs curtmetratges d'històries molt d'avui en dia, però que veuen d'aquests referents que són eterns al final, no? Que es van reinventant, però al final s'estan explicant les mateixes històries, però de diferents maneres. I sí, és...

0: és molt bonic de veure. De dir, ostres, aquella idea que vam tenir al principi, que semblava tan nínxol, doncs en realitat està a l'hora del dia i es fan moltes coses. I ens ha sorprès molt també com hi ha aquesta intenció de molts cineastes de diferents puntes del món, de diferents racons del món, de preservar aquestes cultures seves i a través del cinema. I això és superbonic.
1: Clar, i quan arriben tantes propostes, com decidiu què és el que acabarà formant part doncs, d'aquesta seixantena de finalistes que són els que es projectaran? Com es fa aquesta feina com a programadores, com a directores, sí. De, vale, doncs, com ho fem això?
0: Bueno, doncs amb molt de dolor, amb molt, sacrificant moltes pel·lícules meravelloses que es queden malauradament fora de la selecció final. Perquè no poden entrar totes, en 10 dies no es pot projectar, hi ha un límit també, perquè volem que les sessions també estiguin, no tinguin durades massa, volem que siguin amenes, dinàmiques, no podem fer sessions massa llargues.
1: Clar, i que el públic també pugui pair-ho, no, tot?
0: Aquí està, exactament, ha d'haver-hi un espai entre sessió i sessió perquè es pugui pair, com bé dius, perquè si no és molta informació de cop. I es queden fora coses molt, molt màgiques, molt bones, de factura boníssima, però busquem un equilibri. Al final és un trencaclosques i a vegades, mira, s'ha hagut de quedar fora aquella pel·lícula que ens tenia enamorats, però perquè aquella sessió doncs, tingui més ritme o perquè d'això ja s'ha parlat i ens faltava parlar d'allò. Són molts factors que tenim en compte. Durada, temàtica, idioma, ritme, documental, ficció, animació, experimental, intentem que hi hagi equilibri, són moltes coses que es tenen en compte i bueno,

0: malgrat hi hagi un creixement, però que t'ho sentis molt, molt teu, que t'ho puguis fer molt teu, que puguis arribar a gairebé totes les activitats. Crec que, de fet, amb el programa que hi ha ara, crec que encara pots fer-les totes, evidentment. Acabes una mica esgotat al cap del dia, però encara t'ho permet i volem mantenir-nos així, sí, que hi hagi molt aquesta essència i molt contacte amb el territori, els productors, la gent que fa els artistes, els artesans del territori, donar-los visibilitat, que s'apropin, que vinguin, que mostrin les seves obres. Sí, això és important per nosaltres, perquè hi ha festivals de cinema a Catalunya, n'hi ha molts, sí. I és meravellós. Però volem mantenir aquesta... que no es desdibuixi aquest contacte amb el territori, perquè al final molta gent vindrà de la mateixa comarca o de comarques veïnes, però molta gent ve de molt lluny. Fins i tot agafen, hi ha gent que agafa vols per poder arribar, però que no es converteixi en un... que no gentrifiqui, que no gentrifiqui el festival, sinó que segueixi sent una proposta molt del territori i molt singular, malgrat tenir aquesta projecció internacional.
1: Una proposta singular amb el cinema mitològic, que aquest any també doncs, té com a fil conductor els animals mitològics, les bèsties simbòliques, i una mica és el que deies, no? O sigui, la mitologia continua estant molt present en el nostre dia a dia. No estem parlant de coses antigues, sinó que en la nostra realitat també ens ajuda a entendre una mica el món en què vivim, i a més també amb aquesta perspectiva que deies tan internacional, que permet veure doncs, a totes les visions d'arreu del món.
0: Exacte. Sí. Aquest és el fil conductor que uneix tot, la mitologia és sempre a la base de tot, i aquest any ens ha vingut de gust ja donar-li una temàtica dins de la mitologia, una temàtica de la tercera edició, que serien els animals. I com has dit, doncs, els animals, a vegades, no, els humans ens definim a través dels animals. Uh-huh. Estem parlant de nosaltres, però ens va molt bé parlar d'animals, però quan en realitat estem parlant de nosaltres. I llavors, bueno, explorarem els animals mitològics des de molts punts de vista. Hi haurà activitats amb animals, hi haurà xerrades sobre animals, hi ha molts curtmetratges que els protagonistes són animals, i bueno, estem frisant ja per obrir les portes i que ho descobreixi tothom.
1: Doncs aquest cap de setmana tindrem aquí primera oportunitat, des del 18 fins al 27 de setembre, tercera edició del Tabaca Film Fest, el Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus. Ivana, moltíssimes gràcies per explicar-nos, per fer-nos 5 cèntims sobre què hi podrem trobar durant aquests dies, i fins aviat, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, us esperem a Gerri. Adéu, gràcies.
2: Estàs escoltant La Ciutat, a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.
3: Audi arriba al Saló de l'Automòbil de Lleida amb novetats espectaculars. Descobreix el nou Audi Q4 i tota la gamma Audi. Tecnologia, disseny i prestacions que no deixen indiferent. Vine a conèixer de prop les novetats de la marca Audi amb Dalmau Motor. Saló de l'Automòbil de Lleida, els dies 25, 26 i 27 de setembre. Visita'ns i no t'ho perdis.
4: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
5: Skoda arriba al Saló de l'Automòbil de Lleida amb una primícia que no et pots perdre. El nou Epic, el nou sub 100% elèctric de Skoda. Vine a veure el Puja-hi i descobreix per què hi ha detalls que ho canvien tot. El nou Epic t'espera. Saló de l'Automòbil de Lleida, els dies 25, 26 i 27 de setembre. Visita'ns i no t'ho perdis. Del Mau Motor, del grup Nayox.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: Avui parlem de moda, parlem de solidaritat i sobretot també parlem de donar visibilitat. I ens n'anem el dimecres vinent, el 23 de setembre, a la terrassa de la Llotja, al damunt, que acollirà una nova desfilada solidària impulsada per Antonieta Marmau, que en aquesta ocasió és en benefici de FEDER, la Federació Espanyola de Malalties Rares. Una desfilada que, com és habitual en les iniciatives de l'Antonieta, i que aquí doncs, també ja coneixem llargament, anirà molt més enllà del que és la moda, amb la participació de comerços, de marques lideres, de tant és amb música i amb diferents sorpreses, tot plegat per donar visibilitat també a les malalties minoritàries. Per això avui ens acompanya l'Antonieta per explicar-nos què tal, com estem, Antonieta?
6: Hola, què tal, Núria?
1: Doncs molt bé, aquí arrencant el curs, i veig que tu també.
6: Després de l'estiu, oh, sí. I tant, no es pot parar.
1: No es pot parar, i no pares, perquè...

0: Perquè ja abans de l'estiu ja ens vas dir, sí. Guarda'm hora al setembre, que vindré, perquè estic preparant una desfilada, en aquesta ocasió, com dèiem, en benefici de la Federació Espanyola de Malalties Rares, i per això avui també vens acompanyada de la Tamara Castellón, que a més, doncs, també coneix molt bé tota aquesta part de dins de l'organització de les desfilades, perquè Tamara, què tal, bon dia?
1: Bon dia, Núria.
0: Tu ets col·laboradora de l'Antonieta des de fa molt temps.
1: Col·laboradora i encantada, continuarem, claro està.
0: Imagino que també devia ser cosa teva de dir-li, escolta'm, estem fent aquí moltes desfilades, estem donant visibilitat a moltes causes i les malalties minoritàries, les malalties rares, també podrien tenir doncs, un acte, no? Com va anar
1: això? Exacte, sí, no, vulguis que no, des del principi li vaig dir que me faria gràcia de fer algo o per la meva associació o per les minoritàries en general, i la veritat és que tot i que hem tardat una miqueta, estic encantadíssima i ojalà puguem fer moltes més coses en aquest estil. Claro està, tots els eventos que fem aquí a Lleida sempre són tots molt importants igualment.
0: Sí. Antonieta, doncs parlaves amb la Tamara i vas dir, hem de buscar aquí al calendari l'ocasió perfecta.
2: Sí, la veritat és que ja fa temps que tenia ganes de fer alguna cosa per les minoritàries, a veure, sobretot vull dir, coneixent-la amb ella i que ella doncs, bueno, pateix una d'aquestes malalties rares. I allò que, bueno, tinc ganes, i al final, doncs, bueno, vaig programar, doncs, aquesta desfilada del setembre, i la veritat és que, bueno, fa molta il·lusió, perquè, a més, hi ha una, de debò, una moguda de gent impressionant.
0: O sigui, que estàs començant el curs ja bé, eh?
2: Sí, però, bueno, s'ha bellugat molta gent també, doncs, per part de la Ruth, de la directora de Serveis Territorials, perquè ella també pateix ella en té dos, de malalties minoritàries, i aleshores ha bellugat moltíssim, clar, l'ambient, doncs, ella on es mou, que són, doncs, associacions i diferents, doncs, persones de la vida política, doncs, alcaldes, consell comarcal i tal, i, bueno, hi ha un munt de gent, doncs, confirmada que fa por, a part de la gent que vindrà habitualment i de gent coneguda, o sigui que no sé si la terrassa... Millor, eh? A veure si ens quedarà petita.
1: No, home, bueno, tampoc quedarà petita,
2: eh? Bueno, no ho sé, perquè, escolta, m'està venint gent que m'està confirmant, vull dir que, doncs, millor, perquè
1: quan
2: més
1: com
2: que... Sí, com més... Com, hi ha moltes ganes, perquè el més important sempre ja el diem el mateix, quan fem una desfilada, o qualsevol esdeveniment que pugui fer, doncs, per una associació, independentment, que és molt important, la part econòmica, per descomptat, però el més important sempre és la visibilitat i donar-ho a conèixer, perquè hi ha moltes vegades moltes persones que no saben realment el que està passant en aquest món, en el món sanitari, per dir-ho d'alguna manera. No?
0: Clar, perquè precisament quan parlem de malalties minoritàries, potser el principal problema és aquest, que són tan minoritàries que hi ha molta desconeixença, no?
1: Som tan minoritàries que a vegades sembla que siguem nules a la societat, per així dir-ho. I llavors, per això, eventos com el que farem ara és molt important perquè la societat entengui que tot i que siguem minoritàries, som molt afectats. O sigui, hi ha més de 6 milions de persones afectades amb minoritàries. Llavors, crec que també hem d'entendre una mica la nostra punt de vista, la nostra motxilla invisible, que per molta gent no veuen, vulguis que no.
0: Sense entrar massa, si no vols, en detalls personals, quina és la malaltia que pateixes tu?
1: En el meu cas tinc dèficit de lipasa àcida lisosomal, o el que vindria a ser el mateix, no tinc enzimes pràcticament al fetge. Jo en el meu cas me la descobri d'adulta, cosa que normalment la meva malaltia afecta sobretot a nens petits. Però, bueno, és que sobretot des de que t'ho descobreixen tens un dol. Tens un dol perquè tens que aprendre a viure de nou amb tot això. I a la vegada, sí, lluitant amb tot, clar està.
0: Clar, i suposo que és la lluita aquesta de no tenir un recolzament o de no tenir un suport que t'acompanyi a facilitar doncs, molts aspectes de la teva vida, no? Del
1: Exacte.
0: Dia a dia.
1: En aquest cas, per exemple, jo estic diagnosticada des de 2017 i tot i que estem al 2026 encara no ho tinc tot arreglat com tocaria. Llavors, és una cosa que ja els protocols són molt petitets en comparació amb altres coses i per això fa falta que se vagi visibilitzant una mica tot allò que és les minoritàries, no només per la meva malaltia, o sigui, hi ha moltíssimes, per qualsevol d'elles, perquè també som persones de peu i també tenim el dret d'estar en aquesta societat bé, no?
0: I des de Lleida, tens el suport que necessitis o el fet d'estar parlant d'una malaltia
1: minoritària? Antonieta és un gran suport, eh? Ja t'ho dic.

0: el que puc. Bueno, amb ella com a amiga, lògicament.
1: A veure, en aquest cas és el que diem. Som tan minoritàries que, per exemple, la meva associació ara acaba de saltar internacional, però jo sóc l'única usuària Lleida. A Catalunya som 5 de la meva malaltia.
2: Sí.
1: Llavors, volies que no, tot i que són com unes petites famílies, perquè al final l'associació se torna una família, fa falta una mica aquest recolzament i jo pues, el tinc gràcies a Antonieta i a la col·laboració de tots aquests events, que en un moment inicial va ser per poder seguir fent coses a la meva vida i després va ser pues, que em va ajudar moltíssim tant a entendre millor la meva motxilla com a entendre la motxilla d'altres malalties i altres associacions.
2: Clar, i totes juntes el que feu és unir-vos a través de la federació perquè d'aquesta manera doncs, sí que potser s'aconsegueix que hi hagi una mica més de ressò, no?
1: Si exacte.
2: Antonieta, quan escoltes doncs, testimonis com el de la Tamara, que a més és tan proper, que el coneixes tant de primera mà, de fa tants anys, d'una col·laboració estreta, imagino que això doncs, acaba donant molt més sentit, no? A tota l'activitat que estàs fent i
0: tot.
2: Que a més també, doncs, evidentment, amb altres entitats i amb altres associacions, doncs, com a voluntària també hi tens un vincle.
0: No? Sí, no, per descomptat vull dir que el viure lo d'ella de prop, perquè ella, per exemple, doncs, cada 15 dies ja ho explicarà, doncs, té que anar a fer un tractament a l'Arnau. No? O sigui, cada 15 dies. Però bueno, ella dintre de tot té aquesta sort que li van saber diagnosticar un cop va entrar l'any 2017 el que tenia i aleshores li van aconseguir aquest tractament. Cosa que hi ha moltes malalties minoritàries que no tenen tractament perquè no s'investiguen. Perquè, és clar, què passa? Que quan que són minoritàries, precisament, doncs, bueno, no se'n preocupen. Està molt bé investigar, perquè realment doncs, hi ha moltes malalties conegudes que gràcies a la investigació doncs, s'ha aconseguit un nivell de vida i un nivell, sobretot, de com ho diria jo, de supervivència doncs, molt superior. Però, carai, les minoritàries també. Ara, per sort, es va aprovar el mes de juliol al Congrés una llei del tema del cribatge neonatal. Perquè això es fa, actualment es fa quan neix un nadó, doncs se li treu una mica de sang i se li miren, clar, se li miren les conegudes, podria dir d'alguna manera.
1: Exacte.
0: Cosa que si, per exemple, dintre d'aquest cribatge es fes una mica superior, jo no et dic totes, perquè és que de malalties minoritàries n'hi ha 6.000, vull dir, no et dic tot, però sí que és veritat que segons el que veiessin sabrien les possibilitats que té aquell nadó d'agafar una malaltia o una altra.
1: Bueno, d'agafar-la podria... tindre-la ja.
0: No, bueno,
2: clar,
0: ja la té, però vull dir, almenys sabrien el que té i es podria ja treballar amb aquell nen sobre aquest tema. Com que això no es fa, doncs malament rai. Ara s'ha aprovat aquesta llei. I ara realment el que realment ara convé és que realment es porti a la pràctica. O sigui, que els hospitals i les clíniques doncs, realment ho facin, perquè si es fa la llei i no es fa, doncs de què servirà, no? I això és molt, molt important. Perquè hi ha molta gent pendent de diagnosticar, també t'ho vaig de dir.
2: Clar.
0: Persones que a vegades, inclús a vegades ens hem trobat allò, hem anat al metge i no saben el que té, li estan fent proves, però... carai, no saben el que té. És que ens trobem moltes vegades amb això.
1: Es passa molt malament al principi quan no saps què tens, quan ningú te sap dir què tens. Jo vaig estar mal diagnosticada de molts anys i quan me van donar el diagnòstic correcte no me'l creia.
2: Ja, bueno, se
1: t'obre. És que no l'assumia. No me'l creia, no l'assumia i és el que diu l'Antonieta. En aquest cas, el meu cos va aguantar fins just al moment que se va aprovar el tractament de la meva malaltia, tot i jo no ho sabia. O sigui, el destí, la vida, a vegades és una mica així, no? I me la van descobrir just en el moment que s'acabava de fer les proves del tractament i just estava començant a administrar el tractament de forma habitual als malalts. Llavors, és el que diu ella, és molt important tota aquesta búsqueda d'informació, recerca, perquè moltes d'aquestes malalties encara avui en dia no tenen
2: un diagnòstic.
1: A part d'un diagnòstic o
2: un tractament.
1: Un tractament o una cosa que els ajudi a cessar i els ajudi a fer una vida majoritàriament normal, no? Intentem-ho almenys.
2: Clar, en el teu cas, un cribratge neonatal, com el que comentava l'Antonieta, que s'ha provat
1: és ara... És molt important. En el meu cas...
2: Hagués detectat...
1: A veure, en aquest cas, en el 89, quan jo vaig néixer, la meva malaltia no estava coneguda. Uh-huh. O sigui, igualment, no m'hagués servit de gaire, en el meu cas. Però sí que és veritat que és molt important perquè amb una simple gota podem diagnosticar, i per exemple, la meva malaltia s'emporta el 98% de la infantesa, perquè al no tindre ensaïmes al fetge, el cos no sap com gestionar-se i no funciona, i acaben arribant a la triste notícia de que no puguin continuar amb la seva vida, no? Llavors, això és molt important perquè ens donarà temps a diagnosticar aquests nens que, per lo que sigui, no estan diagnosticats, perquè hi ha vegades que es pot saber pels pares, però hi ha vegades que els pares no marquen la malaltia.
2: Clar.
1: Llavors, és molt important que gràcies a aquest cribatge puguem tindre solucions amb totes aquestes malalties minoritàries.
2: Clar, imagino que des de la federació, si ho heu pogut parlar, doncs ho heu pogut celebrar també, no? El fet doncs, que tant. Això també marqui una mica un abans i un després, tenint en compte doncs, la quantitat de persones que hi ha a dia d'avui que pateixen aquest tipus de malalties minoritàries que no tenen doncs, tampoc els recursos per poder fer-hi front.
1: Exacte. Mm.
0: I és curiós perquè ara, amb el fet de fer la desfilada...
2: Van aflorant, no?
0: Sí,
2: persones potser que
0: sí,
2: coneixeu
0: sí,
2: i diuen,
0: sí, sí.
2: Ei,
0: per exemple,
2: pues,
0: ha sortit unes persones que no ho diré perquè lògicament només ho diu la persona que realment vol que se sàpiga, no? Sí. Jo en aquest cas, però que diuen, ostres, pues, aquesta germana té o parent i tal, m'he enterat d'un cas precisament que a mi m'ha frisat d'una nena que té una malaltia d'aquestes doncs, rares minoritàries que no té tractament precisament, no? Almenys per ara, més endavant no ho sé, és una nena, però és una nena que ja comença a ser adolescent, vull dir que Déu-n'hi-do, i que li afecta la vista. Llavors vull dir això, aquestes, quan t'enteres d'aquestes coses, la veritat és que dius, ostres, Déu-n'hi-do, no? Però també per un altre cantó penses, mira, almenys això que faig, doncs, no sé, dona a conèixer i aquestes persones ara sabran a on acudir. Almenys, bueno, per sentir-se una mica més recolzades. Sabran que existeix una associació, una federació, que els poden ajudar en algunes maneres. No a curar la malaltia en aquests moments,
2: bueno,
0: perquè no hi
2: és, suport,
0: però
2: final,
0: a vegades donar suport, i
1: guia.
0: Acompanyar, i veure que potser potser hi ha altres persones que també tenen aquest mateix problema, doncs això també els ajuda. També els ajuda.
2: Clar, tu, per exemple, dius, bueno, ta mare deies que a Catalunya són 5 casos. I imagino,
1: de la meva.
2: Sí, de la teva, que imagino que això és el que dèiem, no? També t'ajuda el fet de saber, saps, m'entén, saps pel que estic passant i entre
1: sí.
2: tots...
1: No, i a part de tot, pinya. És el que diem, a mi em va ajudar molt el fet de col·laborar amb Antonieta pel fet de que no només veia la meva motxilla, veia la motxilla dels demés, i això em feia entendre que, pues, que era una més, tot i que jo fos una minoritària. Dintre les minoritàries hi ha moltíssimes de greus, hi ha que si la piel de mariposa, que si Duchenne, hi ha moltíssimes minoritàries que no són conegudes. Llavors, un event com el de, que farem el dimecres, el Clobo, que és molt important, perquè hi ha molta gent que no n'és conscient i potser té un familiar, té un conegut, té algú a la feina, i així poden entendre una mica la lluita que tenen aquesta gent, perquè per tots... encara que siguem uns malalts, és una lluita per nosaltres i en el moment que ens donen el diagnòstic, a part del dol, se crea la necessitat doble de voler viure tot, saps? O sigui, fins en aquell moment vius com qualsevol altra persona, però el moment que te fan el stop dius, no vull, jo vull viure més. Llavors, gràcies a aquestes coses, podem seguir fent una vida més normalitzada, més social. I la veritat és que estic molt agraïda a l'Antonieta.
0: I jo de tenir-la amb ella, cuidado.
1: Perquè si no jo ja m'hagués pujat per la paret literalment, poder.
0: Ella és una persona que és una crac, és una tot terreny. És una persona que a més no té mai un no per res i és una persona encantadora i ja ho estàs veient. O sigui que... Quan va entrar a la meva vida, o sigui, vaig dir gràcies a Déu.
2: Això és l'objectiu d'aquesta desfilada, d'aquest acte del dia 23 a la Llotja. Expliqueu-nos ara una mica doncs, l'altra part en què la gent
0: part
2: també
0: lúdica.
2: Sí, podrà gaudir, podrà col·laborar, evidentment, sí. amb aquesta
0: Correcte.
2: Causa.
0: D'entrada diré que l'entrada és gratuïta, això ho dic molt, perquè a més és que m'ho pregunten molta gent per WhatsApp.
2: Clar, no? Quan confirmen, sí, on compra l'entrada?
0: Quan,
2: no patiu,
0: què s'ha de fer? Com és l'entrada? No, l'entrada és gratuïta, o sigui, el que passa és que sí que podreu col·laborar doncs, comprant tiquets pel sorteig de regals, que ja n'hi ha un piló, i alguns, la veritat, és molt particulars i molt d'allò, no? Perquè hem rebut, o sigui, un regal del

0: els amics del bloc allà. Ja et pots imaginar el que hi haurà, vale? Oferit per ells, vull dir que no els he demanat, o sigui, hem contactat. I hi ha moltes coses, no? I llavors, pues, a part del sorteig de regals, que és amb el que podran participar, doncs, gaudiran de música i moda. Com a música, pues, tenim un gran DJ, que jo crec que potser és el DJ més conegut aquí a Lleida, perquè sí. A més és l'ànima mater dels DJs de Lleida, sí. Que tenen inclús un programa a la tele, no? Que és el Manel López Mamomo, que quan li vaig preguntar, doncs, em va comentar, pues, que encantat de la vida de col·laborar, no? Per tant, també és un luxe tenir-lo amb ell en aquesta desfilada. I també tindrem un col·laborador, que saps que ja ha col·laborat moltes vegades, i ell sempre que pot col·labora, tindrem un show del Christian Mòdul, i això serà el tema de la música. En quant a la moda, puc dir que comentaré les botigues, però també tinc que dir que serà una desfilada plena de sorpreses.
1: Fantàstic.
0: Que això
2: crec va que molt lligat amb tot el que farem aquest cop.
0: Serà molt, molt super. Les botigues seran la botiga Lianes, infantil, després hi ha l'Enteria Eva, hi ha Amadeus Fashion, tenim a Penedès i Querol i tenim a Dara Store, a Dara Creaciones, sí. És que li van canviar el nom per un problema que va tenir Instagram i encara em ve el nom anterior. I per descomptat amb l'estilisme de Mata Campanya. Col·laboraran, lògicament,
1: els amics de la foto
0: de Lleida.
1: Ells no fallen mai, tampoc.
0: Ells ja formen part de l'equip nostre i aleshores, pues, ja vindran un munt de gent, no? I això és el que hi haurà, o sigui, música i moda.
1: I ta mare, a tu et veurem tant darrere com davant?
2: Sí, sí, sí. Bueno, com sabeu, a part de ta mare, soc Lady Nemphis, no? Llavors me va moltes vegades que em veieu al cartell etc. per Lady Nemphis, però sí, en aquest cas, pues, desfilaré i, bueno, encara no està del tot tancat, poder me toque parlar amb Antonieta, no ho sé.
1: Clar, perquè hem de fer-hi una mica les pits també de per què fem
0: no està aquesta previst, desfilada. No està previst, perquè saps què passa? Que el tema de parlaments, normalment, quan faig una desfilada o un esdeveniment, sempre només és la presentació, presenta, doncs, o sigui, dona la benvinguda i tot plegat al presentador. Clar. En aquest cas ho faré jo, perquè en aquest cas ho
2: la presentadora és Antonieta
0: aquesta vegada, perquè, bueno, perquè tinc ganes de parlar d'aquest tema i bueno, aquest any no desfilaré, presentaré. I aleshores normalment sempre, doncs, dona la benvinguda al presentador i parla la persona, diguéssim, representant de l'associació adient. En aquest cas, donaré jo la benvinguda i parlarà també una persona representant de FEDER, encara no sé qui vindrà, més o menys m'han dit qui vindrà, però
1: això fins a l'últim moment
0: encara no m'ho han assegurat. I aleshores qui sí dirà quatre paraules, perquè en aquest cas, pues, com que ha bellugat molt i a més té ganes, només pel fet d'agrair-los, perquè els he estat donant, segons ella, la tabarra, perquè vinguin, és la Ruth. Però no perquè sigui ni la directora de serveis territorials, no és un tema polític, és un tema perquè...
1: Ja, de coneixença també,
0: perquè
1: no?
0: Ella, doncs, vol donar-los l'agraïment a tota la gent que ha vingut. És que m'ha passat una llista de 40 i pico persones. A veure.
1: Fantàstic.
0: Imagina't tu. A part tota la gent que vindrà a part i la part dels que m'ho confirmen a mi directament.
2: Bueno, però que igualment hi ha espai per a que vingui la gent que vulgui. Sí, no penseu que tinguem el...
0: No, ja t'esportat. No, ja
1: tampoc.
0: Però
1: no t'ho dic,
0: per això dic...
1: La terra és molt àmplia, i si no la plaça.
0: Sí, en aquest cas no parlarà, però perquè no, tampoc no m'agraden massa els parlaments. A més, ja els hi demano sempre que siguin curts, perquè si no fas allà una conferència i tampoc no convé. Direm les coses bàsiques, vull dir, que s'han de dir. Ella farà una excel·lent col·laboració desfilant i a més ho fa superbé i serà estupendo.
1: Doncs serà dimecres 23 de setembre a partir de 7:45 a la terrassa de la Llotja, al damunt. Moltes gràcies, Antonieta, com sempre. T'esperem per les properes cites.
0: La propera ja te la puc dir ara.
1: Ja me la dius? A veure,
0: ja te la dic ara. Serà d'aquí un mes, el 24 d'octubre.
1: 24 d'octubre.
0: Que farem la tercera edició del Tardeig pel Down.
1: Vinga.
0: Que doncs serà 24, la tercera edició,
1: 24
0: ja.
1: 24 d'octubre, això vol dir que d'aquí un mes, més o menys, ens tornem a trobar.
0: Efectivament. Exacte. Efectivament.
1: Tamara, moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos, pel teu testimoni.
2: Moltíssimes gràcies per convidar-me.
1: A participar-hi el dimecres, el dia 23 de setembre. Fins aviat.

0: Fins aviat.
1: Fins aviat.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Doncs anem arribant ja al punt de les dues de la tarda. Com sempre, continua la informació, continua l'actualitat Onda Cero amb Notícies Mediodia, amb Maria Hernández. Tornem dilluns a les 7:54 del matí amb titulars, a les 8:20 amb l'informatiu local aquí a Onda Cero Lleida. Fins llavors, que acabeu de passar un bon divendres i també doncs, un bon cap de setmana.

0: Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. La setmana vinent el president de la Generalitat obrirà amb una primera ronda de contactes un debat en profunditat sobre l'educació a Catalunya, una matèria sensible des del punt de vista polític i amb moltes arestes, el malestar i fatiga d'una part del professorat, el nivell educatiu o la integració dels nouvinguts. Un sistema cada cop més complex i que també vol ser més inclusiu amb les dificultats que això comporta. Avui, precisament, els volem parlar d'una d'aquestes dificultats, la cobertura sanitària que necessiten molts estudiants en el seu dia a dia a l'aula. Un dret reconegut, però que no sempre s'atén com caldria.
2: Hi ha criatures que tenen una lesió medul·lar i que necessiten, per poder fer pipí, un sondatge intermitent. També hi ha criatures, per exemple, que tenen una traqueostomia o també criatures que, per exemple, s'alimenten per botó gàstric, no? I són criatures que, des del meu punt de vista, claríssimament han d'anar a l'escola ordinària perquè moltes d'aquestes criatures no tenen una afectació cognitiva.
1: És el testimoni de Noemí Font, mestra i mare d'una nena amb discapacitat, en una entrevista a La Brúixola. Arrencarem aquest informatiu parlant, com dèiem, d'educació i de salut, però també abordarem la seguretat. El govern espanyol s'ofereix ampliar el pla de xoc contra la multireincidència més enllà del 2026.
3: Quiero anunciaros, president, conseller, que desde el Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis.
1: Ho ha anunciat des del Palau de la Generalitat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, qui ha tret pit de la feina feta durant els últims dos anys. Ricard Jiménez, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. I ho ha fet amb xifres. El temps d'espera per la celebració de judicis lleus ha passat de 8 mesos a 10 dies i les sentències contra multireincidents s'han disparat un 63% entre els anys 2024 i 2025. Per la seva part, malgrat l'auge de les armes blanques i de foc a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que cada dia que passa a Catalunya és més segura.
1: Avui també hem de parlar d'una gran aliança per impulsar les eines d'impressió 3D en l'àmbit de la salut, Ferran Cuixart, bona tarda.
5: Bona tarda, així és. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, l'Hospital del Mar i el Clínic han firmat un conveni de col·laboració per avançar en l'atenció al pacient, el material quirúrgic i també la recerca. La consellera de Salut, Olga Pané, assegura que és un pas clau, diu, per donar resposta als reptes de les properes dècades.
6: El futur passa per la innovació i una de les potes de la innovació és el 3D.
5: Fruit del conveni, el Consorci posa a disposició dels dos hospitals les instal·lacions de la incubadora 3D i la maquinària. Serà la fàbrica on es faran proves i es crearan els models que després s'utilitzaran als centres sanitaris.
1: Investiguen la mort violenta d'un pres al centre de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Anna Utiel, bona tarda.
7: Bona tarda, Gavi. Tot apunta que hauria estat el seu company de cel·la qui l'hauria mort. El Departament de Justícia ha explicat que l'agressió s'ha produït sense arma blanca i que els dos reclusos no tenien antecedents d'incompatibilitat.
1: I en plana cultural, ja ha arrencat la setmana del llibre en català.
7: El poeta Feliu Formosa l'ho

ISEA o el repte de l'educació seran alguns dels protagonistes d'aquesta primera jornada. És només un tastet de les més de 350 activitats que compliran el passeig Lluís Companys de Barcelona fins al 27 de setembre.

0: I avui comença la setena jornada de Lliga amb el partit que l'Espanyol disputarà a les 9 contra l'Elx a l'estadi de Cornellà al Prat. A les 8, tercera jornada de la Lliga F, Alavés-Barça.
1: Cop d'ull a la previsió del temps amb el Jordi Oriós. Jordi, bona tarda.
2: Bona tarda. Durant les pròximes hores, situació meteorològica amb tendència a l'estabilitat, especialment cap als litorals de Barcelona i Girona, amb cel poc ennuvolat i menys probabilitat de ruixats. Pel que fa a les temperatures, avui amb canvis lleugers, les màximes seran de 27 graus a Girona i Lleida, 26 a Barcelona i Tarragona. Demà, temps més estable en general, amb cel poc ennuvolat i núvols d'evolució a la tarda al Pirineu Oriental. Pel que fa a les màximes, demà en ascens seran de 29 graus a Girona i Lleida, 27 a Barcelona i Tarragona. Durant el cap de setmana i especialment a partir del dilluns, temperatures en augment progressiu cap a valors significativament elevats la pròxima setmana, especialment cap a l'interior. Pel que fa a les mínimes, la pròxima matinada seran de 18 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 14 a Girona i Lleida. Pel que fa al vent, demà bufarà fluix del nord-oest al litoral, variable a l'interior a primeres hores, tendint a bufar del sud a partir del migdia. A l'Empordà, tramuntana moderada, amb tendència a fluixar a la tarda. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Jordi. Passen 6 minuts a 2:15 de la tarda. El control tècnic, Denis Sánchez.
3: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: Ja fa dues setmanes de l'inici del curs escolar, un curs que va començar, recordem, amb una vaga de docents i amb diverses novetats que pretenen, entre altres coses, calmar els ànims de la comunitat educativa. Una d'aquestes novetats és la incorporació d'infermeres i auxiliars d'infermeria als centres, fruit d'un pacte entre Educació i Salut per garantir que els alumnes amb necessitats sanitàries especials puguin ser atesos per professionals en horari lectiu. Aquest programa s'anirà desplegant gradualment fins a arribar a la meitat dels centres a final d'aquest curs i a tots a finals del vinent, per tant, ja anar al 2028.
4: Sí, cal dir que quan parlem d'alumnes que necessiten cures sanitàries en horari escolar, parlem de situacions molt diverses, entre les quals també hi ha casos complexos. Per exemple, infants i adolescents que necessiten que els canviïn una sonda urinària o que s'alimenten per botó gàstric, per citar-ne un parell. Davant d'això, la pregunta que sorgeix és, i si tot això no ho ha estat fent personal sanitari, qui ho ha estat fent? Respon Noemi Font, mestra i mare d'una nena amb discapacitat.
5: El Departament d'Educació oferia com a única opció possible el fet de que les mestres assumissin aquestes cures o una vetlladora, a la qual doncs, li hem fet una sessió de 3/4 hora per explicar-li com es fan les cures que necessita aquella criatura.
4: Tot això és especialment cridaner tenint en compte que des del 2017 Catalunya compta amb un decret pioner a l'Estat, que és el decret d'escola inclusiva. En aquest document ja es feia referència al dret dels infants amb problemes de salut a rebre atenció sanitària en horari escolar i deia que per garantir-lo Educació havia d'establir convenis amb altres departaments, però han passat 9 anys des d'aleshores. Judit Vidal, també mestra i responsable de salut del sindicat USTEC, constata la situació que relatava Font.
6: L'abril del 2024 es va publicar un protocol, el protocol d'atenció als infants i joves amb necessitats especials de salut, on s'indicava que el personal educatiu havia de fer una sèrie de cures de salut bastant intenses, no? Com per exemple alimentar per botó gàstric o canviar sondes.
4: La mateixa directora general d'Educació Inclusiva, Susana Tarapiella, admetia aquest estiu que la situació provocava que alguns pares i mares acudissin als centres per fer les cures als seus fills.
7: A vegades les pròpies famílies que tenien por de com havia de fer aquestes cures aquesta persona, doncs modificaven el seu horari laboral per poder atendre el seu fill. Això és el que nosaltres creiem, que havíem de fer un canvi, que havíem de poder avançar.
4: Per això, la novetat d'aquest any, que permetrà disposar d'infermeres i auxiliars als centres, ha estat molt ben rebuda per totes les parts implicades, famílies, docents i també sanitaris. David Oliver és el portaveu del Sindicat d'Infermeria SATSE a Catalunya.
8: Cada curs acadèmic doncs, començàvem dient que encara no hi havia aquesta figura de l'infermera escolar. Es dona veu una reivindicació històrica que ha fet la nostra organització, no?
4: Com que la implantació serà progressiva i no es culminarà, com dèiem, fins al 2028, en el mentrestant, Noemi Font anima les famílies a conèixer els drets dels seus fills i filles i a forçar l'administració a complir-los.
1: La complexitat a l'aula passa també per la integració d'un alumnat nouvingut que cada cop té més pes en les nostres escoles. Per tal de reduir les dificultats d'aprenentatge o les barreres culturals i lingüístiques, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha defensat potenciar el model d'aules d'acollida intensiva secundària.
4: Niubó ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que el president Illa ha convocat per la setmana vinent. Ara bé, la consellera ha deixat clar que aquest acompanyament també ha d'incorporar

0: incorporar el component emocional.
1: En llengua catalana, no? Que puguin doncs, aprendre la llengua vehicular del nostre sistema educatiu, però també vincular amb aquesta realitat del país, aquestes tradicions, i evidentment doncs, proveir una mica de les competències bàsiques perquè després la incorporació doncs, a l'aula ordinària sigui, doncs, pugui ser més facilitat i puguin seguir doncs, en fi, el ritme i el funcionament normal a les aules.
0: Declaracions de Niubó durant una visita a l'Institut La Plana de Vic, on el 60% de l'alumnat és d'origen migrat i hi ha 25 nacionalitats.
2: I el desenvolupament d'infants i adolescents ve marcat per l'etapa escolar, però cada cop més condicionat per l'impacte d'internet i els mòbils. Per tal de protegir-los, la Comissió Europea ha presentat aquesta setmana una proposta per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir-ne l'ús fins als 15 a tota la Unió Europea. En una entrevista a La Ciutat, l'experta en ciberseguretat i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de l'UPC, Juan Hernández, ha explicat que el control d'edat ja està resolt tecnològicament, però cal que tots els territoris juguin amb les mateixes regles si volem ser realment eficaços.
3: ¿Qué pasa cuando alguien coge una VPN y se conecta a Estados Unidos y accede desde allí? ¿Que le tiene que pedir un credencial europeo para abrir una cuenta? Y esto es realmente donde está el problema de aplicación. O sea, lo que es la tecnología está desarrollada. Si en este mundo global todo el mundo utilizase lo mismo, funcionaría perfectamente.
2: Obrim plana política. Félix Bolaños es compromet a mantenir els reforços judicials contra la multireincidència a Barcelona el temps que faci falta. Així ho ha anunciat des del Palau de la Generalitat la renovació del pla de xoc impulsat conjuntament amb el govern de Salvador Illa previst entre el 2024 i el 2026. Al seu entendre, Ricard, les polítiques judicials estan donant uns resultats espectaculars.
4: Sí, el ministre de Justícia destaca que els judicis han passat de trigar una mitjana de 8 mesos a celebrar-se en només 10 dies i que la sentència s'han disparat un 63% els darrers dos anys.
5: Los juicios tardaban en el año 2024 una media de 8 meses en señalarse y celebrarse. Estamos señalando los juicios en los 10 días posteriores a la comisión del delito. De 8 meses a 10 días.
4: I per això ha anunciat que els reforços que havien de finalitzar a finals d'any es mantindran mentre siguin necessaris. En la mateixa línia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que la criminalitat ha baixat gairebé un 9% aquest any a Catalunya i reivindica que la seguretat s'ha de combatre, diu, amb dades i recursos i no amb discursos alarmistes, fent referència a partits com Vox o Aliança Catalana.
6: Qui juga amb la por de la gent per dividir-nos no defensa la seguretat, la utilitza, que és ben diferent. Això nosaltres no ho farem mai. La seguretat es defensa amb dades, amb feina i amb respecte a les institucions, no amb falsedats ni generant fractura social.
4: La compareixença conjunta també ha servit per abordar el futur de la judicatura espanyola. Illa ha reivindicat que 500 nous jutges i fiscals es formaran al Centre Provisional de la Ciutat de la Justícia de l'Hospitalet de Llobregat a l'espera que s'acabin les obres de la nova Escola Judicial de Vallvidrera.
2: Centenars de bombers s'han manifestat aquest matí a Barcelona per reclamar a la Generalitat més recursos i una millora de les seves condicions laborals. La protesta ha arrencat a la plaça Sant Jaume i s'ha dirigit fins al Departament d'Interior. Montse Valls, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. Els bombers denuncien la manca de mitjans per afrontar els nous reptes en matèria d'emergències i reclamen una gestió adequada dels contaminants als quals estan exposats en serveis com els incendis. I és que asseguren que l'augment de les emergències vinculades als episodis meteorològics extrems i als incendis forestals fa més necessari que mai reforçar el cos de bombers. Paraules del representant de la CGT, Joan Vidal.
8: Avui estem aquí perquè estem farts de promeses i acords incomplerts. No només a nivell de poder adquisitiu, volem parlar dels acords que no s'han complert, volem parlar de prevenció de riscos laborals, volem parlar de la feminització real, de les condicions de les dones a la feina en temes de lactància i maternitat, volem parlar de la formació, són molts punts.
7: La mobilització, a més, arriba en un context marcat per la vaga de formadors de l'Escola de Bombers. Recordem que els formadors estan de vaga pels retards de mesos en el cobrament de les classes impartides i això està paralitzant la formació i endarrerint també la incorporació de nous efectius i les promocions internes de comandaments. El conflicte afecta més de 500 persones entre aspirants a bomber i membres del cos pendents de cursos de promoció.
2: Gràcies, Montse. Catalunya s'ha convertit aquesta setmana en l'escenari escollit pels líders polítics estatals quan falta menys d'un any perquè se celebrin les eleccions municipals i generals. El líder de Vox, Santiago Abascal, fa dos dies que recorre el territori amb actes a Lleida, Tarragona i a Barcelona. I diumenge serà el torn del president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, que participa.

0: participarà a la tradicional festa de la Rosa del PSC a Gavà. I també del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que protagonitzarà un gran acte a Badalona amb Xavier García Albiol i la direcció dels Populars Catalans.
1: La coincidència dels tres dirigents arriba en un context marcat per l'inici del curs polític, l'horitzó electoral i el debat sobre la migració arran de la crisi de Ceuta. Tant PP com Vox consideren que Catalunya és un territori clau per créixer electoralment, mentre que el PSOE busca exhibir la sintonia entre la Moncloa i el govern de Salvador Illa. Qui ja ha reaccionat és el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ha qualificat aquest desembarcament de moviment clarament electoralista.
2: Venen a buscar els suports que segurament mai s'han merescut, no? I que qualsevol vot que no vagi a Esquerra Republicana, i en especial qualsevol vot que vagi a partits d'obediència estatal, és un vot desaprofitat.
1: Junqueras assegura que cap d'ells prendrà decisions favorables a Catalunya si no és per la pressió d'Esquerra, com ja estan fent amb el PSOE arrencant el traspàs de Rodalies o el nou finançament autonòmic.
0: I avui ha començat a Tarragona el judici del cas Inipro relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC tarragoní. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, que s'ha mostrat molt tranquil abans d'entrar a la sala de vistes.
3: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot perquè... Ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
0: Repassem les claus del judici des d'Onda Cero Tarragona amb el Pablo Alcaraz.
4: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal dels Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Iniciatives i Programes SL i Nipro, mitjançant contractes que es van fer il·legalment. Tal com apunta el Ministeri Fiscal, aquesta empresa hauria contractat persones afins al PSC per fer treballs relacionats amb població nouvinguda, però a la pràctica haurien treballat pels socialistes amb l'objectiu de millorar la imatge pública de Ballesteros i captar vots. Hi ha 9 persones acusades a les quals Fiscalia els demana fins a 5 anys i 10 mesos de presó, 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC, i 2 empreses com a responsables civils subsidiàries. El judici comença avui amb una jornada dedicada a les qüestions prèvies, si bé la vista oral no arrencarà fins al 2 d'octubre. D'entrada, s'han previst 17 jornades de judici que culminarien el 20 de novembre.
0: La política també ens porta a Nova York, on l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, participarà aquest cap de setmana en una cimera per abordar el dret d'accés a l'habitatge, el canvi climàtic o la protecció de les comunitats immigrants. També mantindrà una reunió bilateral amb l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani.
5: Sí, serà el primer polític espanyol que es reuneix amb Mamdani des que aquest ha pres possessió del seu càrrec. És el primer alcalde de Nova York de confessió musulmana i un ferm opositor a les polítiques de Donald Trump. A més, en matèria d'habitatge, Mamdani ha impulsat la congelació dels lloguers. Per tant, la trobada també serà una oportunitat per compartir visions i projectes en aquest àmbit.
0: Passen 3 minuts a 3 quarts de 3 de la tarda. Ja sabem quant costarà descarbonitzar la indústria catalana. Segons els càlculs del govern, caldran 9.500 milions d'euros addicionals d'aquí al 2050. Una xifra que se suma a les inversions que les empreses ja tenen previstes. Gairebé la meitat, uns 4.900 milions, haurien de sortir de les administracions públiques. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, creu que Catalunya pot convertir l'amenaça climàtica en una oportunitat econòmica.
6: A l'aixopluc de la idea que una economia moderna i civilitzada, on aquest marc d'economies, el bé comú, es pot traslladar encaixant medi ambient, indústria, prosperitat i sostenibilitat i competitivitat i responsabilitat.
0: L'executiu vol utilitzar aquest full de ruta per negociar plans específics amb cada sector industrial i accelerar la reducció d'emissions durant els propers 25 anys. I ara parlem de salut perquè Catalunya fa un pas endavant en la seva innovació. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, l'Hospital del Mar i el Clínic han firmat un conveni de col·laboració per la creació, Ferran, d'un centre d'impressió de productes sanitaris en 3D.
7: Així és, utilitzant els elements creats amb aquesta tecnologia 3D per processos quirúrgics, simulacions i investigacions. Això permetrà reproduir models i rèpliques de zones concretes del cos per tard d'estudiar-les amb cura i, sobretot, amb més rapidesa. Per exemple, reproduir l'os d'un pacient per saber, amb aquesta impressió 3D d'aquesta part del cos, on i com s'ha d'actuar de manera precisa i sense manipular l'os real del pacient. La consellera Olga Paner de Salut destaca el projecte i remarca també que el futur passa per la innovació.
8: Qualsevol element que avui en dia potenciï la innovació per generar productes i solucions que siguin fàcilment traslladables.

0: aplicables a l'àmbit sanitari és una gran notícia i és una cosa molt necessària per tots nosaltres i pel sistema.
1: L'objectiu final d'aquestes impressores que es posen en marxa des de ja és acabar reproduint models i pròtesis per poder manipular, com diem, però també per col·locar dins del cos dels pacients. El president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, treu pit de ser els pioners a nivell europeu.
2: Tornem a ser pioners amb una aliança molt important de sector públic, però amb vocació també de relació amb el sector privat, per millorar la vida de les persones.
1: El conveni marca que el Consorci de la Zona Franca de Barcelona posa a disposició l'espai i les màquines i els hospitals, el coneixement i també les persones.
3: I abans dels esports, també us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un intern aquesta passada nit a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès.
4: Segons les primeres informacions, la víctima hauria estat agredida presumptament pel seu company de cel·la. El Departament de Justícia ha informat que l'agressió es va produir sense l'ús d'arma blanca i que els professionals del centre van activar immediatament els protocols d'emergència. Tot i l'actuació dels serveis mèdics, no es va poder salvar la vida de l'intern. Fonts penitenciàries assenyalen que els dos presos no tenien antecedents d'incompatibilitat ni constaven incidents previs.
5: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
6: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
7: Tornar a casa amb Conforama i els seus dies sense IVA és molt més fàcil. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preu sense IVA només del 18 al 22 de setembre. Conforama.
8: Aquest 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer, recordem que quan apareixen els primers símptomes, mantenir-se actiu importa. A la Fundació Catalunya La Pedrera acompanyem persones en fases inicials d'Alzheimer i altres demències perquè mantinguin les seves capacitats i autonomia. Coneix el programa de reforç de la memòria i troba el teu espai més proper a fundacionCatalunyaLaPedrera.cat.
3: Esports amb el Víctor Lozano. Comencem parlant del Barça. Joan García baixa per Sevilla.
9: Segons Hansi Flick, és una decisió consensuada per totes les parts i presa des de la precaució. El porter de Sallent no jugarà demà contra l'equip andalús a causa de les molèsties que té el genoll dret des del partit davant el Racing de Santander. El Barça no vol enforçar i, aprofitant encara bé l'aturada de seleccions, prefereixen que Joan García descansi durant les properes 3 setmanes, ja que el següent compromís dels blaugranes no serà fins al 10 d'octubre davant el Getafe. Això implica que Flick hagi de decidir qui serà demà el Sánchez Pizjuán, el porter titular, el criticat Chesney o el croat Livakovic. El tècnic alemany ha dit que encara ho estan avaluant, però de les seves paraules es desprèn que Tec serà l'escollit.
10: I jo crec que ara mismo la situació con Tec és que ell sabe exactamente cuál es nuestra filosofía, sabe cómo queremos jugar. Y Dominic, pues acaba de llegar, se está adaptando a nuestra idea de cómo queremos jugar al fútbol. Y este es el tema. Puede jugar, está preparado para jugar, y esto es lo que tenemos que plantearnos y es lo que estamos haciendo. Pero siempre buscamos lo mejor para el equipo, no lo mejor para un jugador o para otro.
9: El Barça jugarà demà a les 9 contra el Sevilla i el Sánchez Pizjuán, on la temporada passada va signar el pitjor partit del curs, perdent 4-1. Hansi Flick creu que no arriben en la mateixa situació.
11: No, first I would say I think we are now at the moment in on another level than last season.
10: Bueno, tengo que decir en primer lugar que creo que ahora mismo estamos a un otro nivel del que estuvimos el año pasado antes de ir a Sevilla, pero todos los partidos empiezan con un 0-0 y el Sevilla, sobre todo en casa, pues están jugando muy bien. Hacen mucha defensa 1-1. Y van a intentar presionar en estas situaciones, así que para nosotros será muy importante jugar con confianza. Y es importante que tengamos el partido controlado.
9: El seu col·lega a la banqueta del Sevilla, Luis García Plaza, no s'estalvia elogis cap al Barça.
12: El rival es, pues eso, está mostrando un nivel, yo creo que incluso a veces insultante. O sea, parece que a veces no juega contra equipos de primera división, sino es que no gana, es que los arrasa. O sea, es así, 7 goles, 5 goles, o sea,

0: lleva 5 goles por partido. Sus datos son estratosféricos, pero bueno. También está un Sevilla, yo creo, en un momento muy bueno, en un momento muy, muy importante, y mañana les vamos a competir todo lo que podamos, ¿vale? A priori ellos son favoritos, pero nosotros estamos bien. Y ante nuestra gente todo es posible.
1: Avui, però, ja comença la setena jornada de Lliga amb el partit que l'Espanyol disputarà a les 9 contra l'Elx a l'estadi de Cornellà al Prat. Manolo González té la baixa d'Omar El Hilali per sanció. L'equip blanquiblau s'enfronta al CUE de primera, que només ha sumat 2 punts. El duel estrella de la jornada, però, serà el derbi madrileny, que diumenge, a partir d'un quart de 5 de la tarda, enfrontarà a l'Atlètic de Madrid i al Real Madrid al Metropolitano.
2: I primera llista d'Espanya després de guanyar el Mundial.
1: Amb una gran novetat, la presència del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. Així justificava Luis de la Fuente la seva convocatoria.
3: Y Roberto es un jugador que también le hemos estado siguiendo mucho, pero que ahora es su momento. Tiene un gran inicio de campaña en el Español, lo está haciendo muy bien, lleva 6 goles, lo está, insisto, haciendo fantásticamente bien, y creemos que encaja perfectamente en esa otra versión de delantero centro que también buscamos, y que tenemos diferentes perfiles, pero creo que es un delantero que encaja perfectamente en nuestro estilo y nuestra idea de juego.
1: L'altra novetat és la presència de Fermín López, que es va perdre el Mundial per lesió. Són baixa Joan García, també per lesió, i Gavi, que arrossega del Mundial un partit de sanció. Hi ha 7 jugadors del Barça: Cubarsí, Eric García, Pedri, Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo i l'esmentat Fermín. I 4 catalans més: David Raya de l'Arsenal, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid, Marc Cucurella del Real Madrid i Víctor Muñoz del Liverpool. En aquesta aturada de seleccions, Espanya jugarà 4 partits de la Nations League contra Anglaterra, República Txeca i 2 enfrontaments davant Croàcia. Encara en futbol, avui també comença la quarta jornada de la Lliga F amb el partit que el Barça jugarà a les 8 al camp de l'Alavés. Les blaugranes van viatjar ja a Vitoria amb la novetat de Clara Serrajordi, que ja ha rebut l'alta mèdica un cop s'ha recuperat de la fractura al radi del braç dret. Catacoll s'ha quedat a Barcelona, ja que Pere Romeu li ha donat descans. En handbol, el Barça va aconseguir una important i treballada victòria a la pista del Montpellier per 27-28 en partit corresponent a la segona jornada de la Champions. L'equip de Carlos Ortega compleix un any sense perdre ni un sol partit en totes les competicions. I avui comença la segona jornada de la Lliga de Futbol Sala a primera divisió, amb 2 partits que inclouen tots 2 els equips catalans que hi participen. El CatGas Energia Santa Coloma visita a 8:15 la pista de l'Oparrulo, mentre que el Barça rebrà a les 9 del vespre al Peñíscola al Palau Blaugrana.
2: Gràcies, Víctor. Bona tarda i bon cap de setmana.
1: Bona tarda, bon cap de setmana.
2: Obrim Plana Cultural. L'any Gaudí arribarà també als escenaris. El proper 15 de novembre s'estrenarà al Teatre Poliorama de Barcelona el musical Gaudí, el despertar del geni, una producció en català per a tots els públics que repassarà la infantesa i els anys de formació de l'arquitecte català.
4: L'espectacle, produït per Trílope i co-creat amb Casa Batlló, vol allunyar-se de la imatge monumental del geni per descobrir el nen que hi havia al darrere i les experiències que van marcar la seva creativitat. La proposta combina música en directe, humor, fantasia i una gran escenografia inspirada en l'univers gaudinià. L'obra es podrà veure al Poliorama fins al 24 de gener de 2027 i s'emmarca en els actes de commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
2: El Teatre Nacional de Catalunya dona demà el tret de sortida de la temporada 2026-27 amb una programació que combinarà grans clàssics, creació contemporània catalana i propostes internacionals.
4: La nova temporada s'allargarà fins al juny de l'any vinent, inclourà teatre, dansa i música a les diferents sales del TNC. L'encarregada d'inaugurar la temporada serà Sílvia Pérez Cruz.
2: I avui arrenca la Setmana del Llibre en Català, que tornarà a omplir de literatura el passeig de Lluís Companys de Barcelona durant 10 dies fins al 27 de setembre.
4: La cita reunirà 98 casetes i 280 segells editorials i oferirà més de 350 activitats entre presentacions, signatures d'autors, itineraris literaris, tallers familiars i trobades amb escriptors. Entre les novetats d'enguany destaca la creació de la carpa Oficis del Llibre i la incorporació de la Casa de Creació Digital.
2: I encara Barcelona continua aquest cap de setmana al Parc del Fòrum, el Festival B, avui amb actuacions destacades de Llum, Bif i Muixca. Si la nena m'estima,
4: m'enredua. El festival s'ha consolidat com un dels principals aparadors de les noves tendències de la música independent i urbana. El certamen celebra la 12a edició amb una aposta decidida pels nous talents i els sons que marquen el futur de l'escena musical nacional i local. Les últimes actuacions seran demà dissabte amb Rosowski i Guitarrica de la Fuente com a caps de cartell.
2: Doncs amb aquest Festival B i Guitarrica de la Fuente posem el punt final a aquest temps de notícies. Com sempre, gràcies per la seva atenció. Bona tarda i bon cap de setmana.
5: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.

0: ayudarte en todo momento. Llama a Verisure al 900-272-272.
1: Verisure, tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual, llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
2: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: Naya, i veure la teva criatureta fa il·lusió, oi que bé, l'obra de final de curs o l'especial que hagin fet del que sigui fa molta il·lusió. Però veure els amiguets i les amiguetes de la teva criatura et fa ja entre menys i negatiu il·lusió. Clar, les coses com són, Marta. Llavors, què passa? Que havíem proposat que poguessis repartir-te la cadira. És a dir, que en lloc de...
2: Cadires calentes.
3: Sí, senyor. Sí, senyor. És a dir, en lloc de tu veure tota l'obra, perquè ja quan t'envien la informació, l'obra dura 2 hores i mitja. Dius, a veure un moment, la meva filla quanta estona surt? I llavors fas un grup de WhatsApp amb els altres pares. Escolta, coincideixen els nostres fills a l'escenari? No, doncs ens repartim l'entrada.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Tania Hit, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York i que va acabar convertint-se en una de les veus més visibles dels supervivents reals. Quique Maillo, bona tarda, què tal? Benvingut a La brúixola.
5: Era la perfecta heroïna, no? Algú que després de sofrir un cop tràgic, bestial, era capaç de posar-se dempeus, de treure un somriure i d'explicar, entre llàgrimes però somrient, la seva història. El que fa tan magnètic el personatge, tan atractiu, és que fent el mal, perquè dir aquesta classe de mentides és la metàfora de l'ètica, de la moral, però fent-ho va acabar ajudant a un munt de gent.
2: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre.
6: Por muy increíble que sea una noticia, si te la cuenta tu madre, te la crees. Si te la cuenta tu hermano, te la crees. Si te la cuenta tu amiga, te la crees. Si te la cuenta Rafa Latorre, Carlos Alsina, Julia Otero, Marta García Ayer o Jaime Cantizano, te la crees. Una de las claves de la confianza es la cercanía. La gente que ves todos los días o que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas, la credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Lleida, la teva radio.
7: Por fin.

0: amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
1: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs, són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
2: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.

0: La seguretat és un dels aspectes que ocupa el govern català, especialment després d'uns dies en què els fets amb armes blanques s'han succeït a Manresa, a Barcelona i a Lleida. Malgrat tot, el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que cada dia Catalunya és més segura. El que queda clar és que hi ha feina encara per fer i en aquest context avui el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha obert la porta a ampliar el pla de xoc contra la multireincidència, més enllà del 2026, que és quan estava previst que caduqués. Amb les dades sobre la taula, aquest pla sembla que ha funcionat perquè el temps d'espera per a la celebració de judicis lleus ha passat de 8 mesos a 10 dies i les sentències contra multireincidents s'han disparat un 63% entre el 2024 i el 2025. Més enllà d'això, punts cardinals de la brúixola d'aquest divendres 18 de setembre. Joan Valentín, què tal, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Quina relació existeix entre la impressió 3D i l'àmbit sanitari?
1: Mira, doncs des d'avui molta, perquè el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, l'Hospital del Mar i el Clínic han firmat un conveni de col·laboració per avançar en l'atenció al pacient, el material quirúrgic i la recerca. Pel que fa a les aplicacions, la incubadora podrà imprimir en 3D elements útils per la cirurgia maxilofacial, oftalmològica i traumatològica, o fer guies per a implants a mida. Es tracta d'un programa pioner a tota Europa.
0: Els divendres són sinònim de cultura a la brúixola, ja ho saben, i avui a través del teatre parlem de les famílies en què van coexistir víctimes i botxins de la dictadura. Ho farem a través de l'obra No miris, i avui ens visitarà l'actor Pep Cruz i la periodista guionista d'aquest espectacle, Teresa Turiera.
1: I com és habitual, temps de cinema i música amb en Mario Herrera i la Marta Lozano. Ens traslladarem als anys 70 per parlar del jove Frankenstein i acabarem amb tota l'actualitat musical amb el protagonisme d'Oasis i d'Ed Sheeran, entre d'altres.
0: Tot plegat en una brúixola que s'estendrà fins a 9:15 del vespre amb la tècnica de Vicenç Armero. Abans de tot, el que volem fer és fer un cop d'ull a l'estat de les carreteres catalanes, perquè durant la tarda hem conegut que hi ha diverses incidències i és divendres, segur que hi ha gent doncs, que està dirigint-se a segons quines zones del territori català per passar-hi el cap de setmana i volem saber com es troba aquesta xarxa viària. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Doncs sí, en aquests moments tenim forces problemes, especialment destaquem ara mateix un accident entre tres vehicles a la C58 a Montcada, amb només un carril obert, i en aquests moments hi ha 4,5 km, la retenció arriba a Trinitat, i per tant es veuen afectades la ronda de dalt i la ronda del litoral que van a parar a Trinitat. I també aquestes rondes aquesta tarda han tingut molts problemes, ara hi ha mobilitat, per tant circuleu amb cautela, i un altre protagonista, com és habitual, la P7, amb aturades a Montornès, 6 quilòmetres, a Castellví de Rosanes hi ha 3, o a Gelida, per exemple, hi ha arran d'un accident 7 quilòmetres en sentit Girona. Per tant, tarda molt moguda, no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Ivan. Ens quedem amb aquest missatge. No abaixem la guàrdia i precaució a les carreteres. Continuem. Dèiem que Félix Bolaños es compromet a mantenir els reforços judicials contra la multireincidència a Barcelona el temps que faci falta. D'aquesta manera, ha anunciat des del Palau de la Generalitat la renovació del pla de xoc impulsat conjuntament amb el govern de Salvador Illa, previst entre el 2024 i el 2026. Al seu entendre, les polítiques judicials estan donant uns resultats

0: Resultats espectaculars. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Sí, el ministre de Justícia destaca que els judicis han passat de trigar una mitjana de 8 mesos a celebrar-se en només 10 dies i que les sentències s'han disparat un 63% els darrers dos anys.
2: Los juicios tardaban en el año 2024 una media de 8 meses en señalarse y celebrarse. Estamos señalando los juicios en los 10 días posteriores a la comisión del delito. De 8 meses a 10 días.
1: Per això anuncia que els reforços que havien de finalitzar a finals d'any es mantindran mentre siguin necessaris. En la mateixa línia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que la criminalitat ha baixat gairebé un 9% en guany a Catalunya i reivindica que la seguretat s'ha de combatre amb dades i recursos, diu, i no amb discursos alarmistes, fent referència a partits com Vox o Aliança Catalana.
3: Qui juga amb la por de la gent per dividir-nos no defensa la seguretat, la utilitza, que és ben diferent. Això nosaltres no ho farem mai. La seguretat es defensa amb dades, amb feina i amb respecte a les institucions, no amb falsedats ni generant fractura social.
1: La compareixença conjunta també ha servit per abordar el futur de la judicatura espanyola. Illa ha reivindicat que 500 nous jutges i fiscals es formaran al centre provisional de la Ciutat de la Justícia a l'espera que s'acabin les obres de la nova escola judicial de Vallvidrera.
0: Més coses. Catalunya s'ha convertit aquesta setmana en l'escenari escollit pels líders estatals quan falta menys d'un any perquè se celebrin les eleccions municipals i generals. El líder de Vox, Santiago Abascal, fa dos dies que recorre el territori amb actes de Lleida, a Tarragona i a Barcelona, i diumenge serà el torn del president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, que participarà a la tradicional festa de la Rosa del PSC a Gavà. També del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que protagonitzarà un gran acte a Badalona amb Xavier García Albiol i la direcció dels Populars Catalans. Ricard.
1: La coincidència dels tres dirigents arriba en un context marcat per l'inici del curs escolar, l'horitzó electoral i el debat sobre la immigració arran de la crisi de Ceuta. Tant PP com Vox consideren que Catalunya és un territori clau per créixer electoralment, mentre que el PSOE busca exhibir la sintonia entre la Moncloa i el govern de Salvador Illa. Qui ja ha reaccionat és el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ha qualificat aquest desembarcament de moviment clarament electoralista.
4: Venen a buscar els suports que segurament mai s'han merescut, no? I que qualsevol vot que no vagi a Esquerra Republicana, i en especial qualsevol vot que vagi a partits d'obediència estatal, és un vot desaprofitat.
1: Junqueras assegura que cap d'ells prendrà decisions favorables a Catalunya si no és per la pressió d'Esquerra, com ja està fent amb el PSOE arrencant el traspàs de Rodalies o el nou finançament autonòmic.
0: La política també ens porta a Nova York, on l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, participarà aquest cap de setmana en una cimera per abordar el dret de l'habitatge, el canvi climàtic o la protecció de les comunitats immigrants. També mantindrà una reunió bilateral amb l'alcalde de Nova York, Zoran Matmani.
5: De fet, serà el primer polític espanyol que es reuneix amb Dani des que aquest ha pres possessió del seu càrrec. És el primer alcalde de Nova York de confessió musulmana i un ferm opositor a les polítiques de Donald Trump. A més, en matèria d'habitatge, amb Dani ha impulsat la congelació dels lloguers. Per tant, la trobada també serà una oportunitat per compartir visions i projectes en aquest àmbit. Abans d'aquesta entrevista bilateral, Collboni participarà en la cimera d'alcaldes de ciutats d'Urban 20. De la trobada n'ha de sortir un document de conclusions i propostes que les ciutats participants lliuraran als seus caps de govern i d'estat de cara a la propera reunió del G20, que se celebrarà al desembre a Miami. Amb aquest viatge, Collboni intensifica la seva agenda internacional després de visitar fa unes setmanes Ucraïna, Bòsnia i Polònia.
0: Centenars de bombers, canviem de qüestió, bombers de la Generalitat, s'han manifestat aquest matí a Barcelona per reclamar més recursos i una millora de les seves condicions laborals. La protesta ha arrencat a la plaça Sant Jaume i s'ha dirigit fins al Departament d'Interior. Montse Valls, bona tarda.
6: Bona tarda. Els bombers denuncien la manca de mitjans per afrontar els nous reptes en matèria d'emergències i reclamen una gestió adequada dels contaminants als quals estan exposats en serveis com els incendis. I és que asseguren que l'augment de les emergències vinculades als episodis meteorològics extrems i als incendis forestals fa més necessari que mai reforçar el cos de bombers. Paraules del representant de la CGT, Joan Vidal.
7: Avui estem aquí perquè estem farts de promeses i acords incomplerts, no només a nivell de poder adquisitiu. Volem parlar dels acords que no s'han complert. Volem parlar de prevenció de riscos laborals, volem parlar de la feminització real, de les condicions de les dones a la feina en temes de lactància i maternitat. Volem parlar de la formació, són molts punts.
6: La mobilització, a més, arriba en un context marcat per la vaga de formadors de l'Escola de Bombers. Recordem

0: que els formadors estan de vaga pels retards de mesos en el cobrament de les classes impartides i això està paralitzant la formació i endarrerint també la incorporació de nous efectius i les promocions internes de comandaments. El conflicte afecta més de 500 persones entre aspirants a bomber i membres del cos pendents de cursos de promoció.
1: Gràcies, Montse. Anem ara cap a Tarragona perquè avui ha començat el judici del cas Inipro relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC tarragoní. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, que s'ha mostrat molt tranquil abans d'entrar a la sala de vistes.
2: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
1: Un judici que arrenca 13 anys després de l'inici de les investigacions. Més detalls amb el Pablo Alcaraz des d'Onda Cero Tarragona.
3: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal dels Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Iniciatives i Programes SL i Nipro, mitjançant contractes que es van fer il·legalment. Tal com apunta el Ministeri Fiscal, aquesta empresa hauria contractat persones afins al PSC per fer treballs relacionats amb població nouvinguda, però a la pràctica haurien treballat pels socialistes amb l'objectiu de millorar la imatge pública de Ballesteros i captar vots. Hi ha 9 persones acusades a les quals Fiscalia els demana fins a 5 anys i 10 mesos de presó, 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC, i 2 empreses com a responsables civils subsidiàries. El judici comença avui amb una jornada dedicada a les qüestions prèvies, si bé la vista oral no arrencarà fins al 2 d'octubre. D'entrada, s'han previst 17 jornades de judici que culminarien el 20 de novembre.
4: A l'aixopluc de la idea que...
1: Passen 20 minuts de les 7 de la tarda. Parlem ara de salut perquè Catalunya fa un pas endavant en la seva innovació. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, l'Hospital del Mar i el Clínic han firmat un conveni de col·laboració per la creació d'un centre d'impressió de productes sanitaris en 3D.
5: Utilitzant els elements creats amb aquesta tecnologia 3D per processos quirúrgics, simulacions i investigacions. Això permetrà reproduir models i rèpliques de zones concretes del cos per tal d'estudiar-les amb cura i, sobretot, amb més rapidesa. Per exemple, reproduir l'os d'un pacient per saber, amb la impressió 3D d'aquesta part del cos, on i com s'ha d'actuar de manera precisa i sense manipular l'os real del pacient. La consellera Olga Pané destaca el projecte i remarca que el futur passa per la innovació.
6: Qualsevol element que avui en dia potenciï la innovació per generar productes i solucions que siguin fàcilment traslladables a l'àmbit sanitari és una gran notícia i és una cosa molt necessària per tots nosaltres i pel sistema.
5: L'objectiu final d'aquestes impressores, que es posen en marxa des de ja, és acabar reproduint models i pròtesis per poder manipular, però també per col·locar dins del cos dels pacients. El president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, treu pit de ser els pioners a nivell europeu.
7: Tornem a ser pioners amb una aliança molt important de sector públic, però amb vocació també de relació amb el sector privat, per millorar la vida de les persones.
5: El conveni marca que el Consorci de la Zona Franca posa a disposició l'espai i les màquines i els hospitals, el coneixement i les persones.
1: I continuem en salut perquè un estudi de la Vall d'Hebron revela un nou tractament per combatre el càncer d'endometri d'alt risc, que és el més freqüent als països desenvolupats, amb prop de 1.000 casos diagnosticats a Catalunya. La nova teràpia es basa en 2 fàrmacs que ja han mostrat la seva eficàcia contra altres tipus de càncers.
5: Concretament estem parlant d'un anticòs contra els tumors de mama i estómac i un fàrmac oral que ajuda a reparar el dany de l'ADN i que s'utilitza en els càncers ovàrics. La suma de tots dos ha demostrat ser molt efectiva en el treball fet amb models animals. En un 60% dels casos aconsegueix la desaparició total del tumor. Els investigadors qualifiquen els resultats d'esperançadors i ja estudien si aquesta mateixa estratègia es podria aplicar en altres tumors, com ara el càncer de mama o d'ovari.
1: I avui arrenca la Setmana del Llibre en Català, que tornarà a omplir de literatura el passeig de Lluís Companys de Barcelona durant 10 dies, fins al dia 27 de setembre.
5: La cita reunirà 98 casetes i 282 segells editorials i oferirà més de 350 activitats entre presentacions, signatures d'autors, itineraris literaris, tallers familiars i també trobades amb escriptors. Entre les novetats d'enguany destaca la creació de la carpa Oficis del Llibre i la incorporació de la Casa de Creació Digital. Durant aquests 10 dies també es lliuraran el Premi Trajectòria a l'escriptor Ramon Solsona i el Premi Difusió a Màrius Serra. A més, els visitants podran descobrir les principals novetats

0: Passen 25 minuts de les 7 de la tarda, moment de repassar una de les dades que ens deixa el dia mitjançant un element que avui precisament és una tradició als castellers.
1: Doncs sí, perquè estan d'estrena. Avui s'ha presentat el primer protector facial per als més menuts de les colles, que alhora, ja ho saben, són els que s'enfilen fins més amunt. És una mena d'antifaç semirrígid, fet de poliestirè, un polexpan dur, que protegeix les celles, el pont nasal i els pòmuls. No l'hauran de portar tots els castellers, com dèiem, només protegirà els més menuts. El portaran tots els castellers situats al pom de dalt, que són els tres pisos més elevats. És un prototip fruit de l'aliança entre la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, l'empresa NZI i l'Hospital Sant Joan de Déu. Avui s'ha presentat i es provarà d'aquí ben poc, de fet, durant dues festivitats que estan marcades al calendari casteller amb fluorescent i amb moltes exclamacions. La Mercè, la Festa Major de Barcelona i la Diada Castellera de Santa Tecla de Tarragona.
0: Doncs una mesura que serà aprovada d'aquí ben poc i que servirà per protegir zones sensibles d'aquells qui més mal poden prendre en una caiguda. Moment ara d'obrir la finestra al món. I ho fem començant precisament al Brasil per parlar d'una detenció que ha tingut, Joan, un final força inesperat.
1: Sí, expliquem aquesta història perquè és bastant enrevessada. La policia buscava un home de 33 anys investigat per la seva presumpta implicació en 16 assassinats en només 3 mesos. I quan finalment el van localitzar, va intentar escapar disfressat. Com? Doncs vestit de dona, amb perruca, ulleres de sol, les ungles pintades i fins i tot un nen de 2 anys amb braços que no era familiar seu. El més sorprenent és que l'estratègia gairebé li funciona. Va aconseguir passar per davant dels policies sense que el reconeguessin. Però mentre s'allunyava, la roba va deixar al descobert un tatuatge, els agents el van identificar i el van detenir després de 2 dies de recerca. I recordem que se l'investigava per la presumpta implicació en 16 assassinats. Mm-hmm. Doncs bé, el cas encara té un últim gir, perquè durant l'interrogatori l'home ha assegurat haver comès almenys 80 assassinats, tot i que aquesta xifra no està confirmada i la policia intentarà comprovar quants crims se li poden atribuir realment. Per cert, el menor que portava en braços està bé i va ser traslladat a un centre mèdic per comprovar el seu estat.
0: Una notícia positiva, almenys aquesta, enmig de tot plegat. I acabem el nostre recorregut internacional amb una història més amable. Viatgem ara fins a Costa Rica, on un home de, atenció, 119 anys, aspira a convertir-se oficialment en l'home més longeu de la història.
1: Es diu José Flores i, segons la seva documentació oficial, va néixer l'any 1907. Per posar-ho en perspectiva, quan els Beatles van publicar el seu primer disc, ell ja tenia 55 anys. Ara una associació de Costa Rica està reunint la documentació necessària perquè el Guinness dels rècords, el World Guinness, certifiqui els seus 119 anys. Si ho aconsegueix, superaria el rècord masculí verificat fins ara, que és de 116 anys. Per tant, el superaria per 3. Sí. Flores viu a la península de Nicoya, coneguda precisament per la gran concentració de persones centenàries, va treballar d'agricultor i de peó bananer i la seva família explica que encara juga al dòmino, mira la televisió i de tant en tant fins i tot es permet un gotet de whisky.
0: Clar,
1: si, si vius 119 anys, qui t'ha de dir que no? No?
0: Exacte, totalment. El que et quedi ja de regal i aprofitar-ho, i aprofitar-ho al màxim, a veure si ens envia la recepta i així podem saber què hem de fer. Sí, per, sí. Escolta, si es pot superar aquest rècord ja seria increïble això. Vinga, petita pausa i ens posem amb els esports.
2: Onda Cero Podcast presenta
3: Espías, clave secreta. Durante casi 3 décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla, Vicente Vallés.
2: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
4: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
5: Paté es la piara, más buenos que el pan.
0: Ya. Vinga, en punt, 2:15 de la tarda, moment d'esports. I ara aquí fora de micròfon, tot i que s'ha colat una mica, li estàvem preguntant al Víctor Llucià això de viure 116 anys o 119, com en el cas d'aquest home que comentàvem. Deia, ostres, jo no sé si...
6: Clar, deu ser l'objectiu de molta gent que no li agrada treballar superar els anys sense treballar aquells treballats. No?
0: És una bona manera.
6: És complicat.
1: Perquè la gent ja diu, clar,
6: és molt difícil,
1: em jubilo, però què em queda ara? 20 anys bons?
6: Clar.
1: Però clar, si et queden 60,
6: sí,
1: igual...
6: Sí, sí, llavors ho firmes tranquil·lament.
1: Ara, l'Estat deu estar... Bona d'aquest.
0: Destacava el Víctor
6: trucant a la porta cada dilluns. A veure, aquesta setmana...
0: Sí, no, destacava el Víctor, que aquest home ha vist tots els mundials. A veure, repàs. Comencem amb l'Espanyol, que inaugura setena jornada de Lliga i ho fa a casa.
6: Sí, en el duel que l'enfrontarà l'Elche, l'Espanyol que necessita canviar la imatge que es va veure a l'equip a Butarque en la derrota contra el Rayo Vallecano entre setmana, ho farà sense Omar El Hilali, que es perdrà el partit per sanció, mentre que Javi Puado, Quique García, Jofre Carreras continuen lesionats. D'altra banda, l'Elche, que dirigeix l'argentí Martín Anselmi, és el cué de la Lliga i encara no ha guanyat cap partit. També és a punt d'arrencar, ho farà a les 8 del vespre, l'Alavés Barça de la quarta jornada de la Lliga F. Les de Pere Romeu han sumat 3 victòries de moment en els 3 primers partits de Lliga.
0: I qui sembla que escalfa motors és Chesney, apuntant a la titularitat de Malsa Sevilla.
6: Sembla que sí, perquè el Barça buscarà la setena victòria en 7 partits a la competició domèstica per marxar l'aturada de seleccions amb les millors sensacions possibles. Sevilla-Barça demà dissabte a les 9 de la nit, un duel que no podrà jugar Joan García, ho ha confirmat Hansi Flick, l'ha descartat pel partit de demà, ha deixat entreveure que Wojciech Szczęsny podria ser titular. Recordo que el polonès ja va jugar la segona meitat dimecres contra el Racing de Santander.
7: At the moment is like the situation. I jo crec que ara mismo la situació con Tech és que ell sabe exactamente cuál es nuestra filosofía, sabe cómo queremos jugar. Y Dominic, pues acaba de llegar, se está adaptando a nuestra idea de cómo queremos jugar al fútbol. Y este es el tema. Puede jugar, está preparado para jugar, y esto es lo que tenemos que plantearnos y es lo que estamos haciendo. Pero siempre buscamos lo mejor para el equipo, no lo mejor para un jugador o para otro.
6: Per tant, de moment, el porter internacional amb Croàcia, Dominic Livakovic, haurà d'esperar el seu torn. Diumenge, partit dels grans, derbi madrileny al Metropolitano, Atlético Real Madrid, i de la sisena jornada de segona, demà a les 9, Cádiz-Girona, el Nuevo Mirandilla, i diumenge, a les 2 del migdia, Sabadell-Oviedo, a la Nova Creu Alta.
0: Doncs, Víctor Llucià, moltes gràcies i molt bon cop de

0: Gallo Negro, Gallo Rojo és una cançó que simbolitza la lluita contra la dictadura i contra el feixisme. És una cançó de Chicho Sánchez que ara escolten a la veu de Sílvia Pérez Cruz i ara entendran el perquè de l'elecció d'aquesta cançó a l'entrevista cultural d'avui, perquè aquesta temporada teatral arriba amb una proposta que parteix d'una pregunta molt incòmoda. Què passa quan descobreixes que dins la teva pròpia família conviuen víctimes i botxins d'una dictadura? L'obra No miris, que s'estrena el proper dia 22 de setembre, ens posa davant d'aquesta premissa precisament perquè és una peça de teatre documental basada en la història real de Verónica Estay. És filla de represaliats per la dictadura xilena i neboda d'un dels seus principals repressors. Un espectacle que parla de memòria, però també de culpa, d'amor, de silencis familiars i de la dificultat d'entendre allò que preferiríem condemnar sense matisos. Per parlar-ne ens acompanyen aquí els estudis d'Onda Cero, la brúixola, l'actor Pep Cruz i la periodista i guionista de l'espectacle Teresa Turiera. Pep Cruz, Teresa, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: Gràcies per venir, per ser aquí amb nosaltres, per poder presentar aquesta obra No miris. A veure, Teresa, comencem per tu. Hi ha una frase que apareix al cartell de l'obra que diu: no tot el que veuràs va passar de veritat, però res és mentida. On acaba el periodisme i on comença el teatre en aquest projecte?
2: Jo crec que simplement el teatre ha afegit capes al periodisme. És una història que hem documentat durant gairebé 3 anys, parlant sobretot amb els protagonistes, i que després portada a escena amb l'ajuda dels actors, dels tècnics, d'escenografia, de llums, de qui ha fet el disseny sonor, s'hi afegeixen altres capes, no? I evidentment s'han de reproduir escenes des de l'escenari que potser no van ser exactament iguals, però sí que tenim l'acompanyament de la protagonista real de la història, de la Verònica, que ens ha donat no tant el seu vistiplau, sinó que ha pogut veure ja des d'algun assaig, va venir a l'estrena al Grec, i ha pogut confirmar que res del que expliquem és mentida.
3: Clar, com s'ho van prendre això, les persones que veu parlar en aquest procés de documentació, que això acabés sent una obra de teatre? Ho veien com una manera de reivindicar la seva història, però d'altres potser es podrien sentir allunyats d'una representació que, clar, en cap cas és la realitat.
2: Clar, en el cas de la Verònica, que a nivell professional es dedica a la semiòtica de la memòria, per tant, a posar paraules, a posar símbols, a explicar, a representar el que és la memòria i coses que a vegades són molt difícils fins i tot de dir, de posar-hi paraules, ella ja ho tenia molt treballat. El que passa que no és el mateix escriure un llibre, com va fer ella, o explicar-ho en una entrevista de ràdio, o veure-ho a dalt de l'escenari representat per uns actors i actrius meravellosos com el Pep Cruz, la Marta Marco, la Gemma Martínez i l'Arol i l'Eri. Evidentment, cadascú rep la història des del lloc on l'ha viscuda, no? Per exemple, una de les persones amb qui hem parlat és Camila Estay, la cosina de Verònica, la filla del Fanta, el torturador, el repressor, que ella ho ha viscut des de la seva pròpia experiència personal, dels seus traumes, de conviure amb un pare que ella estima moltíssim, però que va cometre crims de lesa humanitat, no? Per tant, és una història molt polièdrica i la manera de portar l'escena també ha hagut de ser complexa i polièdrica.
3: Explicava la Teresa que això li ve d'ofici, al final és periodista, deia que és una investigació

0: de l'espectacle. Mm-hmm. O sigui, venia la Teresa amb un text, ens trobàvem, que érem sis persones gairebé, però hi havia l'escenògraf, hi havia el de llums, hi havia el d'imatge, la Magda Puig, i aleshores, doncs, comentàvem l'espectacle, jo donava la meva opinió. Jo li donava la meva opinió en la línia de, que per mi ha estat el millor dramaturg català, que és en Rossinyol, que la gent de teatre sempre l'ha tractat molt malament, però té un volum en paper ceba, així gruixut, és que la ràdio no sabeu així gruixut, ho posa 8 centímetres de gruix en paper ceba, on hi ha tot tipus de monòlegs, de teatre, de pensaments, és un home amb una complexitat immensa, en Rossinyol. I en Rossinyol deia, el teatre només hi ha una cosa que no pot fer mai, que és avorrir. Aleshores, jo mirava des d'aquest punt de vista i deia, nois, això és molt interessant, però no voleu dir que li hauríem de donar una altra forma perquè això potser avorrirà. I, bueno, doncs, portava una veu més i, sobretot, una visió diferent, saps? Una visió més de, diguéssim, d'espectador, gairebé t'hi diré, o d'actor veterano que ja sap el que és un èxit o el que és un fracàs. I crec que ens hem entès molt bé, entre tots, i això ha fet que tot s'anés ajustant. Esclar, és un avantatge immens que et deixin participar. He de dir que el grup de Cultura i Conflicte, el més tonto, fan polles, allà, eh? Tots són molt espavilats, molt bons. Ens saben molt de lo que estan fent. I s'ho treballen molt. No és teatre documental, és teatre documentat, que és diferent. I aleshores, doncs, m'hi vaig sentir molt còmode, perquè quan te reben així en un lloc, doncs tot el que pots donar, perquè et sents part del projecte. Igual que també que a mi m'agradaria molt, agrair a tots els programadors, que són més de 20, que ja han comprat l'espectacle només de fer 2 funcions en el CCB. Ja l'han comprat, ja tenim 20 llocs per anar, 20 ajuntaments que ens hi volen. Això tampoc és massa normal. Què vol dir? Que aquest grup Cultura i Conflicte té un prestigi, si no, no compres una cosa que tu no saps quin prestigi té. I que aleshores la boca orella que hi ha hagut després d'aquestes 2 funcions que vam fer al CCTV, doncs ha estat un èxit. Bueno, la gent es va posar a dret els 2 dies aplaudint, però això a vegades en una estrena no pot ser cas. En una estrena sempre s'aixeca la gent perquè tots són parents i coneguts. Però a la segona funció ja no tant.
1: Que quan s'aixequen a la segona ja vol dir una
0: llavors
1: cosa.
0: Ja vol dir una altra cosa. Vam anar al Festival d'Olite, la vam fer en castellà i també la gent es va aixecar a aplaudir. I això que fotia un fred allà a l'Olite aquell dia.
2: També estem a un moment en què tot el que és memòria democràtica està molt a l'ordre del dia per moltes qüestions que estem veient en plana internacional. Doncs,
0: és el futur pròxim, desgraciadament, és el futur pròxim. Ens estem acostant a una situació que es pot tornar a reproduir això. Es pot tornar a reproduir.
1: M'interessava molt això que explicava el Pep de la diferència entre el teatre documental i el teatre documentat, perquè clar, entenc que quan topeu amb una història així gairebé és per posar-la sobre l'escenari tal com raja, no? A més, el llibre està ben documentada, he pogut parlar amb protagonistes, però clar, aquesta fina línia entre agafar una història, utilitzar-la de base i convertir-la en un espectacle que sigui engrescador per la gent, que no avorreixi, com deia el Pep i com deia Rossinyol, entenc que té un debat intern molt important, sobretot quan has conegut els protagonistes, per, diguéssim, no acabar modificant en excés una història que, com dèiem, ja era prou potent i que parla de problemàtiques, sí, del passat, però que estan molt vigents.
3: Sí, la veritat és que, com deia abans, són capes, és una suma, i jo potser tiro més cap a la banda del periodisme, d'aferrar-me molt als fets, a les dades, al que va passar.
0: Estem martiritzats.
3: I, en canvi, tot el que rebutjaria a l'hora d'escriure un article o un reportatge per la ràdio, etc., que són potser les contradiccions, els silencis, les mirades, els gestos, tot això pel teatre és or, per tant es tracta d'incorporar-ho. I com diu el Joan Arqué, el director de l'obra, el que prima és el teatre. Això és indiferent si darrere hi ha una bona documentació, un bon treball per conèixer tots els elements possibles d'aquells fets. Després, un cop es puja a l'escenari, doncs hi ha moltes maneres d'expressar-ho, no?
1: Perquè entenc que quan topes amb aquesta història o quan comences aquest procés de documentació, ja tens al cap que serà una obra de teatre, o no és així?
3: Sí, nosaltres, Cultura i Conflicte, tot i que som professionals que venim del periodisme, de l'audiovisual, del teatre, de la fotografia fins i tot, sempre investiguem conjuntament, sempre amb l'objectiu d'arribar a fer una proposta teatral. El que passa que generem tant de material que ens agrada compartir el camí que hem fet amb el públic, de manera que, per exemple, en aquest cas, hi ha un podcast, hem fet una sèrie de podcasts que es diu La mala memòria, que està d'accés lliure a Spotify,

0: que reuneix exemples que hem fet per documentar-nos de diferents països d'històries similars. Al final ens hem quedat amb la de la Verònica, però hem volgut compartir aquest camí i la gent que vingui a la biblioteca també podrà gaudir d'una instal·lació sonora amb testimonis bastant frapants, he de dir, doncs de persones que s'han trobat a casa seva amb aquesta dicotomia de tenir víctimes i botxins o de com estimes o de què fas amb l'amor cap a una persona que saps que pot haver comès actes doncs, perniciosos, no?
1: Uh-huh. És un tema interessant, de fet l'obra gira constantment al voltant d'una pregunta que és incòmoda, que és com reconeixem un monstre, no? I, clar, fa uns dies parlàvem amb Quique Maillo al voltant d'aquest documental de la supervivent que parla de la història de la Tània, la dona que es va fer passar per una supervivent als atemptats de l'11S, i, clar, ens deia que el més fàcil és etiquetar els monstres i allunyar-nos d'ells. Clar, com es fa quan estem sobre l'escenari per intentar entendre què és el que ha portat aquella persona a fer aquells actes, però evidentment sense blanquejar-los.
2: Tu creus que cap persona podria viure pensant que és un fill de puta? Aquesta és la pregunta. Jo crec que darrere de cada monstre hi ha un senyor que s'ho ha muntat per pensar que és el millor que pot fer. Que ho sap argumentar, a més la gent intel·ligent podria argumentar postures que són absolutament indefensables, entre cometes, perquè si ho argumenta vol dir que sí que hi ha arguments a favor també. Si tu converteixes a una persona, jo li diria antisocial, que la societat l'ha d'apartar perquè no cometa ni pàjaros com aquests, doncs si tu a una d'aquestes persones la deixes enraonar, se sap defensar molt bé. Convé no convertir-la en un monstre, perquè si el deshumanitzes, llavors ja elimines la possibilitat de que el monstre siguis tu, o sigui el teu veí, el teu pare, la teva mare, el teu fill. Tots tenim allò dels dibuixos animats, un angelet bo a la dreta i un dimoni a l'esquerra. Cada persona tria a qui farà més cas. I lamentablement hi ha gent que la decisió que pren va contra la societat en general. Aquesta gent s'ha d'apartar. És evident, no pot convidar amb nosaltres una persona que ens vol perjudicar. El que passa que, desgraciadament, a vegades argumenten tan bé que aconsegueixen ser líders de masses. I això a mi és el que m'estimula, per exemple, no tenir por a la mort, perquè ara sembla que estem navegant en el barco dels bojos. Els que piloten el barco del món en aquests moments segurament no havien estat uns polítics tan antisocials i anticívics. No cal dir els noms, que els coneixem tots. Per exemple, avui pensava que el de les pluges, encara demà o demà passat sortiran els del PP dient que piove porco governo. En Sánchez és el culpable de les pluges, vinga home, estan a punt de fer-ho. Ja trobaran el camí per arribar-hi. I encara hi haurà algú que s'ho creurà.
3: Sí, sí. No, i quan parlem de monstres, i en el cas que ens ocupa avui, són monstres que han constituït una dictadura, per tant se'ls ha seguit, tenen una oratòria, tenen aquests arguments, és més fàcil de veure com hi havia molta gent, i potser també hem de fer l'exercici, que els va entendre. I és important això que deies, Pep, de no deshumanitzar-los, perquè si els deshumanitzem ens sembla més difícil que en pugui aparèixer un nou. Clar. I si creiem que tothom en algun moment pot arribar a convertir-se en monstre, estarem latents a aquest perill i que la història
2: Exactament.
3: Es pot tornar a repetir.
2: Esclar.
0: Us explicaré una anècdota molt desconeguda. Recordeu la pel·lícula Vivent o sí? La Sociedad sí. de la Nieve d'aquest grup de jugadors de rugby de l'Uruguai que es van estavellar als Andes l'any 72. Doncs un dels militars alpinistes que els va rescatar en aquell moment per l'exèrcit xilè, al cap de 10 anys, era un dels grans torturadors de la dictadura xilena, el Wally.
2: Era el Wally?
0: Gran company de Miguel Estay i el Fanta, sí. Que és qui tu interpretes. Sí, sí. És una anècdota il·lustrativa de com tots podem tenir dues vessants en funció de les circumstàncies i de molts altres aspectes, no?
3: Sí, jo crec que l'obra clarament és un diàleg entre el passat i el present. Crec que aneu fins a Xile, però per explicar una història que té molts punts universals amb els quals molta gent s'hi pot veure interpel·lada, no? O reconeguda, i entenc aquest èxit que també ha tingut aquestes primeres funcions que heu fet, deies, a Madrid?
2: La vam fer primer dues funcions i una prèvia aquí al CCCB,

0: Durant el grec.
1: Sí, bàsicament per programadors. Aleshores vam anar al Festival d'Olit, al cap de 10 dies ja l'havíem après en castellà, perquè al Festival d'Olit hi van molts programadors també, i ens convenia que ens veiessin l'abans possible per si els hi agrada. Mira, ens ha sortit Valladolid, per ja d'entrada. Perquè llavors surten els bolos abans i et pots programar amb més temps. I allà, a tots llocs, us he de dir que la gent es va aixecar dret aplaudint.
2: Ho dic perquè, en part, diguéssim, aquí a Catalunya i a Espanya, l'herència, diguéssim, històrica de la dictadura franquista també fa que puguem connectar d'una manera més pròxima amb el text. És a dir, que estem parlant de Xile, però que en realitat hi ha molts elements comuns. Crec que era una mica també la idea de l'obra, aquest diàleg entre present i passat.
1: Bueno, la idea de l'obra, si em permets que fem un petit detall, Teresa, és de que s'està descobrint científicament que la gent que passa un trauma tan fort col·lectiu com va ser, per exemple, un cop d'estat i la tortura que va venir a continuació durant més de 10 anys, van estar torturant i matant gent, això, aquest trauma, els fills dels que ho van viure i els nets l'hereden. S'ha comprovat amb retinyols que els han posat sota els efectes d'un so tremendo o una il·luminació que se'ls modifiquen els gens en els que han passat això, i aquesta modificació dels gens els passen als fills i als nets. És la postmemòria que està treballant, és el tema que està treballant precisament la que és Bessel, la protagonista d'aquesta història, la que de cop i volta diu: què passa, em trobo malament, a casa meva no m'expliquen res, jo, els meus pares són xilens, jo he nascut a Mèxic, què passa, em trobo malament, va tenir unes depressions, si és que es va posar a investigar. I llavors, com que ella estudia catedràtica semiòtica, va començar a analitzar què passava amb la gent que havia viscut aquests trames i els callava, perquè la gent que passa, encara tinc família que de la guerra no vol parlar, m'entens què vull dir? La gent mira de no parlar d'aquests. Hi ha una frase a l'obra que és molt bona, que els silencis dels pares pels fills es poden convertir en cadàvers al descobert, insepuls. Perquè allò ha marcat genèticament. Per tant, l'obra es pregunta, la Verònica diu, si seré del trauma, es pot heretar la maldat? Això ja és una cosa que posa la pell una mica de gallina. Pot ser que estiguem més temptats a escoltar el dimoni perquè hem heretat un trauma del nostre avi. És molt fort, això,
0: Sí, sí. De fet, una de les grans assignatures pendents d'aquest país és parlar-ne, precisament, no? Que el sol fet de plantejar actes de memòria històrica ja aixequi moltes suspicàcies, és que no anem bé, és que alguna cosa no hem fet bé, perquè precisament se n'ha de parlar i de tot, i des de tots els bàndols, i intentar entendre, no? Perquè això és el que ajuda a anar endavant.
2: I una cosa que té l'obra també en aquesta direcció que apunteu, és que, clar, a vegades quan parlem de memòria històrica, parlo d'obres audiovisuals o de teatre, que es centren molt amb les víctimes, que evidentment són les que van ser colpejades, però potser no tant amb els familiars. Els familiars serveixen com una mica de recolzament pel testimoni inicial, que és el de les víctimes. Això vosaltres ho heu tingut en compte, perquè aquí sí que els familiars d'aquesta història, inclús ells mateixos fan aquesta recerca cap enrere, tenen un protagonisme, i també, encara que no el visquessin de primera mà, són víctimes, directa o indirectament, de la dictadura xilena, en aquest cas.
0: De fet, vam trobar la Verònica a través d'una associació que es diu Històries Desobedientes, que es va crear a Argentina quan els fills dels criminals que van començar a ser jutjats i a declarats culpables i a condemnats a cadena perpètua van descobrir que aquell pare amorós que tenien a casa, més amorós o menys, havia comès aquests crims, i va arribar un moment que estaven cansats o cansades. És curiós perquè l'associació la creen dones primer, ara ja hi ha moltes persones, però la creen dones, filles de militars de la dictadura argentina, que estan cansades de portar aquesta motxilla, de portar el cognom, i que han triat posar-se al costat de les víctimes i que es manifesten al costat de les víctimes de la dictadura cada 8 de març amb les mares i àvies de la Plaça de Mayo, etc. Aquesta associació ara ja existeix en molts altres països, també a Espanya. I de mica en mica surten en comptagotes persones que van ser, doncs, per exemple, hi ha el Tomàs Gil, fill del Juan Gil Mesa, comissari en cap de la Via Laietana en el moment en què es va detenir el Puig Antic, i mica en mica van sortint aquestes segones i terceres generacions que accepten com a mínim parlar i discutir de què van fer els seus familiars, no?
3: Doncs ja volem acabar, tenim ganes que arribi per a tots els públics aquesta obra, perquè la veritat és que, com deies, m'imagino que hi ha famílies que potser sortiran d'allà i aquell dia, a l'hora de sopar, potser sortiran converses que no han passat mai.
1: Tens tota la raó.
3: Imagino que això també és la funció social que també es fa a través de la cultura.
1: És clar.
0: L'objectiu és aquest, que la conversa segueixi més enllà del teatre.
3: Doncs aquest és el desig i l'objectiu amb aquesta obra No miris, que s'estrena el proper 22 de setembre. Un dels seus protagonistes és Pep Cruz, n'hem parlat amb ell, i també amb la guionista i periodista d'aquesta obra, Teresa Turiera. Moltes gràcies als dos per estar aquí amb nosaltres.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
4: Dormir de mil maneras. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de colchones Flex Picolinas por el Relax y muchas más. Y puedes financiar hasta en 12 meses, del 17 de septiembre al 4 de octubre en El Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
3: Hem parlat de teatre, més endavant acabarem el programa amb música, però abans d'això, temps pel cinema amb el Mario Herrera. Mario, què tal? Bona tarda.
5: Molt bona tarda.
3: Un divendres més aquí portant-nos una pel·lícula de cara a aquest cap de setmana. Exacte. Per desconnectar de tota la feina i de tot el que hem anat fent de dilluns a divendres. A veure, què ens portes avui?
5: Pues bueno, avui us porto una comèdia brutal, a més, fantàstica. En aquest cas parlem del Jovencito Frankenstein.

0: Bueno, el jovencito Frankenstein, película del 74, sembla que no se m'han callat una mica en los 70.
1: Sí, tu, també, sí. L'exorcista era també del 74.
0: Bueno, i la de Noche, Fiebre del Sábado Noche, igual. També. Vull dir que també era del 77, 78, em sembla.
2: Mm. Tenim temporada encara per anar abordant no, altres
0: què
2: passa?
0: Anys. Que és veritat que hi ha molts clàssics que són... A veure, hi ha clàssics en totes les èpoques. Però clar, los 70 tenen pel·lícules com aquesta, que a més és una comèdia, que està considerada entre les 100 millors pel·lícules de la història, està amb el número 26, o sigui que està considerada una gran comèdia. No? És una pel·lícula del 74, dirigida per Mel Brooks, que és un director que ha complert 100 anys i està fent una seqüela d'una de les seves pel·lícules.
1: Sí, encara està en actiu, eh?
0: Sí, sí, està, ja sembla el senyor que... I la història, doncs, bueno, és anar una altra vegada a aquell Frankenstein del 31, i què ha fet aquest home? Què va fer aquest home? Pues aquest home va agafar i va fer uns... O sigui, el mateix... o sigui, va agafar el senyor que es diu... A veure si ho trobo per aquí, perquè lo de los noms ja és una mica més... El senyor Ken Strickfaden, que era el que va dissenyar el 31 la pel·lícula de Frankenstein. Mm. Clar, el Mel Brooks va trobar que aquest senyor estava encara viu i què va fer? Pues va agafar i li va demanar tot el que tenia de la pel·lícula del 31 i va fer igual que la pel·lícula del 31, sobretot la part on converteixen amb el Frankenstein i tot això. Mel Brooks també va fer la pel·lícula en blanc i negre, cosa que els estudis, que al principi era Paramount, però no li van acceptar el pressupost i al final la va agafar 20th Century Fox. Què va fer? Pues fer-la en blanc i negre, fer-la, a més, amb unes tonalitats, una fotografia i una línia molt d'aquella època, i va convertir una pel·lícula que van fer moltes versions de Frankenstein en una comèdia bestial. Una pel·lícula que, a més, fins ara, si la veus ara, et rius molt.
1: No sé què li devia semblar a aquest nom que no he pogut recordar perquè era bastant complicat, sí. Que va fer la pel·lícula el 31, que reversionessin la seva pel·lícula i que la convertissin en una comèdia.
0: Sí, bueno...
1: No sé què li devia semblar.
0: Bueno, és que aquest senyor no era el director, eh? Aquest senyor és el que va fer el... Vull dir, qüestió de vestuari, de muntatge...
1: Ah, d'acord.
0: Era el senyor que ja era un home que per aquella època, o sigui, parlem del 74, doncs ja tindria els seus 80 llargs. Mm. Clar, el senyor Mel Brooks va començar a investigar i va veure que aquest senyor estava i aquest senyor se va quedar amb moltes coses de l'estudi i van poder fer, o sigui, tot el que surt a la pel·lícula és original de la del 31. Vull dir que
1: el decorat,
0: sobretot, sí, sobretot la part on fan el Frankenstein, no? Diem.
1: Sí, ara sembla molt evident, no? Però trobo que és una bona estratègia agafar una història que sempre l'hem conegut a través del terror, la foscor... Mm. Es queda amb l'essència, no, vull dir, no és irrespectuós amb el relat de Mary Shelley, vull dir, és fosc, però... li otorga una comèdia molt, molt curiosa. Mario, perquè la gent entengui, segur que l'han vist molt de la gent que ens escolta, perquè la gent entengui el to d'aquesta pel·lícula, abans tenies un enrenou amb els noms i tot plegat, a la pel·lícula també hi ha bastant enrenou, en aquest sentit.
3: Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No. Se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Frederick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Frederick Frankenstein? Porque no, es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor.
1: Igor.
3: A mí me dijeron que era Igor.
4: Pues estaban equivocados, ¿sabe?
1: Tot plegat perquè renega del seu cognom, llavors l'interpreta sonorament d'una manera diferent a Frankenstein, que és el que conem.
0: Bueno, és que l'autèntic Frankenstein és el seu avi i el renega del que va fer. El que passa és que una vegada arriba allà, al castell, pues, veu que pot fer-lo. I què fa? Pues, intentar crear vida de trossos morts, no?
2: Aquí el guionista té una doble responsabilitat, no? en aquesta pel·lícula.
0: Sí, a veure, el guionista va ser ell amb el Gene Wilder, que és un dels actors, que anava a dir ara el nom dels actors, el Gene Wilder, que fa del doctor Frankenstein o Frankenstein, a Peter Boyle, que fa de Monstre, Martin Feldman, britànic i a més un home que, per desgràcia, va morir jove, però que he dit aquest home a nivell de comèdia, la va petar, vull dir. Terry Gard, en aquella època, que fa de l'atractiva Inga, que és la que ajudant, diguem, del doctor, la Cloris Leachman, que és la que cada vegada que es diu Frau Blücher, Pues los caballos comienzan allá, cada vez que digo en Blücher, pues los caballos comienzan allá
1: a revolucionarse,
0: ¿no? Madeleine Kahn, que es la que fa la novia de, del Frank, del doctor, del Jim Wilder, y el Jim Hackman, que fa un papelet, y era famoso para aquella época, pero mira, le va a hacer gracia, y fa de Sec, que es cuando arriba, a la época, o sea, la película de Frankenstein, cuando arriba aquel puesto al Frankenstein, le comienza a tirar la sopa calenta, y bueno, le fa las mil y unas, ¿no?
1: Jim Wilder, que va a ganar popularidad en una película, creo que es una mica anterior a esta que comentem avui, que es la de Willy Wonka original, ¿no?
0: Sí, exacto. De sí era de...
1: Taú,
0: sí. Lo que pasa es que esta película no va a tener más éxito. De sí, al señor Jim Wilder, amb aquesta película va començar una altra vegada, perquè havia fet aquesta, i amb el Jim Hackman, la de Sillas de Montar Caliente, que tampoc va tindre massa èxit, que també era guion de tots dos, i clar, què va passar? Pues que amb aquesta película, pues, va ser...
1: O sigui, un abans i un després. Per a...
0: Sí, sí, és una película que va costar 2.800.000 euros, dòlars, i va recaudar més de 86 milions. O sigui que parlem d'una película que va tindre molt d'èxit. Clar, lo que va fer Mel Brooks sobretot és l'estètica i cuidar molt dintre d'una comèdia convertir-la en una pel·lícula pues, diem de nom, no? Una pel·lícula amb uns decorats i tot molt ben fet, vull dir, ell no volia fer una comèdia ja en plan tonto, no? Volia fer alguna cosa.
1: Sí, jo crec que sempre ha passat això, que la comèdia a vegades se les ha fet de menys, no? Ha costat més tenir-la al mateix esglaó que altres gèneres, i en aquest cas ho va demostrar als 70, que fent una comèdia no calia només centrar-nos en l'argument ni en els diàlegs, sinó que també la podies vestir amb uns decorats molt treballats, amb unes bones interpretacions, amb uns bons vestuaris, però és veritat que els diàlegs són molt bons.
0: És que són molt bons.
1: Escoltem una altra, va.
5: Muerto hace 3 años. Muerto hace 2 años. Muerto hace 6 meses. Recién muerto.
6: ¡Hola! Nadie me quiere. Nadie se preocupa por mí.
1: I ben doblat, eh?
0: Sí, sí. Bueno, és que en aquella època havien molts dobladors. No és que avui no los hagi, però coneixo algun i la veritat és que ha canviat molt, eh? Hi ha pel·lícules que no... Vosaltres quan aneu al cinema i tal... No sé si us doneu compte que hi ha veus que no...
2: Sí, com molt forçades...
0: Exacte, que no entren massa amb el personatge, no?
1: Jo crec que sí, cada cop està creixent més la versió original. Vull dir, cada cop hi ha més sessions als cinemes, inclús comercials, que abans costava molt trobar versions originals als cinemes comercials. Cada cop n'hi ha més perquè crec que la gent aposta.
0: Sí, la majoria ara de cineses, i tots aquests, tots fan sempre diverses versions...

0: O sigui, diverses hores que fan versió original subtitulada, sí, sí.
1: I és interessant també aquest paper de la comèdia per denunciar coses que realment doncs, són serioses, no? I el que deia, el que ara escoltàvem en aquest diàleg, n'és un gran exemple, perquè quan una persona es mor tots ens posem les mans al cap, ara penso en artistes, no? Per sí, exemple, sí. I tots s'omplen els diaris, etc. Però clar, la vida de tothom continua i passa un any i ja no te'n recordes d'aquesta falta, no? I és una manera doncs, d'expressar una cosa que és una realitat diària dels humans.
0: Bueno, és que si hi ha algú que té la comèdia, i no només amb aquesta pel·lícula, amb moltes, es riuen de la realitat.
1: Exacte.
0: De lo que a vegades no es prenen molt serio i lo veus allà a la pantalla i es rius molt i en aquest cas pues, l'amor, que en aquest cas és fer vida d'això, de l'amor, pues, bueno, se lo prenen i els Jaume el Brox pues, van fer una pel·lícula impressionant, vull dir, per mi una de les millors comèdies, hi ha algunes altres, que igual parlem en un futur,
1: vale.
0: Però aquesta ja t'he dit que per mi és una de les millors comèdies amb les que si les veus avui en dia segueixes reient i passant-lo bé.
2: Ara comentaves aquesta posició número 26 entre una de les millors pel·lícules de la història. En aquell any, el 74, també va tenir un reconeixement immediat o se li ha donat cert valor posteriorment?
0: No, aquesta va tindre bastant reconeixement en aquell moment. El que passa és que és veritat que als Oscars va estar, em sembla que va tindre dos nominacions i em sembla que no va guanyar cap. Sobretot a nivell pues, això de producció i no sé si el guió tal com estava, però no va tindre massa èxit a nivell de premis, va tindre alguns a nivell, pues, no sé si globus, però sobretot dintre de la indústria, sí que va tindre alguns premis, però no va ser una de les pel·lícules molt reconegudes a nivell premis, però bueno, vam parlar de l'Exorcista també, que tenia 10 o 11 Oscars, va guanyar dos i sobretot per qüestions tècniques.
2: Sí, això dels premis ja ho diem, que a vegades donen cert reconeixement, però no sempre els hem agafat al peu de la lletra.
1: L'èxit a les taquilles per això indiscutible, sí, ho comentava sí. També sí, amb sí. Aquests 8 milions no?
0: Sí, sí.
2: No, 80 milions.
0: No, 86 milions va recaudar.
1: 86, perdona.
2: Sí, sí. Amb un pressupost que ara ja no es veu, eh?
0: No,
2: aquests 2 milions.
0: No. Això, seria impossible, vull dir que això lo fan pocs directors.
2: Escoltem un últim fragment d'aquesta pel·lícula i el Mario remata el jovencito Frankenstein amb una curiositat més.
3: ¿Le apetecería un brandy antes de retirarse?
4: No. Gracias.
3: ¿Leche caliente? Tal vez.
4: No. Muchas gracias. No, gracias.
3: ¿Chocolate?
4: Nada. Gracias. Estoy un poco cansado.
3: Le deseo
4: buenas noches.
2: La
0: veritat s'aguanta molt bé i bueno, hi ha alguns moments de la pel·lícula, bueno, tota la pel·lícula, perquè hi ha alguns com la de l'estació que s'està despedint de la nòvia, bueno, que és sí. Per morir-te.
2: És veritat, aquesta sí que la recordo perquè la vaig veure fa temps aquesta pel·lícula i recordo que hi ha moltes coses encara actuals, no? Perquè li vol fer un petó als llavis i la dona li diu, no, els llavis no, que estic pintats, aquí tampoc, que m'he posat maquillatge.
0: El cabell, no, que estic... Les ungles, no? Perquè, és una passada, és una passada. Bueno, si voleu rematar, la química i les improvisacions dels actors, perquè improvisàvem moltes vegades, va fer que tota la part tècnica, tots els que estaven a darrere, a part de que hi ha molts bloggers d'aquests que ells mateixos riuen, no paraven de riure. Què va fer? Sempre són llegendes, però no se sap. Segons diuen, a tots els tècnics que estaven rodant la pel·lícula les van posar un mocador a la boca perquè no... perquè s'aguantessin el riure mentre el rodatge, vull dir que...
2: Que si no hauria entrat pels micròfons, no?
0: Exacte, bueno, clar, és que no paraven, no paraven de riure, ja t'he dit, si mires per YouTube, és que veus moments que ells mateixos és que no s'aguanten el riure, vull dir, és que tenen que explotar.
2: Sí. Són aquestes llegendes urbanes que, com no fan mal a ningú, decidim creure-les i són molt divertides.
0: No, és
2: que realment tot l'equip estigués amb un mocador a la boca per...
0: I és que, a més, si t'imagines allà amb el rodatge, té que ser bestial, vull dir.
2: Sí, una gran pel·lícula.
1: Al final també acostumats a això, a un personatge que està relacionat amb el terror, portar-li la comèdia d'aquesta manera, evidentment jo també entenc i em vull creure que realment doncs, hi havia aquests riures no, d'esternillants en un moment doncs, en què estàs treballant, que també suposo que et posa en situació a ells i dona més joc després a la improvisació.
0: No, totalment, i bueno, jo suposo que això no passa només amb aquesta pel·lícula, hi ha moltes comèdies que no s'aguanten el riure i clar, hi veus allà toma tras toma perquè és que no hi ha manera, quan et mires bum, ja està rient
2: les tomes falses, no, que es diuen.
0: Exacte.
2: I el monstre, perquè clar, amb 2 milions de pressupost com el construeixen?
0: Bueno, el monstre, mira, com era en blanc i negre el que van fer és pintar-lo de verd. Era una pel·lícula en blanc i negre, perquè diu, segons el Sec i el Mel Brooks, deia que ressaltava més la cara, sobretot, del monstre, però el van pintar, o sigui,

0: Aquest any ja hem parlat en alguna ocasió de Sopa de Cabra, perquè celebren els seus 40 anys, que es diu ben aviat això, 40 sí. anys d'història, amb una gira molt especial que ara arriba a Tarragona. Avui mateix tenim a la banda el Tarraco Arena per fer un dels últims concerts de la gira, ja que només els queden 3 shows abans d'acabar-la, de posar-li fi. Uh-huh. El concert està a punt de començar, però sí que és cert que abans de venir ho he mirat i quedaven entrades. Mm. No sé si hi haurà possibilitat,
1: igual,
0: potser,
1: no?
0: Si comencen una miqueta més tard o arriba algú 10 minuts sí. més tard, potser sí. li deixen comprar.
2: Algú que es trobi per la zona, ens estigui escoltant i digui, escolta, que jo no tinc pla per aquest divendres nit, no vull desaprofitar, doncs vinga, anem-hi, no?
0: Sí, sí. Podria ser.
1: Depèn de l'organització. Hi ha organitzacions que decideixen posar com un lloc de taquilla, no?
0: Uh-huh.
1: I llavors pots...
0: Com física, clar.
1: Exacte, i pots anar i pots comprar el mateix dia hores abans, i hi ha d'altres que no, que confien que es farà el sold out o simplement no posen aquest servei i llavors no les pots aconseguir.
0: Bé, si algú ho aconsegueix, que ens ho digui també.
2: Exacte, i tant.
1: Sí, no em vull passar de nostàlgic, però trobo a faltar grups com en aquesta època que era Sopa de Cabra, Els
0: de
1: Pets...
0: De fa 40 anys.
1: Sí, rock català, no? Trobo a faltar nous referents i bé, no sé ben bé per què és, perquè jo crec que el rock ara cada cop està tornant més.
2: Sí, n'hi ha que potser han nascut amb aquesta intenció, però que s'han acabat comercialitzant i també ha estat més complicat mantenir-se.
1: És un so molt específic d'una època concreta, perquè Els Pets també tenien un so similar. Veurem, potser està el millor del rock català està per venir. Potser.
2: Això esperem, un desig. A veure, anem a una veu potent, ara.
0: Sí, i diferent. Mira, el cert és que no ens movem de lloc, perquè la Mònica Naranjo sí. arriba a Tarragona, però demà.

0: Mónica Naranjo està fent una gira que es diu Greatest Hits Concerts 2026 per celebrar els 30 anys. Ja sabeu que està de moda, això de
1: fer anys. Celebrar.
0: Sí, celebrar sobre els escenaris. Doncs bé, la Mónica Naranjo, 30 anys de trajectòria musical. Aquest concert que us dic també serà al Tarraco Arena a les 9 de demà i encara queden entrades disponibles. El show, com podeu imaginar, doncs, repassa els grans èxits de la seva carrera, però amb una posada en escena de gran format, amb una banda, coristes, ballarins, llums i un vestuari que diuen que també ha creat especialment per aquest espectacle.
2: Mm-hmm. Molt bé, sí que està de moda tornar.
1: Sí.
2: Artistes que fan X anys i llavors fan una gira.
1: Sí, bueno, una Mónica Naranjo que l'hem vist també improvisant en altres àmbits, presentant programes de televisió, ha intentat fer una miqueta de tot.
2: La temporada 1 de La Isla, que poca gent se'n recorda, però la primera temporada de La Isla presentava Mónica Naranjo i va ser la segona que es va incorporar a Santa Berneda.
1: I de fet, sí que penso que, ostres, és una veu molt potent, pot agradar o no pot agradar, o pot agradar més com a personatge, això, el que sigui, però té una veu, jo la vaig poder escoltar en directe al concert de la Laura Pausini, dos veus molt potents cantant juntes i era espectacular, o sigui, et quedes mirant-la fixament, la veritat.
0: Sí, sí, i com molt reconeixible també, no? Perquè 100%. No diuen que és ella i és la veu molt característica
1: sí.
0: també.
1: Sí, totalment. Molt bé, doncs això, dos plans de celebració i a més a la mateixa zona.
0: Doncs sí.
1: Acabem amb algo ben diferent.
0: Doncs sí, teníem ara proposta per avui divendres, la Mónica Naranjo per demà dissabte i demà, bueno, perdona, tenim el demà passat, el diumenge, acabem amb una proposta ben diferent.

0: Demà passat, el petit Palau de la Música Catalana doncs, acull Candlelight Disney Cançons d'Amor, una experiència que porta les melodies doncs, més conegudes de les pel·lícules romàntiques de Disney a la música clàssica. Jo vaig anar-hi la setmana passada.
1: Ah, sí? I què tal?
0: Aquest, us ho recomano, jo és que sóc una romàntica.
2: Aquest mateix, eh?
0: Sí, sí, sí, perquè fan doncs, això aquest cap de setmana i el vinent també, el divendres, el dia 25. Bueno, és això que fan a Candlelight, no? Aquests concerts amb els, amb espelmes i tal, que fan com diferents sessions, diferents dies. A mi em va agradar molt, eh? Us ho recomano.
2: Sí. L'ambient Candlelight ja transpira. Romanticisme,
0: sí, sí,
2: no?
0: Sí, sí, però clar, jo sóc molt fan de Disney. I quan em van dir Disney i cançons d'amor, dic, buah.
2: Llàgrima, sí, llàgrima sí, rere llàgrima.
0: Alguna llàgrimeta va caure, la veritat. Però bé, com us deia, que en aquesta ocasió les cançons romàntiques estaran interpretades per un quartet de corda i bé, hi haurà dues sessions, a les 6 i a les 8, i encara queden entrades, eh? Això pel de diumenge. Si no us va bé aquest cap de setmana, doncs també el divendres vinent, el 25 de setembre, mira, tornaran al Petit Palau.
2: Amb entrades disponibles.
0: Amb entrades també, sí. No et queixaràs, eh?
2: Sí, no, sí, exacte. Sé que fa mesos m'ho veu recomanar i em veu parlar molt bé de Candlelight, però sí, no puc actualitzar la meva situació, encara no,
1: no
2: hi he anat mai.
1: Igual.
2: Sí, no ho sé, no, em costa, no m'hi trobo en aquest ambient de concert instrumental,
0: no?
2: Amb versions...
0: Clar,
2: no
0: pensa que és una música que coneixes, sí, però com de manera clàssica, li dona com una volta, no? A la música.
1: Que era ABBA el que havíem anat nosaltres, no?
0: Nosaltres vam anar a ABBA, sí,
2: molt
0: sí.
2: Molt guai.
1: No, molt xulo, i és això, que veus unes adaptacions que potser no t'esperaves i...
2: No, a llocs xulos, no?
1: Sí, exacte, l'escenari és preciós. O sigui que si parlàvem de celebracions, doncs aquells que celebrin l'amor, no? Oh. Aquests dies, doncs per diumenge, ja tenen pla també. Per tant, repassem Sopa de Cabra, Mònica Naranjo i Candlelight Disney. Això pel que fa a l'agenda musical, actualitat de la setmana, que ve carregadeta.
0: Sí, tenim moltes notícies. Començarem parlant d'Oasis, que ha anunciat una nova gira mundial pel 2027.
1: Joan, el programa s'acaba a 8:45, val? Jo t'aviso.
0: S'està tocant la boca, així com dient ai, ai, ai.
2: Venint d'un lloc que no he anat mai a un lloc que vull anar, sí o sí.
0: Sí, no?
2: Aquest concert.
0: Doncs bé, sí que sabíem que faria potser una gira, no? Però el que és una sorpresa és que tornaran a Barcelona amb dos concerts previstos pel juliol.

0: Els germans Gallagher recuperen la seva gira després del seu retorn als escenaris i serà la seva primera actuació a Espanya des del 2009, que va ser quan van tocar el FIB de Benicàssim. Aquell concert va ser especialment recordat perquè només un mes després van anunciar que se separaven i ara, doncs, 18 anys després, tornaran a actuar a Espanya.
1: Una majoria d'edat, 18 anys.
0: Una majoria d'edat, sí, una vida. Sí,
1: sí. És curiós perquè ara han publicat un documental que l'altre dia vaig anar a veure i que recomano molt si sou fans d'Oasis, i sortien vídeos de gent que estava present al concert de París d'un mes després, on es van separar, es van separar just abans d'un concert. Ups. I surt la veu de l'organització amb un megàfon dient: escolta, acaba d'haver una baralla als camerinos entre els dos germans i no podran actuar aquesta nit. I clar, la gent es queda copsada.
2: I els van tornar les entrades?
1: Sí, sí, sí, això cap problema. Això,
2: perdó,
1: això cap problema. No, és correcte.
0: Ella preocupada per assumptes pràctics.
1: Però sí, sí, us recomano aquest documental perquè, clar, explica com després de 15 anys sense dirigir-se la paraula van tornar als escenaris, surten els vídeos dels primers assajos entre els dos.
0: I què tal?
1: Realment fa molta impressió perquè sí, els dos estaven nerviosos, són persones diferents, una és més... Bueno, notes més que està nerviós, l'altre és més segur de si mateix o almenys és el que aparenta, però és molt curiós aquesta relació entre els dos germans que ara sembla, per cert, que estan en el seu millor moment.
0: Que idíl·lica, no, la relació?
1: Idíl·lica.
2: Mira. Poder de la música, eh?
1: Sí, i la seva primera gira, de veritat, a nivell musical, van estar excel·lents, vull dir, millor que el 2009 i que anys abans. Suposo que han tingut temps per assajar aquests 15 anys a nivell vocal i ara estan en un punt dolç.
0: Jo aprofito i et pregunto, tinc moltes ganes de veure aquest documental. És cert que hi ha una imatge del retrobament? Que hi havia una càmera amagada i tot això?
1: Sí, sí, és això, sí, que no? Explicava. Perquè el retrobament és en el primer assaig, diguéssim.
0: Ah, directament, Bueno,
1: crec que vam fer un parell d'assajos sense el Liam, que és potser el més conflictiu, podríem dir, dels dos. L'altre
0: difícil.
1: És una mica... Sí, exacte, difícil és la paraula. I llavors es veu aquest assaig on no es donen la mà al principi, hi ha una mica de nervis, però a poc a poc vas veient com a mesura que es va acostant al primer concert, on, recordem, surten de la mà, i així ho repeteixen durant tots els concerts de la gira, doncs la relació va millorant a poc a poc, no? És molt interessant. Sí,
2: però tu
1: sí.
2: Creus que no havien quedat ni per fer un cafè?
1: Diuen que no, diuen que 15 anys sense dirigir-se la paraula fins que van començar a reprendre contactes per aquesta nova gira.
0: Sent germans, diuen, no? 15 anys.
2: No sé fins quin punt també la construcció del relat pot ajudar també, evidentment, doncs, a aquestes imatges després tan potents, els dos agafats de la mà. No ho sé, eh? No dic que no, però em sembla bastant de pel·lícula, no?
1: Sí. És possible, però és que són personatges... Bueno, sobretot un, el Liam, és un personatge molt curiós. I després també van fer una carrera en solitari, els dos traient discs per separat. Per tant, estaven en altres coses. I jo sí que m'ho crec. Coneixent-los una mica, sí que em crec que no es dirigissin la paraula.
2: Va funcionar, això de carreres així individuals?
1: Clar, la majoria, per no dir totes, m'atreviria a dir totes les cançons d'Oasis les ha escrit Noel, que és el guitarra, el bonachón, diguéssim.
0: Sí.
1: I el que passa és que l'altre té una veu que és molt característica i que li ha ajudat molt, però totes les cançons són del Noel. Què passa? Que quan fan carrera en solitari, els discos del Noel són boníssims. I els del Liam, escolta, hi ha un que és molt bo, per cert, sobretot amb un parell de cançons que són espectaculars, però clar, no és el mateix.
2: Clar.
1: Les de Noel són una passada. A més, diguéssim, no va posar Noel Gallagher, sinó que va posar Noel Gallagher and the Flying Flight Birds. Vull dir que eren com un grup, era una banda, més aviat. Llavors el seu so estava més depurat. L'altre era ell sol, amb músics, però no repetien, diguéssim, a les gires.
0: No reconeguts, tampoc,
2: sí,
0: no?
2: Sí, i impossible d'igualar amb l'èxit que havien tingut amb Oasis, està evident, claríssim. Sí. Molt bé, doncs, a veure, com que estem... Jo estic segura i confio que el Joan anirà a alguns
1: molts
2: dels
1: nervis,
2: concerts, perquè hi ha molta gent que estem involucrats en aconseguir les entrades pel Joan, on sigui, a Barcelona, a Manchester, perquè clar, parlem d'això també. A Barcelona venen dos dies...
0: El juliol.
2: A Manchester 10?
1: 11. Tot el juny estan a Manchester, no s'hi mouen.
0: Però serà difícil aconseguir entrades,
1: molt.
0: Jo he d'admetre que per un tiet m'he registrat i el funcionament és aquest, no? T'has d'inscriure al web d'Oasis, és com que passes un primer filtre, t'arriba un correu dient si has estat seleccionat i no t'assegura comprar entrades amb aquest correu, no? Simplement que pots accedir a la venda d'entrades.
1: Sí, sí. Amb la bogeria que això
0: difícil.
1: Comporta, sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, és una manera que ho fan per evitar que la gent compri entrades només per revendre-les després més cares, han buscat... cribar una mica i crec que prioritzant la gent que és de Barcelona, diguéssim, en els concerts de Barcelona.
0: Jo tenia el dubte, sí.
1: Jo crec que sí, i espero que sí, perquè ho han fet molts grups, ho va fer també Radiohead quan va tornar als escenaris. Crec que és una bona mesura, no deixaran comprar 8 entrades per usuari, en faran 4, tot això és per fer que la revenda, doncs, doncs quedi reduïda i el codi serà personal per cada persona.
0: Sí, jo posava això.
1: Veurem.
0: Sí.
1: Jo tinc compinxades a la Lola, a Nautil també.
0: A tu també estàs així.
1: Papa, mama, tiets, vull dir que... A veure si hi ha sort.
0: Sí, sí, sí, no, s'ha de fer aquí una campanya familiar i d'amics per poder aconseguir-ho.
2: En farem seguiment de ben segur.
1: O no.
0: Si no arriba el correu, no.
2: Si no senten res, és que no hi ha hagut sort. A veure, canviem ara de personatge.
0: Sí, perquè també tenim notícies.

0: Bé, parlàvem d'Oasis, que li agrada al Joan, ara a Billie Eilish, que li agrada a Lola.
1: Exacte, una miqueta de tot.
0: Sí, sí. Doncs bé, us volia actualitzar que és que l'artista fa un pas més en la seva carrera i debutarà com a protagonista d'una pel·lícula de ficció, que es diu La campana de cristal, i és l'adaptació de la novel·la de Sílvia Plath. Així doncs, ella li donarà com vida a Esther Greenwood, és una jove brillant que ha de fer front a les pressions socials i les expectatives de les dones de Nova York dels anys 50, per tant un registre que tampoc, sí, tampoc li quadra molt,
1: no,
0: potser.
1: No, totalment.
0: I bé, la pel·lícula ja ha acabat el rodatge, es troba en fase de postproducció i no té encara data d'estrena, però bé, veure la Billie Eilish com a actriu també, sí, hi ha ganes, la veritat.
1: Sí, la veritat és que sí, és una dona, jo crec que bastant polièdrica, perquè l'hem vist amb, sí, als escenaris, amb instrument, vull dir, no sé, m'agrada moltíssim també, perquè és el que dius tu, crec que generarà un xoc, que això també és interessant, clar, no? Mm-hmm. Perquè veus la seva indumentària, com va vestida, la imatge que transmet, i veure-la, doncs això, en Nova York dels anys 50, crec que sí, també serà curiós.
2: Sí, jo crec que si m'he de quedar amb un artista de la nostra generació, diguéssim, i mira que potser poso en el sac Bad Bunny, em quedaria amb Billie Eilish. Sí? És espectacular. Té discs increïbles, en directe és una bomba, i a més és un artista. És a dir,
0: compositora.
2: Sí, a més ha trobat una sonoritat molt reconeixible, amb aquest micròfon que sembla que tingui dins la boca gairebé, sí, amb l'acústic també se'n va sortir, amb el Tiny Desk que va fer amb el seu germà, amb el Phineas, que també té molta culpa de les cançons que composa, i em sembla, sí, l'artista de la nostra generació, o sigui, que de cada una.
1: Sí, sí, el team que fan, aquest equip que fan amb Phineas és també, és el que diu el Joan, eh? Parlàvem de germans, no?
0: Sí,
1: doncs, també és interessant. I ara passem a un artista que ha generat polèmica aquests dies.
0: Sí, s'ha liat una mica amb la gira de Ed Sheeran.

0: El cantant britànic s'ha quedat sense taloners pels seus concerts als Estats Units. I per què? Doncs perquè fa uns dies un dels seus taloners, el seu amic Macklemore, que nosaltres coneixem també, es va posicionar sobre la guerra d'Israel reclamant la llibertat per a Palestina. Hi va haver gent que no va estar d'acord amb el seu missatge. I bé, anem a fer una cosa, escoltem una cançó del Macklemore i així ens situem. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer, this is being awesome. Bé, així ens fem una idea sonora. Doncs bé, algunes d'aquestes persones que us dic que no els hi va agradar el missatge són, doncs, peixos grossos, propietaris d'alguns dels estadis on actuarà Ed Sheeran, i li van dir que si Macklemore actuava, doncs potser els concerts es podrien arribar a suspendre's. Per tant, l'Ed Sheeran es va trobar una mica al mig, va intentar fer de mediador, però finalment el raper ha estat expulsat de la gira i la resta de taloners, doncs, han decidit retirar-se en solidaritat. I també la seva banda, després de veure tot aquest moviment, han decidit també abandonar la gira de l'Ed Sheeran.
1: Molt bé, molt valents. Taloners, banda, Macklemore, molt valents tots ells, i no tan valent, quart diria jo, Ed Sheeran, que crec que s'equivoca. És a dir, jo sé que ja és difícil, perquè hi ha molts interessos pel mig, hi ha molta reputació, em podria dir. Crec que també l'ha perdut en aquest cas, amb aquest moviment que ha fet de reputació, sí. Em refereixo musical i sobretot econòmica, sí. el que suposaria. I el que passa és que demostra la quantitat d'empreses que tenen encara contractes amb Israel i que dominen molts sectors. El de la música n'és un, però n'hi ha més, i crec que aquí Ed Sheeran s'equivoca, perquè hauria d'haver mostrat solidaritat per, al final, una persona que ha decidit expressar la seva llibertat d'opinió en un espai públic.
0: Sí, sí, fins i tot, bueno, va ser el Macklemore qui va dir que no té cap problema amb Ed Sheeran, que porten sent amics molts anys, que espera que no es trenqui aquesta amistat, però clar, igual no quedarà la cosa.
2: No, i serà interessant també veure musicalment què fa ara Ed Sheeran. Arrencarà concerts ell sol amb la guitarra i amb els loops, com ja hem acostumat a veure'l durant molt de temps, amb els Divide, Plus i tots aquests, fa molt de temps, però amb tots aquests discs que gairebé era sempre ell amb la guitarra. Serà interessant veure si continuarà així...
1: Jo espero que recapaciti i no ho faci. I no faci concerts, perquè trobo que és molt lleig, sincerament.
0: Yeah.
1: Però bueno, veurem.
0: A plataforma s'està reflexant, aquests moviments, perquè
2: sí,
0: sí, el tema de reproduccions, l'Ed Sheeran continua igual que altres setmanes, però en canvi els seus taloners estan tenint com moltíssimes més visites i reproduccions. Bé, tots ells...

0: de dir, no sé si he vist, un 600% més que la setmana passada, no? Vull dir que tot aquest moviment la gent s'ha interessat per veure qui són els taloners. El Macklemore té un parell de cançons sobre Palestina i aquestes cançons també, doncs, tenen un pic de reproduccions. Sí, sí, brutal.
1: De fet, un d'aquests taloners és també, ara que en parlàvem, Phineas,
0: el germà de Billie Eilish.
1: De Billie Eilish. Sí, sí. Molt bé, doncs aquestes són les notícies d'aquests dies en clau musical i divendres vinent... La Mercè és el dijous, sí. Exacte. Marta, gràcies, fins la setmana vinent. Bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Doncs a ritme de Macklemore nosaltres acomiadem una setmana més a La Brúixola. Ara els deixem amb La Brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz amb tota l'actualitat esportiva. Tornem dilluns a partir de les 7. Que tinguin molt bon cap de setmana. Cuidin-se, que vagi bé.
2: Is that your grandma's coat?

0: Passen 4 minuts i mig del punt horari de 8:45 i l'Armero, senyora dels temps nadalencs, li agrada el torró més que un tonto un llapis. Que lo de tonto no va per tu, Armero, lo de llapis sí. I clar, pues, posa aquesta realització musical d'enyorança navidenya, eh? Hora magnífica, en tot cas, per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que en clau Barça passa per la visita demà 9 de la nit al Sánchez-Pizjuán de Sevilla i per un debat sense debat, sota pals. Víctor Llucià, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. El debat és que no és Nadal, eh? Jo no vull que sigui Nadal encara. O sigui, no.
0: Jo no he sigut mai de Nadals, eh? De torrons sí, de Nadal no.
1: De menjars, de comilones del Nadal sí.
0: Sí, però molt.
1: Però no de...
0: La traïció no.
1: Exacte. No. A veure, sí, era la gran incògnita d'aquest migdia a la roda de premsa de l'entrenador del Barça. Primer, Hansi Flick el que ha fet és descartar Joan García pel duel de demà davant el Sevilla. Ha explicat que les molèsties que pateix el genoll no són greus, però sí que necessita descansar. En principi, hauria de reaparèixer després de l'aturada internacional. I a partir d'aquí, doncs, sobre el ventall, sobre qui ha d'ocupar la porteria blaugrana demà el Sánchez-Pizjuán. O bé Bosiek Chesney o bé Dominik Livakovic, però aquest dimecres Flick ja va optar pel polonès a la segona meitat contra el Racing de Santander i pel que ha comentat a la sala de premsa, Chesney repetirà demà la porteria.
2: At the moment is like the situation. I jo crec que ara mismo la situació con Tech és que ell sabe exactament qual és nostra filosofia, sabe com volem jugar. Y Dominic pues acaba de llegar, se está adaptando a nuestra idea de cómo queremos jugar al fútbol y este es el tema. Puede jugar, está preparado para jugar y esto es lo que tenemos que plantearnos y es lo que estamos haciendo, pero siempre buscamos a lo mejor para el equipo, no lo mejor para un jugador o para otro.
1: Hansi Flick també ha restat importància a l'errada que va cometre Chesney contra el conjunt càntabre que li va costar el segon gol del Racing de Santander. En principi tornarà les rotacions, o més que rotacions, jo crec que és que Flick està buscant el seu equip ideal, tot i que hi ha molts futbolistes que han començat superendollats el curs. Per exemple, ha avançat que Pau Cubarsí, que no va jugar contra el Racing, serà titular.
2: Bueno, ya lo veremos. Pero sí, tenemos que seguir haciendo cambios en las rotaciones, una cosa normal, tenemos que seguir con eso para gestionar bien los minutos de cada jugador. Y bueno, Pau Cubarsí será titular porque ha sido importante para él poder descansar contra el Racing. De momento solo puedo decir eso.
1: El curs passat, el Sevilla-Barça va ser tota una sorpresa. 4-1 va caure golejat el Barça a terres andaluses, en la que va ser la primera desfeta del curs de tota la temporada del Barça de Flick. Li han recordat al de Heidelberg aquesta situació a la roda de premsa.
2: We are now at the moment in, on another level than last.
3: Bueno, tengo que decir en primer lugar que creo que ahora mismo estamos a un otro nivel del que estuvimos el año pasado antes de ir a Sevilla, pero todos los partidos empiezan con un 0-0 y el Sevilla, sobre todo en casa, pues están jugando muy bien, hacen mucha defensa 1-1 y van a intentar presionar en estas situaciones, así que para nosotros será muy importante jugar con confianza. Y es importante que tengamos el partido controlado.
1: I què ha dit l'homòleg de Flick? Doncs li ha regalat unes quantes floretes al Barça Luis García Plaza. El seu Sevilla va tornar a guanyar entre setmana, va saltar al camp d'una de les revelacions de la temporada, va saltar Riazor per guanyar contra el Deportivo de A Coruña per 0-1, acumula ja dues victòries consecutives i és cinquè amb 13 punts a la classificació. I si José Alberto López, l'entrenador del Racing de Santander, es referia a visitar el Camp Nou com a anar al dentista, no s'ha quedat lluny el propi Luis García Plaza.
4: El rival és, pues eso, està mostrant un nivell, yo creo que incluso a veces insu-

0: amb la selecció espanyola. 7 blaugranes van convocats: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín López, que és novetat, es va perdre el Mundial per lesió, Dani Olmo i Lamine Yamal. Respecte al Mundial, cau Gavi, que per culpa de les lesions ha tingut molt bon protagonisme en aquest inici de curs. Amb la selecció espanyola sub-21 aniran Marc Bernal i Xavi Espar, en el cas d'Espar també és novetat. Dominic Livakovic, tot i que encara no ha debutat, va convocat amb Croàcia. Kadim Adeyemi torna amb la selecció d'Alemanya, amb Jürgen Klopp. Christensen és un fix en Dinamarca. João Cancelo convocat en Portugal, és la primera llista de Jorge Jesús. Jules Koundé en França, també és la primera convocatòria de Zinedine Zidane. Anthony Gordon repeteix amb Anglaterra, per descomptat Rafinha amb el Brasil. Per últim, Hamza Abdelkarim continua formant part de la selecció d'Egipte, i un altre dels joves, encara no l'hem vist amb el primer equip del Barça, Jesse Bissiou, va per primera vegada amb la selecció sub-21 de Bèlgica. I acabo recordant, Albert, que demà se celebra l'Assemblea General Ordinària de socis i sòcies. Han estat convocats 4.597 compromissaris. Per setena vegada l'assemblea serà telemàtica i, per tant, els socis i sòcies compromissaris estan convocats a partir de 9:45 del matí en primera convocatòria i a les 10 del matí en segona. Si voleu estar pendents d'aquesta assemblea, atents a Radio Estadio.
1: Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 11 de octubre, 15% de descuento directo en carros, sillas de paseo y sillas de auto. Y 15% de regalo por tus compras de poricultura, textil hogar bebé, juguetes de primera infancia y para farmacia de bebé. Con el mejor asesoramiento personalizado. Ven y descubre la Feria del bebé en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.

0: 8:41, l'Espanyol veu com Luis de la Fuente convoca el seu golejador Roberto Fernández i inaugura tot seguit, a partir de les 9, la setena de primera, rebent a l'Elche. RCD Stadium, José Agustín Gómez, molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Base de gols 6 en les 6 primeres jornades. Roberto Fernández s'ha guanyat la confiança de Luis de la Fuente per anar convocat en aquesta finestra de partits internacionals. També hi ha una altra molt bona notícia, la primera convocatòria d'un altre dels jugadors que està destacant, Javi Hernández, que ha estat cridat per la selecció sub-21. Tots dos formen part de l'11 titular que a partir de les 9 de la nit jugarà contra l'Elx, a les ordres del col·legiat John Ander González Esteban, auxiliat al VAR per Jorge Figueroa Vázquez. Recordem, un espanyol que és vuitè amb un total de 7 punts, que ve de perdre davant el Rayo Vallecano a Butarque per 2-1 i rep el cué de la categoria, que a més, juntament amb el Racing de Santander, és l'equip que més gols han encaixat en 6 jornades, un total de 16, i ha sumat només 2 punts, però els dos els ha sumat com a visitant. Tenim alineacions amb moltes novetats, tant a l'Espanyol com al ells, a l'equip que va posar complicada la victòria al Real Madrid el passat dimarts. Després d'anar perdent 0-2, acabava empatant 2-2 i al final Carlos Espí, pel conjunt blanc, trencava el partit. 4 canvis. Introdueix el tècnic del conjunt alacantí, Martín Anselmi, de tal manera que es queden fora Neto, Osorio, Marc Aguado i Tete Morente perquè entrin en l'11 inicial Lemar, Morcillo, Cepeda i Ferniño. I a l'Espanyol, grans novetats. 5 variants respecte a la derrota contra el Rayo Vallecano. Debuta al lateral dret José Ángel, jugador nascut a Huelva, que va arribar a la temporada 23-24 per jugar al juvenil i que avui forma part al lateral dret com a titular. I l'altra gran novetat, el debut com a titular de Brian Zaragoza a l'extrema esquerra. De tal manera que el conjunt blanquiblau juga amb Dimitrovic sota pals, José Ángel, Unai Núñez, Cabrera, Hinojo en defensa, Urco, Edu Expósito en mig del camp, Cala, Javi Hernández, Brian Zaragoza a les mitges puntes i al davant Roberto. Per tant, José Ángel, Unai Núñez, Edu Expósito, Cala i Brian Zaragoza, les 5 novetats en el conjunt de Manolo González, que buscarà una victòria per anar-se tranquils a l'aturada de seleccions.
0: Marxem a Madrid. Marxem a Madrid perquè el Real té derbi al Metropolitano diumenge a 4:45 davant l'Atlético del Cholo. Onda Cero Madrid, Alberto Pereiro, muy buenas.
2: Hola Albert, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues hoy el día ha estado presidido por esa imagen.

0: I amb bona gent, bona gent per davant de tot. Bona gent, Uri Tortajada, l'esportiu de Catalunya, hola.
1: Què tal, Albert? Bona nit, com estàs?
0: Molt bé, com ha anat l'estiu?
1: Sí, que no parlàvem, ara feia dies que no parlàvem.
0: Oh, parlàvem des del maig, gairebé et diria jo,
1: No em puc queixar, ha sigut un bon estiu.
0: Olé, un altre cop a Baden-Baden, no? Allà a la mansió.
1: Mira, aquest ha sigut l'estiu dels càmpings, amb la canalla.
0: Olé, sí. Bueno, bon plan. Hauràs acabat més cansat que una altra cosa per seguir crius, però bueno, lo que tiene.
1: Sí, tenia ganes de començar les escoles, ja.
0: Sí, ja m'ho imagino, ja m'ho imagino. Vicente Casal, l'home del Radio Estadio Montilivi, hola.
2: Hola, ¿qué tal, Albert?
0: Muy buenas tardes. Oye, el Girona decimotercero, está Lucía un poco de morros contigo, ¿eh? Esto no, bueno, es lo que habéis pactado, ¿eh?
2: Yusia se enfada por cualquier cosa, tiene muy mala leche. A ver, no nos esperábamos el otro día, a ver, la gente por una parte nos esperaba perder contra Castellón, pero no en vano es el líder, fue mejor que el Girona, pero bueno, al final, Albert, es una categoría muy larga, muy complicada, y hoy estás decimotercero. El Girona a la media parte iba ganando, iba primero, acabó perdiendo y acabó noveno, es decir, es una categoría muy complicada. Tú ganas este sábado y tal, entonces no hay que volverse loco ni para arriba ni para abajo.
0: Sí, esto es como acaba y no como empieza, totalment d'acord. Llucia, així que el Flick diu que el Chesney és un porteràs, Fabuloso,
3: ha dit.
0: Fabuloso, ha dit.
3: No crec que sigui...
0: Bueno, ho ha dit el traductor,
3: tècnicament. És veritat. No, però ho ha traduït bé, en aquest cas. De fet, era nou aquest traductor, sí? No és l'habitual.
0: Sabem algú de l'antic?
3: No, al principi no li passa res. A veure... jo crec que és el que ha de dir, perquè la temporada passada, no, l'anterior, la 24-25, va fer una gran segona volta, perquè la temporada passada, en alguns moments que va haver de suplir de Joan Garcia, va estar més o menys correcta. Jo crec que, per mi, aquest any de contracte és gairebé regalat. Jo crec que el Barça hauria d'haver contractat abans, no als últims dies de l'estiu, un segon porter en condicions. Però perquè és que ho hem vist, no sé si volies entrar en el debat ja, però és que l'Atlético de Madrid, la temporada passada se li lesiona Oblak, va sortir Musso, que és un
0: Musso porter, Musso.
3: És un porter pràcticament titular, que seria titular en 18 porteries de la primera divisió, i va ser important a la Champions. L'Atlético de Madrid va arribar lluny tant a la Champions, a la final de la Copa, la Lliga no li va donar per lluitar-la, però era un segon porter amb garanties, i això és el que pensava jo que era l'Ivakovic.
0: Nosaltres volíem fer debat d'Uri amb l'Ivakovic o Chesney, però recorda el que ha dit Flick, dona la sensació de que no hi ha debat.
4: At the moment is like the situation. I jo crec que ara mismo la situació con Tech és que ell sabe exactament qual és nostra filosofia, sabe com volem jugar. Y Dominic, pues acaba de llegar, se está adaptando a nuestra idea de cómo queremos jugar al fútbol. Y este es el tema. Puede jugar, está preparado para jugar, y esto es lo que tenemos que plantearnos y es lo que estamos haciendo, pero siempre buscamos lo mejor para el equipo, no lo mejor para un jugador o para otro.
0: Us juro que aquesta era la versió curta,
3: Sí.
0: Aquesta era la versió, hi ha una versió que era més llarga encara. Però Tortajada, 99% havent escoltat això de Flick, el Chesney titular.
1: Sí, fa tota la pinta i sembla que Flick ha volgut tancar ràpid el debat. Ja el tornarem a obrir, suposo, de cara a la Copa, quan arribin...

0: San Girona, tío.
1: La casa de Tócame Rock, ¿eh? Pues que sí, decía mi abuela.
0: Sí, sí. En fin, Tortajada, ¿tú estaries tranquil si...? Porque es que la gent està rajant, a mi em dóna la sensació, ¿eh? Està rajant un pèl massa a Chesney. Jo és que sóc molt de Chesney.
2: Ja, bueno, sí. No, sí, ens pot caure molt bé, però futbolísticament...
0: Allà, un tio al súper allà vapeant a la cua del súper a Benidorm i tal.
1: Cigarrito.
0: Cigarrito. Jo sóc molt de Chesney. Però tu creus que de veritat és tan nefasta la imatge que està donant Oriol? A rades n'hem vist... Com es deia aquell porter del Madrid en una final de Champions? Karius.
2: Loris Karius.
0: Hem vist errades brutals de molts porters i el Karius està guanyant la vida i està jugant encara.
2: El Schalke.
0: El Schalke, veus, a la Bundesliga. Jo crec que s'ha fet un gra massa d'una errada. Uri, no sé com ho veus tu.
3: No ho sé, a mi, sincerament, no m'acaba de transmetre molt bones sensacions aquest últim any de contracte. Jo sé que aquest estiu, aprofitant que Lewandowski també marxava, hauria fet el pack polonès i l'hauria tallat a Chesney. Juguem a Sevilla, només una dada. L'any passat, el porter titular a Sevilla va ser Chesney i vam castar 4-1. 4-1. No dic que tots els gols fossin culpa seva, però allà està. 4-1 i va ser allà el Barça va perdre el lideratge i va perdre l'invicta. Vull dir que anem a un escenari molt similar. Sí que és cert que el Barça actual ofereix ha començat molt bé i amb millors sensacions que el de l'any passat, però anem amb el mateix patró, amb Chesney a porteria, amb el Barça líder, invicta, i l'any passat va passar el que va passar. A veure, no sé, a mi, jo sincerament, ara que Joan es cuidi bé aquestes 3 setmanes de peron i torni el més aviat possible, perquè jo crec que hi ha molta diferència entre el porter titular del Barça i el segon i el tercer.
2: Però és que jo estic convençut que entre el segon i el tercer també hi ha diferència. O sigui, Livakovic és bastant millor que Chesney ara mateix.
1: Total, total.
2: Jo crec que
1: total,
2: també hi ha diferència total. Aquí, i això només ho entenc a una aposta de Flick i perquè, bueno, no sé com deu estar Deco en aquests moments, no sé si està empipat o no amb que Chesney va jugar l'altre dia i presumiblement jugarà demà, perquè és que li han
0: no, però porter, jo separaria,
2: un segon porter de garanties, jo crec.
0: No, jo separaria que jugués l'altre dia contra el Racing a que jugui demà al Sánchez Pizjuán. El de l'altre dia és un plan ràpid perquè se't lesiona i això no t'ho pots esperar, Joan García. Vull dir, l'altre, lo de jugar demà, ja és un pla la que ja, sí, has donat voltes,
1: Albert.
0: Que tu has pensat que...
4: Que yo he sido portero suplente toda mi vida, o sea, hasta juvenil, o sea, yo era portero suplente. A mí me compraba mi madre las botas y me duraban 4 temporadas, cuando sí. No me crecía el pie. Y te puedo asegurar que si ahora a Chesney lo sientas, le estás señalando, o sea...
0: Bueno, ¿y qué?
4: Sí, que el otro le da igual.
0: ¡Claro!
4: Vale, pero no es serio.
0: Pues a Benidorm.
4: Bueno, pues a Benidorm.
0: Con, una, vale, con, pero, con la no pasta serio, del resto no de la temporada. Ya, no es serio, vale. La actuación del club, pero él... a Bell no le puedes pedir responsabilidades. Estava pensant jo quin era el porter que havia vist fer una pífia molt darrerament. I és la gran novetat d'entre els porters de la llista de Luis, sí, de la Fuente. No, Josep però Martínez, però si amb l'Inter, sí, al Bernabéu.
2: A la primera jornada tens una cantada d'Unai Simón. Tens una a l'Ells de Dituro, que també és molt greu. Tens alguna actuació de Leo Román.
4: El mejor Álvaro Valles. El mejor, sí, hasta ahora, Álvaro Valles.
0: La IA he llegit avui, col·locava Álvaro Valles a la llista de convocats. La IA. Tant que parlem de la IA, que la IA no sé què. Per cert...
2: Però la IA és el seleccionador?
0: Comença ja a Cornellà. No,
4: la IA és mi mujer. Ja,
2: crec que hi havia...
0: Ara te contaré una de la IA.
2: Hi ha un porter, a Cornellà, que ens expliqui el José ara, que no sé si feia cantades.
0: Correcte. José Agustín, ¿ha empezado esto? Español,
5: acaba de començar el partit. Mira, són les 9:04, però els prolegòmens, entrega del Premi al millor sub-23 a Javi Hernández al mes d'agost. També entrega de la samarreta amb els 100 partits que ja ha fet com a entrenador del Real Club Deportiu Espanyol a Manolo González. I la pilota allà en joc. Estem als primers segons de partit aquí a l'RSL Stadium. Espanyol 0, Ells, zero.
2: I havia tirat una paleta al José perquè li ha donat la samarreta a Tomi Encono a Manolo González. No sé si feia moltes cantades o no Tomi Encono. Alguna feia. Alguna feia, alguna feia.
0: Posis
2: un respeto,
4: eh? Jo he vist alguna.
2: Jo he vist alguna, també.
4: Un respeto, eh?
0: Posis vostès d'en peus per parlar de Tomi Encono.
4: El Tigre de Yaoundé, un respeto al Tigre de Yaoundé.
0: Estàvem parlant de lo de la IA.
5: Por favor, Víctor. Víctor Lucía no puede hablar de
2: Tomi Encono. No, pero como no... Hombre, José, te he tirado una paleta y no me la has devuelto.
5: ¿Quién era el ídolo de Gigi Buffon, uno de los mejores porteros de la historia?
0: Encono.
5: ¿Un piernas Encono? Como Encono, no.
2: ¿Pero quién la llamó piernas?
0: Usted.
5: No, es que usted habla de cantadas. Cantadas tienen todos los porteros del mundo. Afortunadamente.
0: Yo que no lo
5: eso significa que no son perfectos.
0: Yo que no lo explicaba lo de la IA, ya ha quedado absolutamente desfasado el tema. Le he hecho, Vicente, tengo un móvil que le he hecho una foto a una televisión que tenemos aquí en el estudio de Onda Cero Cataluña en las Ramblas y le he preguntado identificador de objetos. Lucía, ¿qué posa aquí dalt?
2: Ostras, no funciona.
0: ¿Qué posa?
2: Gaire.
0: ¿Qué posa?
2: Microondas.
0: Microondas. Y digo, la IA, esto es una broma, lo de la IA. La llista de convocats. Roberto Fernández, Oriol Tortajada, que esta no te las parabas. Davanter de l'Espanyol a la selecció espanyola.
3: Sí. La veritat que no sé si de la Fuentes vol fer perdonar el tema de Joan Garcia que no va agradar ja a l'Espanyol tota la gestió aquesta, no? De que segurament hagués merescut ja anar convocat quan era porter de l'Espanyol i al final va arribar aquesta convocatòria amb el Barça. Però bé, en el cas de Roberto jo crec que aviam ha començat la temporada com un tiro, ha fet mèrits suficients i trobo bé que després de guanyar un Mundial doncs hi hagi novetats en la primera convocatòria, més que res per sacsejar una mica l'arbre, que també està bé.
0: Roberto Fernández, Josep Martínez i les tornades de Fermín i de Housen són les novetats, les absències del lesionat Joan García, Marcos Llorente, que amb les seves ulleres de sol ha vist la retirada de la selecció, el Pablo, el Gavi i el Borja Iglesias, que crec que també arrossega problemes. Casal, a mi m'ha sorprendit moltíssim lo de Roberto, no perquè no se lo haya merecido, sino perquè jo estava convencido, no me digas por qué, de que iba Espí, el delantero del Madrid.
4: Sí, porque además tampoco hay tanto para elegir entre nueve españoles seleccionables que estén bien. Yo creo que podían haber ido los dos. Tanto Carlos Espí está en un momento dulce. Sí que es verdad que está actuando como suplente, aunque está rindiendo. Y lo de Roberto, hombre, clama al cielo. Teníamos la duda si podía ir o podía Camello, que también está en un gran momento
0: ¿también?
4: De forma. Pero sí que es verdad que Roberto tiene una manera de jugar, un trabajo que se adapta muy bien a lo que busca en un delantero centro, en un 9, en este caso el seleccionador. Y yo creo que es una buena elección y una buena noticia para sobre todo los españolistas y sobre todo para el propio jugador, que es de justicia. Yo creo que es justo. Roberto, en este inicio de temporada, ha arrancado muy bien. El año pasado dejó muchas dudas. Y a día de hoy yo creo que es el mejor 9 seleccionable que tiene España.
0: ¿Qué pasa con el VAR en el RC de Stadium, José Agustín?
5: Va a haber revisión por posible tarjeta roja.
0: ¡Hola! ¿A quién?
5: A un jugador del Elche, por agarrón a Brian Zaragoza.
2: Chamblada clara,
5: en directo. Solo hacia la portería contraria.
0: Ah, bueno. Brian Zaragoza, ¿te está enseñando algo de lo que tú te gustaba tanto como para justificar la inversión, José?
5: Sí. Mira, estoy viendo las repeticiones en la frontal de la semiluna y hay un agarrón. Hay un agarrón de Brian Zaragoza que se iba hacia dentro del área, solito. Ya.
0: Pues cuéntanoslo, porque nosotros tenemos televisión interruptus. Va frame a frame la tele aquí en el estudio de Onda Cero Cataluña.
5: Además, las quejas de Brian Zaragoza han sido muy visibles. El árbitro ha dejado continuar la jugada y al final han tenido que llamarle desde el VAR para decirle vente a revisar porque es posible tarjeta roja clara.
0: Ya.
5: Acaba de verlo, va la mano al bolsillo, tarjeta roja.
0: Vale,
4: pues al carrer.
5: Tarjeta roja en el minuto 5 de partido. Fede Redondo se marcha al vestuario por agarrón en la frontal de la media luna a Brian Zaragoza.
2: M'ha semblat més clar en directe que a la repetició, però és expulsió del llibre.
0: De calaix, sí. Correcte. Sí. Tornem on érem. Me decías tú, Casal, que pensabas que Camello podia haver ido...
4: Sí, hombre,
0: no,
2: estando,
0: que no
4: tendrías a Porro, a Camello y a Raya.

0: sea,
1: no puedes compartir en un ya, vestuario ya. A raya, porro y a cabello, tío.
2: Molt malament per Luis de la Fuente aquí. Hombre,
1: por favor.
2: No, es verdad que
1: tenía...
2: Al tema... El tema amb...
0: Proyecto Hombre.
2: A mi el que em sorprèn més és que tu a llarg termini o pensant en una Eurocopa, no en el proper Mundial, però sí en la propera Eurocopa, en el proper cicle, em crec més a Carlos Espí que a Roberto, que ho veig una mica més de momentum, de començar superinspirat. Sí, és veritat que el gol de l'altre dia contra el Rayo és un gran moviment.
0: Sí, però Josia, perdona que discrepe. A ver, Carlos Espí es un grandísimo delantero, se va a hinchar a marcar goles, pero va a ser Portillo 2 y Juan Lu 3.
1: No,
0: o sea,
1: bueno,
0: pero... Está destinado...
1: No,
0: vale, está destinado.
1: Mira, mira la temporada
0: suplente.
1: Pasada en el Levante, 11 goles pero y salados.
0: Vale, no, pero va a ser un suplente de lujo.
1: Sí, sí,
0: suplente
1: eso seguro.
0: ¿Vale?
1: Y
0: de la Fuente al final busca un tío que juegue, un tío que está habituado a jugar, ya. A sufrir, que salga desde el minuto 1. A ver, Carlos Espí es un gran jugador, un gran delantero, pero al final no olvidemos que el rol de Carlos Espí va a ser el suplente de Mbappé. O sea, y ahora los está enchufando, pero llegará épocas del año que no los meta, que salga 10 minutos, que no los meta y le pitarán. No, o no le pitarán, pero dirán, bueno, no es para tanto. Bueno, ahí está.
2: Sí, però també hi ha hagut moments en què no les metia Morata i anava, o sigui, el seleccionador té els seus jugadors...
0: Por eso están en Leganés.
2: No, ja, però, claro, i tampoc...
1: Bueno, però la carrera de Morata no, també merece respeto,
2: I tampoc ho fa...
0: No, todo el respeto al mundo.
2: I tampoc ho fa al Mundial,
0: però cuando lo critican, acaban en Leganés,
2: sí,
0: sea por algo.
2: Però que també havia meritocràcia perquè no van al Mundial i bé que va fer Luis de la Fuente no portant-lo al Mundial, però jo em refereixo més en aquest perfil, que és veritat que Borja no ho era, un nou rematador, un nou killer, en aquest sentit era més Miquel Merino el qui actuava en aquesta posició, però si vols tenir un perfil Joselu, que aquest sí que el va portar a l'Eurocopa, sí que em crec més a Carlos Espí, a veure com evoluciona el tema de Camello, Gonzalo García que va amb la Sub-21, hi ha algun perfil, veurem el rol de Samu quan es recuperi, perquè també era un jugador que li interessava de la Fuente.
1: Torno al Barça, aleshores Uri Tortajada, el partit del Pizjuán de demà durarà quelcom més de 12 minuts?
3: Home,
1: veient aquest Barça?
3: Sí. I veient el factor Chesney també.
1: No, seriosament t'ho dic, és que el Barça sembla Mike Tyson.
3: Sí, no, la veritat que ha començat a un nivell superlatiu i fins ara no ha hagut poc a pelar, vull dir, a mi se'm fa difícil trobar algun rival ara del que hem vist, aquestes primeres 6 jornades, algun rival de Lliga Espanyola que, més enllà de Madrid i Atlético, que pugui cascar punts aquí al Barça. Això sí que és la sensació que m'ha donat. El Madrid sí que de moment ha tingut la punxada aquella amb el Betis, que el Betis està entre els 4 primers, però és que jo crec que aquesta serà una Lliga que... I aquí els pocs punts que perdran els perdran entre aquests tres equips. Per tant, jo crec que demà a Sevilla, si es compleix el guió, Blackjack del Barça, 21 punts
1: i el Perón. En la clavó Cesc Fàbregas, Vicente, este Barça assusta.
0: Sí, y no s'ha equivocado. A ver, también es verdad que llevamos 5 jornadas, que todavía queda mucho, que el Barça ha arrancado bien y ha arrancado mejor que el resto, pero sí que es verdad que si yo fuera el entrenador del Madrid estaría, hombre, por lo menos preocupado, por lo menos para llegar al nivel que tiene el Barcelona.
1: Básicamente yo estaría preocupado porque se va al Metropolitano demà y lo último que ha hecho el Atlético al Metropolitano ha sido un 4-0.
2: Sí, l'Atlético a mí me ha generado dubtes también en aquest inici, pero Canguin li ha caigut de peu, o sigui, ja s'ha fet amb l'equip clarament.
1: Sí, jo no ho hagués dit, eh?
2: A veure, potencial el tenia i en el Paris Saint-Germain el que passa que, clar, si jugues al PSG tens poques oportunitats.
1: Bueno, si
2: com
1: ets molt bon,
2: partit seriós... Bueno, sí, clar, però vull dir, si ets Canguin Lee tens menys oportunitats que si ets Kvaratskhelia, està claríssim. Però bueno, el partit té bona pinta. El Madrid clarament es trenca, és veritat que Yann Diomandé l'altre dia va fer un partit escandalós, però el Madrid de Mourinho...
1: Però a mi em passa el mateix que amb Gordon. Vale, va fer un bon partit, sí, però jo estic veient el 125 amb
2: ja,
1: variables,
2: no, que, ja,
1: aquí tota l'estona.
2: En algun moment...
1: I amb Gordon igual, no? És que lleva 4 assistències, ja, però 80 quilos.
2: Bueno, ja dèiem i 22
1: Això és una altra història.
2: Vale, no.
1: Ah, això és una altra història. No t'agrada, no, la dèiem i a tu, Tortajada? Mora meva.

0: Una moto. L'altre dia llegia un article de premsa que li encanta, bueno, són les seves arrels, no? Però que el famós menjar nigerià ara, no sé si era el fufu.
1: Ah, a mi m'has pillat. Jo era el de Fofó, sí, sí. Que en Pau descansi. Era un pallasso de
0: deia
1: la
0: que, deia que li encanta no. aquest puré i que això li dona energia. L'haurem de provar tots. La veritat que, aviam, allà en el Dortmund ja havia donat mostres de la seva qualitat, però és que ha aterrat aquí a Barcelona molt bé. Mira que em va fer patir perquè quan va començar Flick a apostar més per Gordon, Adeyemi, la qualitat futbolística crec que no se li pot discutir. El que sí que se li pot discutir és que estigui centrat, no? Segurament és el que ha
1: fet que no... Però què vol dir això? Perquè jo no veig un jugador xupon que vagi a la seva, que s'allunyi del sistema.
2: No, el que passa és que en el Dortmund hi havia molts partits que passotisme, li donen la pilota...
1: Però és impossible ser passot en aquest Barça, és impossible.
2: Queda retratat. El que mostrava el Dortmund.
1: Ja, però dic que aquí...
2: No treballava, a sobte estava com enfadat amb la vida, amb l'equip...
1: Bueno, no sabíem el context que tenia en el Dortmund.
2: No, dic completament desconnectat. Clar, el Dortmund estarà flipant ara mateix.
1: Clar. És que en este context...
0: No va anar a l'últim Mundial, ara Klopp l'ha repescat.
1: Ja. Però és que en este context, Vicente, és molt difícil no implicar-se quan tens al capitán haciendo presión en el 89.
3: Pues yo te voy a decir
1: no lo han cambiado antes.
3: Yo me lo encontré otro día solo por la calle.
1: ¿Al
3: fue
1: capitán?
3: A las pistas, vi,
1: ¿o
3: a Adeyemi? Adeyemi.
1: ¿Y pensaste en mí por el pelo?
3: No, ah, sí, vale. igualito. Es como el clip de Playmobil que le quitas el pelo y le pones el pelo. Pues es como tú, pero con pelo.
1: Pero
3: con pelo y un poco.
1: Y
3: con media hora de microondas. Y con media hora de microondas.
1: Correcto.
3: Bueno, el nuevo vecino de Víctor Valdés, la verdad es que se le ve un tío bastante normal. Te lo encuentras por la calle así caminando, raro, pero yo creo que es un jugadorazo y para lo que ha costado. Oye, ojo con el Adeyemi, ¿eh? O sea, no, yo es un tío que... esos son los jugadores que luego te dan título. Esto que no cuentas con ellos, ¿eh?
2: Yo...
3: me parece un jugadorazo, decías, ¿eh?
2: Sí, sí, no, jugadorazo, pero tío, raro, peculiar, porque el otro día...
3: Ahí lo dejo, vaya chozas ha pillado, ahí lo dejo.
2: Ah, bueno, ni tan mal, ¿no?
1: En Castel de Fels.
2: De alquiler, no tiene problema.
3: Sí, no, Gavamar.
1: Vale.
3: Muy cerca de Valdés.
1: Pero de propiedad o de alquiler...
3: No lo sé, es que yo iba, mira, ahí pasan cosas muy random. Yo iba corriendo el otro día y me lo encontré. Pero es que hace un mes iba corriendo y me adelanta. Es que lo digo, lo voy a decir públicamente.
2: A ver.
3: Me adelanta corriendo descalzo el Morat este, el rapero. Yo flipaba. Lo más random en el paseo de Castelldefels.
1: ¿Por qué barrios corres tú?
3: Por el paseo de Castelldefels. Por el paseo. Me adelantó que digo, no me lo puedo creer. Me adelantó corriendo descalzo Morat.
2: Pues si tú estás más en forma.
3: Claro, lo ves.
1: Pero Morat no es un grupo.
2: Un grupo es Morat, que son colombianos, y un altre rapé es Morat.
1: ¿Y se han posat el mateix nom? Ah, un es Morat y el otro es Morat.
2: Un es acabat amb D y el otro es amb
3: D. Me adelantó corriendo descalzo el tío, yo flipaba.
1: Pero cap d'ells es el color lila en català, ¿no? No es Morat. Jo és que amb vosaltres aprenc que és una barbaritat.
3: Ahí te ha sido, ¿eh?
2: Yo el que volia dir és que veure un vídeo de Movistar del dia després de Lamine Yamal quan marca Adeyemi l'últim gol a Camp del Llevant, diu, este tío es muy raro, es muy raro este tío, es muy raro. I ho deia com a la resta de companys com al·lucinant perquè és que realment és...
3: Un poco Prosineski.
2: És super peculiar aquest jugador, sí?
1: Sí. Tornem al Clàssico, va. El Madrid el veus com per punxar Tortajada? El Clàssico, anava a dir, el derbi. El veus al Madrid com per punxar el Metropolitano o no?
0: Home, sí, perfectament. Després del que vam veure en l'últim partit, que Spils va tornar a salvar, és un estadi on pot llepar fàcilment. L'Atlético sí que és cert que tampoc l'estic acabant de veure amb aquell flow d'altres moments de la temporada passada, sense anar més lluny amb les eliminatòries contra el Barça, que sí que va estar en un nivell competitiu bo. Però vaja, jo crec que sí que és un estadi on pot perdre. No estic veient el Madrid gens fiable. Està només a 3 punts del Barça, però no m'està donant sensacions de fiabilitat. I jo crec que és una jornada on si el Barça aconsegueix marxar el Parón amb un més 6, aquestes 3 setmanes es pot...

0: Han fet llargues, llargues a Madrid.
1: Yo es que lo que no le veo, Vicente, es el sello de Mou todavía. O sea, a mí me parece que estoy viendo exactamente lo mismo del año pasado con algunos jugadores nuevos.
2: Bueno, sí que es verdad que es un Madrid más vertical. A mí, en ataque, hay momentos que me gusta. El problema del Madrid es que tiene desconexiones que le cuestan partidos o que le pueden costar puntos. O sea, no es normal lo que pasó el otro
1: pero
2: día.
1: Pero eso ya pasaba el año pasado. Tranquilo.
2: Ya, pero bueno, pero está pasando este. Y el año pasado lo criticamos. Pero sí que es verdad que yo este año, por ejemplo...
1: Ya, pero la diferencia se llama Mourinho.
2: No, ya, pero...
1: Que Mourinho viene para que no haya estas desconexiones.
2: Bueno, pasa que quizás este año que... A ver, el año pasado, en el primer tercio de la temporada, el Madrid, hombre, llegó a ganar al Barcelona.
1: Sí, sí. No, es que jugadores de enorme calidad los tiene, claro.
2: Entonces, no sé, yo veo un Madrid quizás arriba un poco más dinámico, pero sigue teniendo las mismas pájaras que al Madrid le penalizan mucho. A pesar de que, por ejemplo, jugadores como Hausen están en un nivel superior al año pasado.
1: Sí.
2: Yo creo que tiene bastante mejores jugadores en defensa. Cucurella, Konaté, Dumfries, pero sí que es verdad que el Real Madrid, mientras no afine esas desconexiones, va a ser un rival que te puede enseñar
3: batible
2: una cara u otra. Claro, dicho esto, y a pesar de que el Atlético ha hecho algún buen partido, yo creo que el Atlético de Madrid está un escalón por debajo ahora mismo que el Real Madrid y dos por debajo del Barcelona.
1: Yo al que sí que veig millor es Bellingham.
3: Sí, també, sí, sí, està jugant.
1: Perquè Mbappé ficarà...
3: Està jugant a la seva posició, Bellingham.
1: Mbappé ficarà gols sempre. Els ha ficat, els fica i els ficarà. Vinícius Noi, des del Mundial jo segueixo veient-lo sense levantar cabeça. Però a l'anglès sí.
3: Sí, està jugant una mica més endavant. Comptar amb Bellingham és comptar amb un altre atacant. No el pots comptar com a migcampista perquè aquesta és la seva naturalitat de moment. No sé, durant la seva carrera que és llarga i de fet va començar en el Dortmund jugava.
2: És que una de les coses que le penalizó, Lucía, una cosa que penalizó l'any passat al Madrid és que no tuvo a Bellingham. Por lesión,
3: sí.
2: Nivel. Bellingham recuperó algo, el nivel que él nos tenía acostumbrado durante el Mundial. Y es verdad que es un jugador que si da el nivel que tiene que dar, como dice Albert, es un jugador de ataque, no es un jugador para defender, pero es un jugadorazo, me parece en Barça una bestia.
3: A mí el que em pasa, el que em pasa es que més que desconnexions, yo creo que es que al Madrid no le dona per futbol dominar els 90 minuts d'un partit i et serveix per...
2: I tiene pájaras.
3: Sí, però a part de pájaras és que no té al mig del camp jugadors que puguin tenir la pilota, té jugadors que poden...
1: La carència que tenia no l'ha solucionat.
3: Té jugadors que poden crear ocasions constantment i cada cop que la té Diomande, cada cop que la té Vinícius, cada cop que la té Mbappé, dius, ostres, o Guller et pot passar una pilota filtrada, Bellingham amb les arribades. Té moltíssims jugadors per crear ocasions i marcar gols, que al final és el que et porta a guanyar partits. Però no tens la sensació de control del joc constantment amb el Madrid.
1: Per cert, com va el joc al RC Estadio mentre Espanyol i Elche, els il·licitants amb un home menys, José Agustín?
4: Acabem de superar el minut 19 i tot segueix igual. L'Espanyol està dominant, però de moment sense veure la porteria contrària. Espanyol 0, ells 0.
1: Doncs nosaltres que ho anirem deixant aquí, perquè tenim una de planxa que és una cosa tremenda, així que tinc el temps suficient per agrair a l'Oriol Tortajada, el company de l'Esportiva de Catalunya, que ens hagi acompanyat en el dia d'avui. Quan tu vulguis, això és casa teva, no oblidis, Tortajada, vale?
0: Molt bé. Podia intuir que parléssim de Morata, però no de Morata.
1: és que aquest programa és una sorpresa
2: no l'ha vist
1: constant. És una sorpresa constant. Uri, cuida't molt, una abraçada.
0: Una abraçada, amics.
1: Vicente Casal, l'home del Radio Estadio Montilivi. Gràcies, amigo. Se te quiere mucho.
2: Y a entrenar y que no me vuelva a adelantar Morat. Un abrazo.
1: Cuídate, no marchis, Lucía. Seguimos en directa a la brújula de Radio Estadio Cataluña.
5: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
6: Hay memorias imborrables, recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memoria, The Memory, de Pharma OTC.
1: 9:24. Abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló, de 2 de 2 fins a les 6 clavades aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
7: Molt bones, Albert. Doncs aquesta propera matinada a Nits de Ràdio tenim cinema i història. A Història podrem estar, com totes les setmanes, amb Òscar González i amb l'autor de Jo, el rei, la història de Carlos II, que és Alberto Bravo. Parlarem de si verdaderament Carlos II era el hechizado. I a la secció de cinema, amb Pablo Mérida, comentarem què tal han anat aquesta setmana les estrenes, com van anar de recaudació a taquilla i quines arriben aquesta setmana. Entre elles, una de passar-ho malament, que aquí sempre li hem dit Resident Evil, però que s'hauria de dir Resident Evil, que és una mica com lo de Vicks Vaporub en lloc de Vicks Vaporub. Bueno, d'aquestes coses que, si ho has dit sempre d'una manera, és d'aquella manera, igual que l'Spiderman o l'Spiderman. En fi, parlarem d'aquests i de molts altres temes a partir de 2:15, com sempre us esperem a Nits de Ràdio.

0: países que menos contribuye al cambio climático y, sin embargo, uno de los más expuestos a sus consecuencias, ¿no?
1: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
3: El recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge fins al 31 de desembre de 2026.
2: A Girona, la Costa Brava ens té preparat el 23è Festival de Guitarra que omple l'estiu amb concerts.
3: Fins al 27 de setembre, diversos municipis de Girona acullen concerts de diversos estils amb artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa.
2: A la província de Tarragona, Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions a Vital Present.
3: Són 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que ofereixen projeccions per diferents geografies de la Mediterrània. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer de 2027.
2: I acabem a Lleida. El Segrià es posa en marxa al cicle Escenaris Singulars.
3: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya sempre va amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: saps?
1: Interpretar pel·lícules. També et dic que jo tinc aquesta sensació, independentment de si la pel·lícula és meravellosa o no, que com que ha sonat, fins i tot ara recentment a Canadà, doncs ha funcionat molt bé i els hi fan innovacions molt grans, tenen la sensació que pot funcionar molt bé, de fet està entre les més esperades pel públic nord-americà, des del punt de vista d'estadístiques de pel·lícules, que està a les quinieles, ja sabes, Miss Fuentes, Pablo, de que pot estar nominada a millor pel·lícula en general.
0: Carai.
1: Llavors, si succeeix això, o succeís que la cançó es nomina a possible millor cançó, o qualsevol d'aquestes històries, que no l'hagi l'Acadèmia Espanyola de Cinema dit que era la millor pel·lícula espanyola, em sento... Tinc la sensació que ha estat una mica com per obligació.
0: Ja t'entiendo. Sí, esto les pasaba mucho al principio con Almodóvar y con sí. Fernando Trueba. Siempre sí. que había una película de ellos decían, buah, es que cómo no la vamos a mandar a Hollywood si son a los que más conocen, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Hasta que al final ya perdieron un poco los complejos y se dieron cuenta que se podía hacer otra cosa. En este caso sí, tienes razón de que el éxito que ha tenido sobre todo en festivales es lo que está seguramente impulsando este empuje que se le da a la peli, que veremos, ya os digo, hay que esperar todavía una semana, el 25 de septiembre llega a las salas y veremos a ver, porque además se tiene que enfrentar ni más ni menos que con Brad Pitt.
1: Imagínate.
0: Que yo entiendo que los Javis pues tienen su tirón, pero claro, La Bola Negra, que es la película de la que estamos hablando todo este rato, es una producción de 155 minutos, esperemos que sea realmente muy buena porque nos va a exigir un tiempecillo,
1: sí, sí, claro.
0: Que se va a ver las caras con la de En el corazón de la bestia, protagonizada por Brad Pitt, que además la están dando una promoción a esta película increíble. Ya veremos, ahí hay un duelo interesante, ¿no? Mm-hmm. Vamos a ver qué
1: sí, sí, totalmente. Se
0: resuelve. Pero eso lo tenemos que esperar todavía muchísimo. Sí, sí. Ya te digo, esto es la semana que viene.
1: Sí,
0: tenemos
1: sí,
0: primero
1: sí.
0: que ver cómo van las de esta semana. Sí, sí. Y es más, antes tenemos que ver cómo han ido las de la semana.
1: Doncs et comento perquè no deixa de ser, ja que fa unes setmanes que comentem, no?, que els dimarts van por libre, és a dir, que els dimarts és un mundo aparte, Pablo? Doncs els dimarts, aquest dimarts passat,
0: que tendría que ser como la Liga Endesa, ¿no?
1: La Liga, o sea, Endesa, o sigui,
0: la Liga General y luego la Liga Endesa, que
1: bueno, aquí sería una mica la Liga Inserso, una mica, perquè no fixa't que majoritàriament són pel·lícules espanyoles. La claro. número 1 va ser una setmana més, Ser Querido, la número 2 sí. Cronos, que en el global el Ser Querido era la cinquena més vista en el cap de setmana passat. I Cronos la sisena, per tant,
0: sí.
1: vull dir que ni tan sols cap d'aquestes és entre les quatre més vistes en els dies de cap de setmana, que vulguis o no, són els que porten una mica la línia de com ha funcionat la cosa. Però és que, quan dèiem, jo tenia la sensació, a veure, els dos la teníem, de que pràcticament Màgia 2 no tenia moltes opcions de despuntar, és que no ha estat la més vista. Sinó que per tercera setmana seguida Tadeo Jones i la làmpara meravellosa ha estat la pel·lícula més vista del cap de setmana.
0: Caramba, con Tadeo Jones està...
1: 6 milions ja porta acumulats i va guanyar amb 624.000, que no és un cap de setmana potent,
0: no.
1: però bueno, no. Ahí està. El segon lloc és per l'Odissea. L'Odissea va sumar en la seva novena setmana 565.000 més... I ves que en el dueto aquest Zendaya-Tom Holland, que estan els dos allà en qui guanya, doncs l'Odissea li està recuperant espai a Spider-Man. L'Odissea du 37.600.000, Spider-Man du 39.300.000. Estan molt aprovats, és un empat pràcticament tècnic.
0: Sí, i una autèntica barbaritat.
1: De totes formes,
0: jo me pregunto a mi mismo, ¿quién no ha visto la Odisea?
1: No, claro.
0: Quiero decir, ¿quién está yendo a ver la Odisea?
1: ¿Quién no la han visto, en aquest cas? Porque, claro, tú imagina't.
0: Pero ahora, pasado todo el verano, estamos, ya os digo, si en el penúltimo fin de semana de septiembre vamos